Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

shoulder.

0: Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora, de 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
2: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Camina, passeja, corre, neda. Fes esport de bon matí a Lloret. Comença la jornada al passeig marítim, pels camins de ronda, a la piscina municipal, a casa teva, al cotxe, al despatx, a la feina, en moviment o aturat, de fons o en primer pla. Escolta l'informatiu matinal Bon dia, bona hora. De 8 a 9 del matí a la ràdio convencional i online a novaradiolloret.org.
3: Escoltes la fórmula musical de la ràdio.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

Nova Ràdio Lloret.

0: descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Molt bon dia a tothom. Avui parlarem amb els principals guardonats a la nit del turisme.

0: Al Bon Dia, Bona Hora d'avui entrevistarem a Anna Peña, Pedro Rodríguez i Laura Cabanes. Tots tres van ser guardonats a la nit del turisme de Lloret de Mar, que es va celebrar dijous passat en una gala que va omplir el teatre de gom a gom. La guia Anna Peña va recollir el premi al professional destacat. Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius de Cala Canyelles, va rebre el premi a la trajectòria professional. I el jurat va entregar a Laura Cabanes el premi a l'emprenedoria. Parlarem amb ells tres per saber com han rebut els respectius reconeixements i fer una mica de balanç de les seves trajectòries. Comencem nova setmana, l'última del mes de setembre. Molt bon dia a tothom. Avui és dilluns 28 i al Bon Dia, Bona Hora tenim previst explicar altres coses que ens avança ara mateix en Josep Altafulla. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, Maria. Ens visitarà als estudis el mag Josep Vidal, a qui volem felicitar perquè recentment ha sumat un nou premi internacional al seu palmarès. El lloretenc ha recollit fa poc el seu segon premi del concurs Màgia de Prop, Sam Appleton, celebrat a Wisconsin, a Estats Units. Ell mateix ens en parlarà directament. I avui comença la residència per a joves que Monfoto organitza durant tota la setmana a Lloret. És una de les novetats destacades d'aquesta edició i ens en parlarà un dels responsables, el fotògraf Javier Zurita. Tancarem el Bon Dia, Bona Hora, com fem cada dilluns, fent un repàs dels resultats esportius destacats del cap de setmana.
0: Tot això ens ha de conduir fins a les 9, a banda de la previsió del temps amb aquest canvi de temps que ja estem notant i també amb el repàs de l'actualitat general. Un bon dia, bona hora, que un dia més fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva i aquí en directe Josep Altafulla i Maria Joan Comartí.
2: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I en Xavi Segura, que ens explica com es presenta en aquests últims dies del mes de setembre, en què avui dilluns ja comencem a notar aquest canvi de temps que tenim per davant. Xavi, bon dia.
3: Bon dia. Arrenca una setmana que no tindrà res a veure amb l'anterior. L'anticicló ha anat en retirant-se aquestes últimes jornades cap a l'est d'Europa i això permetrà que, de cara a aquesta nova setmana, doncs, les borrasques, els fronts, l'aire fred en altura arribin amb facilitat aquí a casa nostra, les nostres latituds. Per tant, a partir d'avui mateix, inestabilitat marcada. Avui serà una jornada de força nuvolositat a causa del flux humit de mar cap a terra i de precipitacions que poden aparèixer a qualsevol punt del litoral i del prelitoral. Per tant, també aquí, a la selva marítima, al llarg del dia, precipitacions, ruixats, també algunes estones de clarianes, però vaja, una jornada força inestable, pendents del cel, per aigua a la bossa imprescindible per aquests moments en què pot ploure, i temperatures que de moment patiran pocs canvis. Les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols i les màximes es mantindran semblants, per tant, encara per sobre de la mitjana, i és que la massa d'aire càlid en altura costarà que marxi, tot i que els pròxims dies sí que a poc anirà en retirant-se també en latituds més al sud. I de cara als pròxims dies, doncs, tres quarts del mateix, una previsió molt semblant a la d'avui. Inestabilitat acusada, força intervals de núvols, moments de precipitació, de ruixats, aquí i allà, poden afectar qualsevol punt del país, bàsicament, també, per tant, aquí a la selva marítima. I haurem de veure si al llarg de la setmana, entre mitjans de setmana, abans del cap de setmana, també ens arriba una tongada de precipitacions més extensa. Ho anirem seguint. En tot cas, sembla que hem entrat amb ratxa tardorenca, que ja tocava, portàvem molts dies sense precipitacions amb cara i ulls, i per tant, setmana d'estar pendents del cel, de tenir el paraigua a prop, a la mà, i d'aquestes temperatures que a poc sembla que aniran baixant. Per tant, a poc s'aniran normalitzant aquests termòmetres i tindrem cada cop més fresca.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi. Anirem doncs veient com es va normalitzant la situació. Ara, de moment, ens despertem amb el cel tapat a Lloret, on, com ha dit en Xavi Segura, doncs hi ha una possibilitat baixa de pluges avui, però no es pot descartar. I la temperatura se situa ara mateix als 20 graus, la humitat elevada, al 91%. Moment de posar-nos al dia, primer de tot, amb els diaris.
1: Primeres planes, titulars de la jornada, són les notícies més importants d'aquest dilluns. Diari de Girona obre amb un titular, Marea Rosa al cor de Girona, amb una fotografia il·lustrativa. Més de 4.000 dones de totes les edats tenyeixen els carrers de la ciutat en la 13a edició de la Cursa de la Dona. És el titular més destacat de la seva portada del Diari de Girona, però també hi ha altres titulars. El tema del dia és el preu de l'habitatge a Girona, que ja frega els màxims de la bombolla. En el pla d'usos, Figueres vol separar més els negocis que degradin la imatge comercial. En salut, llegim la notícia que el registre de donants de Moll d'Os suma en un any gairebé 400 gironins. I una científica de Banyoles obre a Harvard una nova via contra el càncer. A peu de plana també llegim en esports que el Fiat Girona engresca en el primer triomf del curs en la Lliga ACB. El diari Ara, amb fotografia il·lustrativa, piromusical al mar per acomiadar la Mercè. I també llegim en grans titulars negociació per aprovar el decret d'habitatge a contrarrellotge. A peu de plana, l'Església Catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i raptar i apallissar per un deute de drogues un mètode a l'alça a Europa. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix els següents titulars en primeres planes. El País obre dient que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la plaça de sol. El delegat del govern a Ceuta va demanar reforços una setmana abans i negociació contra el rellotge pel nou decret llei. A El Mundo, Delsi es va infiltrar al govern i també llegim el missatge «La relació de Zeta i Lu és molt millor». També llegim a El Mundo, Sánchez busca un decret Frankenstein d'habitatge per complicar les coses als seus socis. A La Vanguardia, Sánchez busca contrarrellotge al sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. També llegim al·legat papal contra els abusos sexuals i pletòric final de la Mercè a la platja. Diari ABC, les fundacions fantasma de PSOE assenyalades com a via per canalitzar comissions. També llegim que la policia va rebre ordres de no actuar contra l'acampada a Sol i imatge tota plana de la Puerta del Sol ahir a la tarda. A La Razón, ferm al·legat del papa contra l'eutanàsia durant la missa a Lourdes i en habitatge Sánchez estén una trampa a Junts i Podem. Finalment, a El Periódico de Catalunya 3 són els titulars que llegim de forma destacada en la seva primera plana. Els partits tenen un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. El piromusical a la platja en el final de festes de la Mercè i el risc d'un atac híbrid de Rússia posa en alerta a Europa.
0: Això veiem a les portades i els portals digitals bastant en la mateixa línia també. Tant l'Agència Catalana de Notícies com el 3CAT destaquen molt tot el que fa referència a la polèmica per la crisi de l'habitatge. En el cas de l'ACN, el titular principal és que el sindicat de llogateres crida a col·lapsar Barcelona avui dilluns i alerta del risc d'un decret farsa. També es fa ressò l'ACN sobre aquesta temàtica, que l'Ajuntament de Madrid insta la delegació del govern espanyol a restituir la normalitat a la Puerta del Sol, on hi ha aquesta acampada reivindicativa. Pedro Sánchez diu que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge demà dimarts i demana avalar-lo al Congrés. Per la seva banda, Junts assegura que donarà suport a mesures del govern espanyol per parar els peus als fons voltors i el Partit Popular sobre el decret d'habitatge diu que Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys, segons insistim els populars han manifestat. Pel que fa al 3CAT sobre aquesta qüestió, destaca que augmenta la pressió a Sánchez pel decret Mari Carmen a 24 hores del Consell de Ministres. També es fa ressò de la segona nit de l'acampada a la Puerta del Sol per reclamar aquest decret al govern espanyol. D'altra banda, una altra notícia que llegim al 3CAT és que la indústria demana mesures extraordinàries per afrontar la crisi de preus energètics. I també es fa ressò que a Catalunya només el 6,5% de les criatures que neixen a Catalunya, no a l'estat espanyol, volem dir, porten primer el cognom de la mare. I el, tornant a l'Agència Catalana de Notícies, en plana cultural, Agustín Comoto porta el còmic La Maria Mercè Marçal, militant i contracultural. I en plana esportiva, el 3cat Info, la notícia destacada, diu de la negativa a jugar a portar braçals negres com a protesta d'Irlanda. És la notícia més destacada de l'àmbit esportiu. Diu que els jugadors irlandesos van solidaritzar-se amb el poble palestí durant el partit de la Lliga de les Nacions que es va disputar en camp neutral. Aquest és el repàs que fem de l'actualitat general quan el rellotge ens marca exactament les 8 i 11.
2: Nova Ràdio Lloret. Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
4: Màxim en qualitat, màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972-36-51-79.
5: Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis. Cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·lador instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, somilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.
6: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
7: Perquè anem més enllà. Perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.
5: Viu la història de Lloret. Els dies 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric. Jornades de portes obertes al poblat ibèric del Turó Rodó, al jaciment ibèric de Puig de Castellet i a la masia de Can Saragossa i al Turó Rodó, activitats gratuïtes. El dissabte, a les 6 de la tarda, visita guiada amb degustació de productes típics. I el diumenge, a les 11 del matí, taller infantil Casa Meva, Casa Teva i a les 12, nova visita guiada amb degustació. Places limitades. Reserva prèvia a patrimoni.lloret.cat. 26è cap de setmana ibèric. Descobreix el passat de Lloret.
8: Connecta amb la teva ràdio, Nova Ràdio Lloret.
2: Bon dia, bona hora. de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Un quart de 9 del matí, això és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. I avui volem començar destacant tres noms que van ser els principals guardonats de la nit del turisme celebrada dijous passat aquí a Lloret. Els dos

0: treballant al Santa Marta, al Trull, i fins a dia d'avui que està treballant al Sibius de Cala Canyelles. Per tant, premi super merescut com a trajectòria professional per tot el que porta en Pedro treballant a tot arreu. Va ser molt emotiu i sí, és un premi i reconegut per tota la seva trajectòria. És un clar exemple de constància, de ser un bon professional, de ser un bon líder en el seu lloc de treball.
1: La guia Anna Penya s'ha endut el premi al professional destacat. La proposta la va fer la seva família i el jurat no va dubtar en que l'Anna és mereixedora d'aquest reconeixement per tots els anys dedicats al turisme a Lloret de Mar, amb un bon grapat de visites guiades i teatralitzades.
0: És una noia de Lloret que porta com a guia turístic molts anys treballant a Lloret. A més, ens ha fet fa moltes visites teatralitzades quan la veiem a Patrimoni, en obres com, per exemple, quan eren Negrers o els Tiuejans o Clotildes i els Agapans, no? Llavors l'Anna és una persona meravellosa, molt involucrada en el sector turístic, i és un premi doncs molt merescut.
1: Entre els guardonats també cal posar de relleu el nom de Laura Cabanes, a qui han entregat el Premi a l'Emprenedoria.
2: La regidora remarca que el teatre va estar ple de gom a gom per seguir una gala que va ser una nit retrobada, de treball conjuntament entre el sector públic i el privat, pel turisme que tots volem, i també de reconeixement i agraïment a totes les persones que treballen en el sector turístic dia a dia. Parlem des dels estudis de la ràdio amb Laura Cabanes. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: I felicitats.
3: Moltes gràcies.
2: Com has rebut aquest Premi a l'Emprenedoria? Què representa per tu?
3: Home, doncs és un orgull i, bueno, molta felicitat. Molta il·lusió que reconeixin la feina que hi ha darrere i, bueno, que es valori, sobretot també el comerç local i artesania de Lloret.
2: T'ho esperaves? Va ser una sorpresa?
3: No m'ho esperava per res, la veritat.
2: I et dona forces això per seguir ara endavant, un reconeixement com aquest que és simbòlic però que és tan important, no?
3: Sí, òbviament tot el positiu sempre impulsa i, bueno, recalca un altre cop que el que estàs fent té valor i sempre agrada.
2: I hem parlat amb tu altres vegades, però recorda'ns una mica quina és l'essència de Laura Cabanes.
3: Bueno, sobretot jo crec que ve de les meves experiències. Vaig estar 7 anys vivint a Londres i sempre he trobat molt a faltar les meves arrels i la meva cultura, i al final crec que haver estudiat a Londres ha fet que el meu disseny i les meves inspiracions o la manera que tinc d'interpretar-les sigui diferents, des de la nostàlgia o des de, bueno, això, voler expressar al món qui som i la nostra cultura des d'un altre punt de vista més creatiu com pot ser Londres.
2: I aquí a Lloret et dona aquesta versatilitat que hi ha a gent del poble i a turistes, i tots poden trobar, no?, el seu què a dins, sí, de la botiga.
3: Sí, al final està, bueno, el lloc de pertenència del turisme local o el voler-te emportar un record d'aquest lloc tan idíl·lic i que els ha fet passar una temporada o una estància super agradable.
2: Perfecte, doncs Laura Cabanes, insisteixo, moltes felicitats pel premi, molts èxits d'anar endavant, que segueixi la bona feina, i gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
3: Moltíssimes gràcies.
2: Saludem i felicitem a un dels grans guardonats de la nit del turisme, Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius de Cala Canyelles. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
2: I això, moltes felicitats.
4: Moltes gràcies.
2: Premi a la trajectòria professional. Com s'entoma això? Com ho has rebut?
4: Oh, un enorme orgullo y satisfacción, y agradecer sobre todo a Lloret de Mar por recordarse de mi humilde persona, ¿no?
2: Perquè quan parlem de la trajectòria professional, quina és aquesta trajectòria? Com la resumiries?
4: Sí, muy ràpid. Con 10 años marcho de Jaén por circunstancias de la vida, y empiezo a trabajar con 13 años y medio en una pica, fregando cacharro. Después me ponen de pinche. Después empiezo en sala, que era menos que ayudante, que ya no se utiliza, que se llamaba cómic. Y así empieza mi vida, y saltando de ciudad en ciudad hasta que llego a Cataluña. Lo que más me gusta, pues, es

0: los equipos y lo que más me gusta los clientes, que es mi vida, es mi pasión.
1: Perquè quan arribes a Catalunya arribes directament aquí a Lloret de Mar?
0: Sí, directamente a Lloret de Mar, porque vengo en busca de la que hoy todavía y para toda la vida es mi mujer, y a partir de ahí ella me busca trabajo en el Hotel Santa Marta, me voy a la Mili, vuelvo, y una gran etapa también, que es en el Trull, y después el Siglo, que es donde finalizo mi etapa profesional. A todos ellos quiero dar las gracias, a todos estos establecimientos, porque todos me han aportado riqueza.
1: I deixa'm dir una cosa, Pedro, perquè clar, tu molta gent et coneix com a Pedro Torres i de fet molta gent es pensa que et dius Pedro Torres, no? Això sí. És pel teu lloc d'origen.
0: Exactament, porque mi pequeño pueblo se llama Torres de Albanchel, al cual cuando me pusieron de apodo aquí en el Trull un cocinero que me preguntó de dónde eres, yo dije de Torres, y siempre que entraba en la cocina empezaba a decir Torres, y con Torres me quedé, con lo cual estoy orgulloso también de representar a ese pequeño pueblo que tuve, porque mi gran pueblo es Lloret de Mar.
1: Doncs que bonic, Pedro Torres, i si vas al poble, doncs allà et poden conèixer com a Pedro Lloret. En tot sí. cas, ens deies, no? Després vas arribar al Sibius, que és doncs el que ha estat la gran trajectòria. Com han estat aquests anys allà al Sibius?
0: Sí, los primeros fueron un poco duros porque yo venía de otra escuela, la cual me costó un poquito, pero poco a poco, como bien digo en el discurso, mis jefes confiaron en mí y delegaron completamente y plenamente. A partir de ahí actúo como yo creo, pienso que debe ser la hostelería. Y a partir de ahí es cuando se crea lo más grande, que es el gran equipo que hay. Gracias a ellos, como digo, es verdaderamente los que me hacen ser quien soy.
1: I què creus que tens, no? que t'hagi portat a ser mereixedor d'aquest premi, o que el jurat hagi considerat que te'l mereixies, no? Quines creus que són les teves qualitats, els teus punts forts, professionalment parlant?
0: El respeto siempre hacia el cliente, el buscar la cercanía. No me gusta cuando voy yo como cliente a otros lugares y veo la distancia que hay entre camarero cliente. Para mí ese tiene que ser algo más, tiene que ser humildad, tiene que ser escuchar, tiene que ser psicología, tiene que ser cariño, amor hacia el cliente. Para mí es todo eso. Me quedo corto, creo, pero pondría adjetivos infinitos.
1: Doncs el més important, que ha de tenir tot professional i tota persona al capdavall. Pedro Rodríguez, del restaurant Sibius, reiterem aquestes felicitacions, aquest premi a la trajectòria professional ben merescut, i gràcies per atendre'ns aquí a la ràdio.
0: Moltíssima gràcies, i gràcies, Lloret, per recordar-se de mi persona. Moltes gràcies, Lloret, i amo Lloret.
1: Saludem finalment a Anna Penya, que ha rebut el guardó a professional destacat. Anna, molt bon dia i moltes felicitats.
2: Molt bon dia a tothom i moltes gràcies.
1: Com ha estat això? Com has rebut el guardó? T'ho esperaves? Com va ser la sorpresa?
2: Pues no m'ho esperava. De fet, va ser una iniciativa totalment secreta del meu home, la meva germana i la meva filla, que es van confabular per presentar la candidatura. I clar, quan em van trucar per dir-me que em donarien un premi la nit del turisme, doncs vaig quedar flipada, perquè jo no sabia absolutament res. Però bueno, després amb el temps ho vas païnt, i la veritat que molt agraïda. Aquest és el sentiment, el que tinc és d'immensa gratitud.
1: Clar, dius, la família va presentar la candidatura, aquí pot haver-hi una cosa subjectiva, no? De dir, ostres, és que la família m'estima i tal, però el jurat és qui ha decidit que el teu nom mereixia aquest guardó. Què creus que és el que els ha fet decantar-se pel teu nom?
2: Bueno, això suposo que haureu de preguntar a aquest jurat, i jo crec que ells han valorat doncs la meva trajectòria, aquests més de 35 anys treballant com a guia turística i totes les iniciatives, les visites que he fet per Lloret, teatralitzades, guiades, amb música, amb directe. Entenc també que han valorat doncs, que eren visites diferents, els escape rooms, els tallers, i sempre posant el valor al patrimoni de la vila. Jo crec que això és el que han tingut en compte.
1: Clar, Anna, jo, que ja saps que sóc una fan d'aquest tipus de visites, vull posar de relleu això, no? Que són molt diferents. O sigui, sempre és parlar de diferents punts de vista de Lloret, de diferents aspectes vinculats a la seva història i al seu patrimoni, però buscant maneres molt innovadores i molt diferents entre si. No sé si això és una cosa que et surt de manera molt natural o hi ha moltes hores de feina al darrere, m'imagino, però...
2: Sí, això no és fàcil i no surt la inspiració divina, sinó que darrere hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina, hores de recerca, de documentació, de buscar temes que puguin ser atractius, de donar-li el valor d'un guió, de trobar gent que m'acompanyi, que tingui talent i que cregui amb la proposta, hores d'assajos. Vull dir, darrere d'una visita, de qualsevol tipus de visita, ja sigui guiada, teatralitzada, és igual. La gent és que no s'arriba a imaginar la quantitat d'hores que hi ha. I sempre, quan més treballes, més inspiració tens. Jo crec que aquest és el secret, que les muses t'agafin treballant.
1: Això sempre va bé. I a tu, que, o sigui, clar, això seria el que creus que, és, que et fa forta com a guia, diguéssim, o que et fa valuosa. Què és el que a tu t'agrada d'aquesta feina?
2: Bueno, a mi m'agrada molt el contacte amb la gent, sobretot quan veus que interessa el que estàs explicant i que darrere de la teva explicació hi ha una reacció de sorpresa. La gent no s'espera el que vols informar o no tenia aquella informació, no ho sabia, i es sorprenen agradablement després d'escoltar moltes de les meves explicacions. I crec que aquest aspecte de sorpresa que trobo amb la gent, això és el que a mi més m'agrada de la meva feina.
1: Doncs una feina que duri molts anys més. I només per acabar, el discurs va tenir cert punt reivindicatiu
2: sí.
1: I va ser molt aplaudit.
2: Sí, sí, i em va sorprendre molt, i encara estic sorpresa, perquè m'estan enviant un munt de felicitacions, de comentaris, inclús m'aturava gent que no coneixia de res i venien a felicitar-me pel meu discurs, i estic sorpresa realment per la reacció de la gent, perquè jo pensava que, bueno, es tractava d'un discurs per reivindicar la meva feina, que crec que és molt necessària, i també un discurs d'agraïment, perquè... No sóc jo sola, darrere meu hi ha la feina també de molta, molta, molta gent que no es veu, però que s'ha d'agrair també. I, bueno, reivindicar la meva feina, perquè sincerament crec que si el meu marit, la meva germana i la meva filla no haguessin presentat una candidatura, doncs igual ningú hauria caigut de donar un premi a un guia. Aquesta és la veritat.
1: Molt bon missatge que faci reflexionar, i aquesta bona feina que molts podem gaudir amb aquestes visites teatralitzades, no sé si un reconeixement com aquest, però et dona energia i ganes de seguir.
2: Doncs sí, la veritat que sí, molt agraïda, de veritat ho reitero, i sí, amb ganes de continuar amb les propostes que tenim aquesta tardor, que també seran molt, molt xules, a Lloret i a d'altres llocs, i bueno, preparar ja tot el que pugui venir per la temporada vinent, que ja estem en marxa.
1: N'anirem parlant, doncs. Anna Penya, moltíssimes gràcies i reitero, moltes felicitats per aquest guardó.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Maria, gràcies.
3: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.

0: El dia està molt tapat, ja ens ho anunciava en Xavi Segura des de fa algunes jornades, que s'espera un canvi de temps per aquesta setmana. Xavi, què ens expliques? Bon dia.
1: Bon dia. Arrenca una setmana que no tindrà res a veure amb l'anterior. L'anticicló ha anat en retirant-se aquestes últimes jornades cap a l'est d'Europa, i això permetrà que, de cara a aquesta nova setmana, doncs, les borrasques, els fronts, l'aire fred en altura arribin amb facilitat aquí a casa nostra, les nostres latituds. Per tant, a partir d'avui mateix, inestabilitat marcada. Avui serà una jornada de força nuvolositat a causa del flux humit de mar cap a terra i de precipitacions que poden aparèixer a qualsevol punt del litoral i del prelitoral. Per tant, també aquí, a la selva marítima, al llarg del dia, precipitacions, ruixats, també algunes estones de clarianes, però vaja, una jornada força inestable, pendents del cel, per aigua a la bossa imprescindible per aquests moments en què pot ploure, i temperatures que de moment patiran pocs canvis. Les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols i les màximes es mantindran semblants, per tant, encara per sobre de la mitjana, i és que la massa d'aire càlid en altura costarà que marxi, tot i que els pròxims dies sí que a poc anirà en retirant-se també en latituds més al sud. I de cara als pròxims dies, doncs, tres quarts del mateix, una previsió molt semblant a la d'avui. Inestabilitat acusada, força intervals de núvols, moments de precipitació, de ruixats, aquí i allà, poden afectar qualsevol punt del país, bàsicament, també, per tant, aquí a la selva marítima. I haurem de veure si al llarg de la setmana, entre mitjans de setmana, abans del cap de setmana, també ens arriba una tongada de precipitacions més extensa. Ho anirem seguint. En tot cas, sembla que hem entrat amb ratxa tardorenca, que ja tocava, portàvem molts dies sense precipitacions amb cara i ulls, i per tant, setmana d'estar pendents del cel, de tenir el paraigua a prop, a la mà, i d'aquestes temperatures que a poc sembla que aniran baixant. Per tant, a poc s'aniran normalitzant aquests termòmetres i tindrem cada cop més fresca.
0: Moltes gràcies, Xavi. Doncs després d'un cap de setmana estiuenc i de platja, avui ens llevem, com ja sabíem que passaria, amb el cel tapat. Ara mateix temperatura de 22 graus i la humitat que se situa al 90%. I seguim ara al Bon Dia, Bona Hora, posant-nos al dia de l'actualitat general. Ho fem primer amb en Josep.
2: Aquestes són les notícies més importants a la premsa escrita. Diari de Girona obre amb el preu de l'habitatge a Girona, que ja frega els màxims de la bombolla. A Figueres es vol separar més els negocis que degradin la imatge comercial. En salut, el registre de donants de moll d'os suma en un any gairebé 400 gironins. En recerca, una científica de Banyoles obre a Harvard una nova via contra el càncer. En esports, el Fiat Girona engresca en el primer triomf del curs, i la fotografia il·lustrativa és per la Marea Rosa al cor de Girona, on més de 4.000 dones han participat en una nova marxa, una nova cursa de la dona a la ciutat gironina. El diari Ara, la fotografia és per les festes de la Mercè i el seu final, piro musical al mar per acomiadar la Mercè, titula la notícia. Però, de forma destacada, el diari Ara, negociació per aprovar el decret d'habitatge contra rellotge, és la informació que emana de la seva portada. A peu de plana, llegim que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I també raptar i apallissar per un deute de drogues és el mètode en alça a Europa, destaca el diari Ara. La resta de premsa escrita de caire generalista. El País, la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la porta del sol. El delegat del govern a Ceuta va demanar reforços una setmana abans, i negociació contra rellotge pel nou decret llei. Al diari El Mundo, Delcy Rodríguez es va infiltrar al govern, i el missatge, un dels missatges que es reprodueixen en primera plana, és la relació de Zeta i Lu és molt millor. Sánchez busca un decret Frankenstein d'habitatge per complicar les coses als seus socis. També ho llegim al diari El Mundo. Mentre que a La Vanguardia, aquests són els tres titulars més destacats de la seva portada. Sánchez busca contrarrellotge al sí de Junts i Podem al decret d'habitatge. Al·legat papal contra els abusos sexuals i pletòric final de la Mercè a la platja. El diari ABC, les fundacions fantasma del PSOE assenyalades com a via per canalitzar comissions. La policia va rebre ordres de no actuar contra l'acampada a la Porta del Sol i imatge tota plana, precisament, de la Porta del Sol ahir per la tarda. La Razón, en primera plana, ferm al·legat del papa contra l'eutanàsia durant la missa a Lourdes. I en habitatge, Sánchez estén una trampa a Junts i Podem. Finalment, a El Periódico de Catalunya, els partits tenen un pols amb Sánchez pel decret d'habitatge. El piromusical a la platja és una altra de les informacions que destaca aquest rotatiu i el risc d'un tal un atac híbrid de Rússia posa en alerta a tota Europa.
0: Això és el que llegim a les primeres pàgines de la premsa escrita i si ens fixem en els portals digitals han actualitzat tant l'ACN com el 3CAT les seves portades perquè es fan ressò dels talls a la Meridiana i la protesta a la Diagonal de Barcelona pel decret Mari Carmen. Això és el que llegim al 3CAT, mentre que a l'ACN en la mateixa línia manifestants tallen carrers a Barcelona per pressionar el govern espanyol amb el decret d'habitatge. Sobre aquest decret a l'ACN també, com veiem a primera hora, i podem llegir que l'Ajuntament de Madrid insta la delegació del govern espanyol a restituir la normalitat a la Puerta del Sol, on hi ha aquesta acampada reivindicativa. Pedro Sánchez diu que treballa a contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge demà dimarts i demana avalar-lo al Congrés. Junts, per la seva banda, assegura que donarà suport a mesures del govern espanyol per parar els peus als fons voltor i el Partit Popular, sobre aquest decret d'habitatge, diu que Sánchez no pot pretendre arreglar en 4 dies el que ha destrossat en 8 anys. Més coses que llegim a l'ACN, Catà sobre la possibilitat d'acampades a Catalunya, la policia està per defensar el dret a la concentració i també llegim que comença l'Audiència Nacional al judici del cas Efial amb 3 exalcaldes acusats i un frau de prop de 9 milions d'euros. De la plana cultural el que destaca és que Agustín Comoto porta el còmic La Maria Mercè Marçal, militant i contracultural. Pel que fa al 3CAT Info, més enllà de l'anomenat decret Mari Carmen, també es fa ressò que un mur de veïns catòlics impedeix una marxa Orange prohibida des de fa 30 anys a Irlanda del Nord. Els funcionaris de la Generalitat ja podran recuperar aquest any els festius en dissabte. D'altra banda, la indústria demana mesures extraordinàries per afrontar la crisi de preus energètics. I de la plana esportiva, el partit més reivindicatiu d'Irlanda de negar-se a jugar a portar braçals negres contra Israel. Els jugadors irlandesos van solidaritzar-se amb el poble palestí durant el partit de la Lliga de les Nacions, que es va disputar en camp neutral.

0: Bon dia, bona hora.
1: Minuts 21, exactament, per arribar a les 9 i parlem ara de Josep Vidal, que suma un nou premi internacional al seu palmarès. El mag lloretenc ha recollit fa poc el segon premi del concurs Màgia de Prop, Sam Appleton, celebrat a Wisconsin, als Estats Units.
2: A més de 16 anys d'experiència i especialitzat en màgia amb cartes, el mag ha actuat a diferents països d'arreu del món. A banda d'Espanya i Estats Units, ha portat la seva màgia a Taiwan, Alemanya, Mèxic i la República Txeca. En el seu palmarès destaquen, entre altres, el primer premi al concurs de màgia de prop IBM Scottsdale del 2019, on també va rebre el premi del públic i la representació que va fer d'Espanya al FISM Canadà 2022.
1: Avui ens visita aquí als estudis el mateix Josep Vidal. Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: I felicitats.
3: Gràcies.
1: Explica'ns què representa per tu aquest nou guardó.
3: Doncs representa la reafirmació d'un viatge que va començar fa 17 anys, on sempre busco superar-me, i justament aquest premi pues, suposa una passa més, no?, en aquest viatge que, si tot va bé, espero que duri molts anys, i molt content de poder seguir mostrant a altres llocs del món el que més m'apassiona, que és la màgia, i des del punt de vista que a mi ressona i crec que a la gent agrada.
1: Perquè quin lloc ocupa la màgia en el teu dia a dia? És la teva feina o és una passió? Que és...
3: Doncs bona pregunta, perquè en un principi tot artista sempre somia o creu que no hi ha més opcions que la de dedicar-s'hi 100%, però sempre hi ha altres maneres que un descobreix amb el temps. La pandèmia va ser un gran revelador, no?, d'aquesta dita que diu que no posis tots els ous a la mateixa canasta, doncs, i més si el teu art depèn d'un estat socioeconòmic i polític ideal, no? I en aquest cas pues, em va demostrar que estar només ficat a la màgia doncs, és un gran risc per qualsevol tipus de situació. I això, pues, trobar un balanç entre la vida professional amb la tecnologia i més com està evolucionant actualment i poder també compaginar-ho amb la màgia, crec que és la situació, almenys que en el meu cas, és la ideal i és la que m'ha permès pues, seguir la meva carrera sense cap problema i gaudint-la, que és lo important, no cremar-me perquè això sigui la meva diguem, única font d'ingressos.
1: Doncs està perfecte, sí. Viure-ho així, perquè així ho pots, com dius, gaudir més. I a més, clar, deies, va començar fa 17 anys. Consideres que has crescut molt com a mag en aquest temps?
3: Home, sí, ha plogut bastant. Jo crec que el que més he crescut ha sigut com a persona en quant a entendre com la gent li agrada escoltar les històries, com connectar amb la gent. Crec que és una de les habilitats que més m'ha costat desenvolupar i és la que fa pocs anys, i crec que és el que m'ha donat el next level, que dirien en anglès, doncs per poder connectar amb la gent i realment valorin el que faig, no? Saber connectar amb ells i sobretot portar la meva part humana i la meva personalitat, que és al final el que la gent compra, per dir-ho així.
1: Això seria el que et defineix més com a mag, diries?
3: Sí, la cerca constant d'una fórmula a la que jo pugui connectar independentment del teu context econòmic, cultural, etc. Que pugui, vagi on vagi, pugui connectar al mateix nivell o si no, similar, o el que s'espera d'un espectacle de nivell.
1: Perquè pel que fa al concurs, com va anar?
3: Doncs com tots els concursos, doncs tu vas a una convenció i hi ha la gent que va allà a gaudir, hi ha la gent que va a fer les conferències i els tallers, i després hi ha els competidors, no? I jo pues, arribo allà i l'únic que faig, més que gaudir de la convenció i dels tallers, és preparar-me a la meva habitació d'hotel, xerrar amb la gent, provar coses, demanar feedback, i tot això mentalitzar-me en quan estigui la situació i sobretot preparar-me per què pot sortir malament, no? Que és, crec, la millor estratègia per un concurs de màgia on la tècnica, i depèn quin tipus de màgia facis, ha d'estar fina al 100%, si no pues, pots estar en una situació bastant vergonyosa, que és davant de 200-300 persones, que no et surti el que ve a sortir o que et talli el momentum de la presentació.
1: T'ha passat alguna vegada?
3: Per això, sí, bueno, en els espectacles em passa, però tinc la virtut o la gràcia de de tenir suficient experiència com per reconduir les situacions i que sembli com que forma part o que ningú noti. Però en els espectacles, en els concursos, sí que és veritat que això és més difícil d'amagar, no? Perquè es nota molt. Estem en una espècie de play, saps? Si fiquem pausa o rebobinem, pues és una mica, es veu, es nota, no? I en aquest cas, pues, a mi m'ha passat, el que passa és que jo ja ho tenia en compte i m'ha permès el poder preparar estratègies per reconduir això, i encara que els Max sapiguem que ha sigut un error, el fet de tu poder seguir amb la història o seguir per un altre lloc i reconduir el fil és el que aporta mèrit i és el que dona punts extra, per dir-ho així.
1: I quan vas a una festa, és que jo et recordo molt, Josep, fa molts anys.
3: Tu i molts juretens, sí.
1: En un cap d'any, em sembla que era, amb les cartes. Diria, no sé, no m'ho recordo segur, però recordo una festa amb les cartes, això encara ho fas, sempre vas...
3: Doncs cada cop menys, sincerament.
1: Sí.
3: Crec que, no perquè no m'agradi fer màgia, de més, el que és en contextes així més de festa o... no sé com dir-ho, personals, però sí que m'he donat compte que la màgia, com tot art, té un moment i un lloc, i crec que si el que vull és portar-la no al màxim nivell, no estic amb l'ambició de fer-ho tot sempre perfecte, però crec que tot requereix un temps i d'un espai, i si no veig el temps i l'espai, que moltes vegades de festa es dona molt poques vegades, i si es dona, pues, s'ha de forçar la màquina, doncs és les coses que vull evitar, no? Vull sempre que faci màgia fer-la el millor possible perquè la gent sàpiga valorar i veure que no és una espècie de... si faig un efecte i, jo què sé, et sorprenc, em regales un cubat o coses de l'estil, no? Aquesta espècie de sensació d'anem a fer més un truc, algo així momentani, més que una peça d'au que per mi és art, doncs crec que és el que mesuro. Però tot i això... si em demanen que faci màgia, depèn qui sigui, com ho demani, sí que ho faig, sobretot del moment i de la situació.
1: I què et queda ara? És a dir, quins objectius et marques? Com veus el futur?
3: Doncs estic feliç i content de dir que ho he fet tot el que volia fer, i tot el, diguem, els punts més àlgids de la carrera els he assolit, i no em queda res en aquest aspecte, però quan un arriba a cert punt, pues, dona compte que vol més, no? I una de les meves ambicions més endavant serà la de, eventualment, si puc, mudar-me als Estats Units i consolidar una carrera allà, perquè allà és on realment es valora i on realment la gent... es valora a tots llocs, però hi ha gent que, pues, prefereix pagar per un espectacle a Estats Units versus a pagar un espectacle de màgia aquí a Espanya o a Catalunya. Llavors, doncs crec que si el mercat va cap allà i és on està la màgia de més alt nivell, doncs m'agradaria poder, doncs, cuinar, consolidar-me per allà.
1: Uau, quin gran repte, no?
3: Sí, aquest serà un gran repte. Vist que no hi ha més alts, doncs he d'anar a alguna cosa més heavy.
1: Nosaltres només esperem que qualsevol pas que facis, doncs, ens el vinguis a compartir aquí, que sempre és un plaer parlar amb tu. Felicitats per aquest reconeixement últim i per tota la trajectòria, i de ben segur que tornarem a parlar. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Merci.
0: Bon dia, bona hora.
1: I anem amb un altre tema aquí, el Bon dia, bona hora. Parlem de Monfoto. El festival arriba aquest cap de setmana, però abans du a terme una residència per joves durant tota aquesta setmana. És una de les novetats d'aquesta edició del Festival Internacional de Fotografia de Natura, que celebra els 30 anys de vida.
2: El coordinador del festival, Paco Membrives, assenyala que és una aposta important per formar i donar veu als més joves que es dediquen o volen dedicar-se al món de la fotografia de natura.
4: Com a novetat aquest any, el que tenim a Monfoto és una residència per joves, on l'agència de notícies i productora de documentals Hakawati Film farà un stage formatiu, l'hem contractat amb ells, un stage formatiu per 10 joves que es formaran durant tota la setmana a Lloret, i amb tota la despesa a càrrec de Monfoto.
2: La residència es du a terme durant tota la setmana amb allotjament a l'hotel Cleopatra i culminarà el cap de setmana amb el festival. Avui parlem amb un dels responsables de la residència, el fotògraf Javier Zurita. Bon dia, buenos días.
5: Bon dia, què tal?
2: ¿En qué consistirá la residencia?
5: Bueno, pues a ver, el principio, a mí me gustaría que fuera un punto en común entre todos, ¿no? Yo al final pues llevamos un plan para todos los días ir pues con una idea, ¿no? Pues ver los proyectos, que individualmente se hable de los proyectos, pero también lo tengo muy abierto, ¿no? A mí me gustaría mucho que al final fuera algo como más dinámico, que entre todos al final aprendiésemos de todos, ¿no? O sea, no me gustan esos talleres donde alguien imparte la clase magistral y es como, de esto lo tenéis que hacer así porque funciona y tal. Me gustaría que fuera muy abierto y ellos también, que en su punto de vista y en su mundo, que seguro que también a mí me van a aportar cosas, ir viendo, ir girando, ¿no? Cómo les puedo ayudar a, bueno, pues a encauzar su trayectoria profesional o fotográfica.
2: ¿Cuántos jóvenes participan?
5: Pues en principio creo que son 16, esto no lo sé muy seguro, porque me han estado mandando la información y como ha ido variando, pero unos 16 son comprendidos entre una edad de entre 20 y 30 años, y bueno, me parece como la edad perfecta, ¿no? Ahí que vienes con todas las pilas puestas y toda la energía, entonces con muchas ganas.
2: ¿Sabes cómo se han escogido estos jóvenes o de dónde provienen?
5: Sí, en principio son de Cataluña. Y bueno, se hizo una selección, se preguntó un poco por la inquietud y las iniciativas que ellos querían o qué querían, ¿no? Como conseguir de lo que es el seminario, ¿no? Entonces se hizo un pequeño perfil más por sus inquietudes y bueno, por ver un poco sus trabajos profesionales, ¿no? No es un taller como de aprender fotografía, es un taller, ¿no? De gente que ya sabe fotografiar, que tiene una carrera profesional fotográfica. Entonces, ¿cómo viendo esos trabajos, ¿no? Pues cómo ayudar para seguir adelante e impulsarte con más energía.
2: Te iba a preguntar cuál es el objetivo de la iniciativa, es esta que nos acabas de comentar, ¿eh?
5: Sí, bueno, lo que a mí me gustaría que la gente saliese, como creo que nos ocurre a todos, ¿no? Siempre que pues vamos a charlas o tenemos las oportunidades de que un profesional nos hable, que salgan pues súper motivados, ¿no? Entonces, no quiero hacerlo todo como muy práctico ni como muy sesudo. Lo que sí que me gustaría un poco que alternar quizás esa manera de entender el oficio, ¿no? Como hay maneras a lo mejor que ellos, pues a lo mejor nosotros, o sea, yo sí le puedo aportar más por la carrera profesional, cómo he hecho cosas que me han ido bien y me han ido mal, pero luego también esa parte creativa, ¿no? Como también a mí me gusta, yo creo, como que te hagan un poco repensar las cosas que a lo mejor ya tienes adquiridas y cómo alguien te hace ver un poco que las cosas también, si las ves diferentes, puede cambiar y puedes mejorar.
2: ¿Qué es lo más importante, crees, que deben saber estos jóvenes?
5: Pues, a ver, lo más importante yo creo que es lo que yo me he aplicado, ¿no? No perder la ilusión y sobre todo que esa ilusión esté como que sea práctica, porque muchas veces, sobre todo en los principios, tienes mucha ilusión, pero esa es una ilusión muchas veces que no es práctica, porque quieres hacer cosas que no vas a llegar, o te ves reflejado en gente que no sabe sus particularidades, entonces vas un poco solo con el corazón. Entonces me gustaría que le pusieran como al corazón ese puntito de mente que también hay que ponerle, ¿no? No quiere decir que te vuelvas frío, pero como equilibrar el corazón con la mente, ¿sabes? Con el pensar, con saber cómo tienes que hacer las cosas, y eso yo creo que es cuando consigues como que tu camino sea más efectivo.
2: Para acabar, Javier, es importante hoy en día que los jóvenes quieran dedicarse a la fotografía de natura, porque ya sabemos, con las redes sociales y la nueva tecnología.
5: A ver, yo creo que más que se quieran dedicar, es que quieran contar historias, porque fotografía siempre va a haber, ahora hay más que nunca. Entonces, evidentemente, cada uno es libre de expresar sus inquietudes, pero creo que es un momento en el que tenemos que contar historias, que tenemos que contarle al mundo lo que sigue ocurriendo, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo con la fotografía.
2: Pues, Javier Zurita, esperemos que sea provechosa esta residencia.
5: Venga, muchas gracias. Adeu.
0: Bon dia, bona hora.
1: 6 minuts per les 9, acabem el Bon Dia Bona Hora en plan esportiva. Miguel Molina, malauradament, no va poder acabar la cursa de les 6 hores de Fuji al Japó en una nova prova del Mundial de Resistència. El pilot lloretenc, amb el Ferrari número 50 i els companys Antonio Fuoco i Niklas Nielsen, es va haver de retirar a causa de problemes amb els gats hidràulics a les aturades de boxs. En el tram final de la prova es va veure obligat a abandonar.
2: El Ferrari número 50, per tant, no va puntuar, mentre que l'altre cotxe de la marca italiana, el número 51, amb Giovinazzi, Pier Guidi i Calado, va acabar en la desena posició, rescatant punts insuficients per lluitar pel Mundial de Constructors.
1: Els guanyadors de les 6 hores de Fuji van ser els pilots del Toyota número 8, Hirakawa, Uemi i Hartley. La victòria de la marca japonesa es va cuinar a l'últim stint després d'una bandera groga provocada per l'accident d'un dels McLaren.
2: Després d'aquesta prova, l'equip de Miguel Molina és novè a la classificació de pilots amb 54 punts, mentre que Ferrari ocupa la tercera plaça en el campionat de constructors. Ara ja només queden dues curses. La pròxima serà el circuit Barcelona-Catalunya el 18 d'octubre.
1: Seguim ara amb més resultats del cap de setmana. Segona victòria de la temporada pel Club de Futbol Lloret. Va ser 1-2 davant del Premià a la segona jornada de la Primera Catalana amb els gols de Santiago Rodríguez i Marc Medina.
2: El conjunt lloretenc va inaugurar el marcador abans del primer quart d'hora de joc en el minut 11 amb un gran gol de Santiago Rodríguez. Els rivals van saber reaccionar i en el minut 20 van fer l'empat momentani. El gol del triomf va arribar en el tram final en el minut 80, obra de Marc Medina. Amb aquesta victòria, el Club de Futbol Lloret suma 6 punts i se situa en el segon lloc de la classificació.
1: Seguim ara amb una altra victòria de la jornada que ha estat pel Bàsquet Lloret, que va superar el Santa Coloma a domicili per un marcador contundent de 60-84 a la tercera jornada de la Supercopa. És el primer triomf del conjunt lloretenc.
2: El partit va estar força igualat fins al descans. Després, en el tercer període, el Bàsquet Lloret es va allunyar en el marcador gràcies a un parcial contundent de 15-33. Amb aquesta victòria, l'equip acaba la jornada vuitè amb 4 punts.
1: I també va guanyar el sènior femení del Bàsquet Lloret, que inicia una nova temporada oficial a la Primera Catalana. Victòria per 50-46 davant del Club Bàsquet Olot.
2: Tot i que les lloretenques van començar millor, les olotines van igualar i tot va arribar a l'últim quart quan amb màxima igualtat. Es tracta d'un triomf que els permet sumar els primers 2 punts de la temporada i acabar la jornada en la 5ª posició.
1: Parlem ara d'hoquei patins. L'entrenador Manel Díez ja preveia un partit complicat. Derrota del Club Hoquei Lloret a la primera jornada de la Lliga Catalana. Va ser per 5-2 a la pista d'un dels forts de l'hoquei Lliga, el Club Patí Voltregà.
2: I és que els homes de Manel Díez no van tenir encert en el primer temps i el Voltregà va aconseguir una distància de 3-0 en el marcador. En la represa, els rivals van fer el quart, que posava encara més distància. A partir d'aquí, els lloretencs van retallar diferents amb les dianes d'Adrià Ferrer i Pol Auguet, però els de Sant Hipòlit de Voltregà van tancar el partit amb el definitiu 5-2.
1: I acabem el repàs a la jornada destacant la victòria del Club Volei Lloret a la primera jornada de Lliga. Va ser per 3-0 davant del Sant Pere Pescador.
2: Les lloretenques van resoldre el partit per la via ràpida amb 3 sets molt contundents. El primer va ser especialment clar, amb un 25-11. En el segon, l'equip es va imposar per 25-16, mentre que el tercer i definitiu set es va resoldre amb un 25-17.

0: Ja només queden 2 minuts per arribar a les 9, per tant, moment d'acomiadar-nos aquí al Bon Dia, Bona Hora d'aquest dilluns 28 de setembre, en què recordem que en Xavi Segura ens adverteix que avui i al llarg de la setmana haurem de tenir el paraigües a prop perquè pot ploure en qualsevol moment. Avui tenim el dia molt tapat i veurem com evoluciona. Tot i així, destacar que en el Bon Dia, Bona Hora d'avui hem començat parlant amb els principals guardonats de la Nit del Turisme que es va celebrar dijous passat aquí al nostre municipi. Són Ana Peña, Pedro Rodríguez i Laura Cabanes. Ana Peña va rebre el premi al professional destacat. Pedro Rodríguez, conegut per molts com a Pedro Torres del restaurant Sibius de Cala Canyelles, es va endur el premi a la trajectòria professional i finalment el jurat va entregar a Laura Cabanes el premi a l'emprenedoria. Hem parlat amb tots tres per valorar aquests guardons, però també hem entrevistat en Josep Vidal, el mag lloretenc, que acaba de guanyar un important premi als Estats Units, que ha de ser un impuls per poder aconseguir un dels seus objectius, que és anar a viure, com a mínim durant un temps, als Estats Units mateix, per poder dedicar-se més plenament a la màgia. També hem parlat amb Javier Zurita, de la residència de joves que s'organitza aquesta setmana amb motiu de Monfoto, perquè el festival, que celebra 30 anys, tindrà lloc aquest proper cap de setmana al Teatre de Lloret. I hem fet un repàs de tots els resultats destacats esportius aquí, dels equips d'aquí Lloret. Fins aquí el Bon Dia, Bona Hora, com sempre, moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Tornarem demà a les 8 en punt. Que vagi molt bé.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis, cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·lador-instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, somilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.
4: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. Monfoto celebra 30 anys i ho fa amb molt bona salut i amb novetats destacades. El Festival Internacional de Natura tindrà lloc el primer cap de setmana d'octubre i portarà fins a Lloret de Mar fotògrafs i amants de la natura reconeguts arreu del món. A més, ha batut rècord de participants amb més de 15.000 fotografies de 75 països diferents. Durant 3 dies, del 2 al 4 d'octubre, hi ha un gruix d'activitats variades, com ponències, taules rodones o exposicions. Però a més, aquest any hi ha una novetat destacada, que és un espai lúdic on es podrà gaudir de música, audiovisuals i gastronomia per poder xerrar d'una manera distesa amb altres amants i professionals de la fotografia de natura. Escoltem el coordinador de Monfoto, Paco Membrives.
3: És una carpa lúdica amb el patrocini d'Estrella Damm, que el que farà és un espai on podem gaudir de música, d'audiovisuals, de marques, de gent que vulgui presentar la seva feina, un espai també on menjar, una mica gastronomia perquè puguem sortir del teatre i xerrar amb companys i estar d'una manera més informal, fent una miqueta de conversa i de relacions, que al final és el que hem volgut sempre, no? Tenir un espai on trobar-nos i comentar les nostres coses.
2: Coincidint amb el 30è aniversari, també s'ha preparat una exposició especial de 12 fotografies que pretenen explicar la trajectòria del festival. Unes imatges que estaran exposades en gran format al Passeig Verdaguer durant tot el mes d'octubre.
3: Trobarem fotografies com la primera foto guanyada per una dona en el concurs, la primera foto del Premi Absolut, guanyada per una dona fa uns anys, o fotos de prop de la costa que una mica ens vinculen amb aquesta natura, aquests pins que tenim a la nostra costa, que s'arrelen a les roques i resisteixen a caure i que lluiten contra viento i marea, no? Doncs una mica ens sentim reflexats metafòricament amb aquests pins, i d'aquesta manera les 12 fotos fan un recorregut bastant metafòric del que ha sigut els 30 anys de la història de Monfoto.
2: També estarà muntada durant tot el mes l'exposició de les imatges finalistes, que com sempre es podrà visitar a la Casa de la Cultura. Monfoto arriba a la 30a edició després de rebre aquest estiu la declaració d'utilitat pública per part de la Generalitat. Una distinció que reben molt poques entitats i que posa de manifest que la feina que es fa és d'interès global i general. El més important d'aquesta declaració és que permet a Monfoto acollir-se a la llei de mecenatge amb grans desgravacions fiscals per tothom que faci aportacions econòmiques a l'entitat, tant empreses com persones a títol particular.
3: És una distinció que otorga en molt poques ocasions i a molt poques entitats. En tota Catalunya només hi ha 300 i poquíssimes de cultura i de fotografia, en realitat, un parell només a tota Catalunya. L'avantatge que ens genera és que a nivell institucional podem acollir-nos a la llei de mecenatge amb grans desgravacions fiscals per tota aquella gent que faci aportacions econòmiques a l'entitat per desenvolupar la seva tasca. Això representa un futur ple d'oportunitats noves perquè facilitarà molt el finançament de les activitats.
2: La presentació del festival s'ha fet aquest dimarts al migdia a Calabanys. Allà, la presidenta de Monfoto, Roser Gruart, ha recordat que el concurs va néixer de manera molt informal entre els socis del Centre Excursionista de Lloret.
4: Va començar en el Centre Excursionista, les sortides que fèiem, doncs un grup de gent que érem aficionats a la fotografia, que anàvem fent fotos, i se'ns va ocórrer perquè no fèiem un concurs de fotografia a Lloret, que no en teníem cap. I bueno, com que molt vinculat amb la natura i la muntanya, doncs així vam començar. I vam organitzar el primer concurs en el Centre Excursionista. D'aquí vam fer una exposició i bueno, no ens pensàvem pas que això tingués continuïtat, ni molt menys. I a poc a poc doncs, bueno, vam anar pensant idees, vam anar assessorant-nos amb fotògrafs nacionals i vam anar creixent i bueno, fins aquí hem arribat.
2: De mica en mica el certamen va anar creixent i adaptant-se als canvis de la societat fins a convertir-se en el festival internacional que és avui en dia reconegut arreu del món.
4: A còpia d'anys vam passar de les fotografies analògiques fotogràfiques al digital. Del digital ja vam passar a doncs, tota la part d'internet, de penjar les fotos a la pàgina web i fer-ho tot a través de xarxes. I bueno, anar creixent i internacional, i primer ho vam fer a nivell d'Europa i després ja vam fer el salt arreu del món. I ara, clar, estem molt orgullosos de fins on hem arribat, no? Estem molt contents.
2: L'alcalde de Lloret, Adrià Lamelas, considera que és molt positiu per Lloret ser la seu d'un festival com aquest, que du 3 dècades dedicat a posar en valor la natura i la conservació.
5: 3 dècades de suport a l'afecció mediambiental, de suport a la cultura municipal i a obrir-la al món. És el festival internacional doncs, més important del nostre municipi. És un festival i una aturada a posar en valor allò que defineix també Lloret de Mar, que és el nostre medi natural, que és el nostre entorn natural, el nostre i el del món. Perquè gràcies a la natura, Lloret el que és. Gràcies a la natura, doncs, Lloret es va posicionar turísticament, traient d'una situació d'agricultura i de pesca doncs, que econòmicament era complexa i portant doncs, un futur doncs, pròsper, perquè la gent volia vindre a veure la nostra Costa Brava, el nostre intent natural, i d'això, i d'un conjunt de veïns que altruistament i voluntàriament, venint del món excursionista, doncs, van començar a crear doncs, el que avui en dia és el festival internacional més de referència de Catalunya, de futura fina natural i també de referència al món, que ens enorgueix a Lloret de Mar.
2: La 30a edició de Montfoto arribarà el primer cap de setmana d'octubre al Teatre de Lloret. Una altra de les apostes d'aquest any és l'impuls d'una residència per joves fotògrafs, en què 10 joves es formaran a Lloret de Mar durant tota una setmana, que culminarà amb la participació al festival.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
1: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Blanes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
0: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Maria Joan Comartí. El respecte cap al client buscant la proximitat sempre amb humilitat, escolta i estima. Aquestes són les claus que han portat a Pedro Rodríguez del restaurant Sibius de Cala Canyelles a ser mereixedor del Premi a la Trajectòria Professional a la Nit del Turisme 2026. Pedro Rodríguez va marxar del seu poble natal amb només 10 anys i amb 13 va tenir la seva primera feina en una cuina. Amb el premi a la mà i visiblement emocionat, assegura que està molt orgullós de tot el que ha viscut i molt agraït pel reconeixement.
4: Oh, un enorme orgullo y satisfacción y agradecer sobre todo a Lloret de Mar por recordarse de mi humilde persona, ¿no? Con 10 años marcho de Jaén por circunstancias de la vida y empiezo a trabajar con 13 años y medio en una pica, fregando cacharro. Después me ponen de pinche, después empiezo en sala que era menos que ayudante, que ya no se utiliza, que se llamaba cómic, y así empieza mi vida y saltando de ciudad en ciudad hasta que llegó a Cataluña.
3: A Lloret va començar a l'Hotel Santa Marta, va passar pel Trull i ha acabat al Sibius, on està encara actualment. Reconeix que els primers anys en aquest últim establiment van ser difícils, però els seus caps van confiar en ell i de mica en mica va aconseguir crear un bon equip. De fet, per ell el més important són l'equip i la clientela.
4: Poco a poco mis jefes confiaron en mí y delegaron completamente y plenamente. A partir de ahí actuó como yo creo, pienso que debe ser la hostelería. Y a partir de ahí es cuando se crea lo más grande, que es el gran equipo que hay. Gracias a ellos es verdaderamente lo que me hacen ser quien soy. Lo que más me gusta pues es los equipos y lo que más me gustan los clientes, que es mi vida, es mi pasión.
3: A Pedro Rodríguez se'l coneix popularment a Lloret com a Pedro Torres. El motiu és que un company del Trull li va posar aquest sobrenom basat en el seu poble natal.
4: Mi pequeño pueblo se llama Torres de Albanchel, al qual cuando me pusieron de apodo aquí en el Trull, un cocinero que me preguntó de dónde eres, yo dije de Torres. Y siempre que entraba en la cocina empezaba a decir Torres y con Torres me quedé. Con lo cual estoy orgulloso también de representar a ese pequeño pueblo que tuve, porque mi gran pueblo es Lloret de Mar.
3: Pedro Rodríguez insisteix en que està molt agraït pel reconeixement i recorda que és el professional que és avui en dia gràcies a totes les persones que l'han acompanyat al llarg del camí.
2: La previsió del temps.
3: Comencem nova setmana, últims dies del mes de setembre, i ho fem, com preveiem, amb un canvi de temps destacat. Escoltem la crònica d'en Xavi Segura. Bon dia.
5: Bon dia. Arrenca una setmana que no tindrà res a veure amb l'anterior. L'anticicló ha anat en retirant-se aquestes últimes jornades cap a l'est d'Europa, i això permetrà que, de cara a aquesta nova setmana, doncs, les borrasques, els fronts, l'aire fred en altura arribin amb facilitat aquí a casa nostra, les nostres latituds. Per tant, a partir d'avui mateix, inestabilitat marcada. Avui serà una jornada de força nuvolositat a causa del flux humit de mar cap a terra i de precipitacions que poden aparèixer a qualsevol punt del litoral i del prelitoral, per tant, també aquí, a la selva marítima. Al llarg del dia, precipitacions, ruixats, també algunes estones de clarianes, però vaja, una jornada força inestable, pendents del cel, per aigua a la bossa imprescindible per aquests moments en què pot ploure, i temperatures que de moment patiran pocs canvis. Les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols i les màximes es mantindran semblants, per tant, encara per sobre de la mitjana. I és que la massa d'aire càlid en altura costarà que marxi, tot i que els pròxims dies sí que a poc anirà en retirant-se també en latituds més al sud. I de cara als pròxims dies, doncs, tres quarts del mateix, una previsió molt semblant a la d'avui. Inestabilitat acusada, força intervals de núvols, moments de precipitació, de ruixats aquí i allà, poden afectar qualsevol punt del país, bàsicament, també, per tant, aquí a la selva marítima. I haurem de veure si al llarg de la setmana, entre mitjans de setmana, abans del cap de setmana, també ens arriba una tongada de precipitacions més extensa. Anirem seguint. En tot cas, sembla que hem entrat amb ratxa tardorenca, que ja tocava, portàvem molts dies sense precipitacions en cara i ulls, i per tant, setmana d'estar pendents del cel, de tenir el paraigua a prop, a la mà, i d'aquestes temperatures que a poc sembla que aniran baixant. Per tant, a poc s'aniran normalitzant aquests termòmetres i tindrem cada cop més fresca.
3: Moltes gràcies, Xavi. Només afegir que ara mateix a Lloret el termòmetre està fixat en els 24 graus.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Radio.

0: Punt número 1 de l'ordre del dia.
1: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
0: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
1: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. El lloretenc Josep Vidal suma un nou premi internacional al seu palmarès. El MAC ha recollit fa poc el segon premi del concurs de màgia de prop Sam Appleton, celebrat a Wisconsin, als Estats Units. Ja fa 17 anys que Vidal es dedica professionalment a la màgia amb cartes, una llarga trajectòria que ha comportat que a banda d'Espanya i els Estats Units, el lloretenc també hagi portat la seva màgia a altres països com Taiwan, Alemanya, Mèxic i la República Txeca. A més, en el seu palmarès destaquen, entre altres, el primer premi al concurs de màgia a prop IBM Scottsdale l'any 2019, on també va rebre el primer premi del públic i la representació que va fer Espanya al FISM Canadà 2022. Connectar amb el públic, diu, és una de les habilitats que més li ha costat adquirir.
4: Com connectar amb la gent crec que és una de les habilitats que més m'ha costat desenvolupar i és la que fa pocs anys i crec que és el que m'ha donat el next level, que dirien en anglès, doncs per poder connectar amb la gent i realment valorin el que faig, no? Saber connectar amb ells i sobretot portar la meva part humana i la meva personalitat, que és al final el que la gent compra, per dir-ho així. Sí, la cerca constant d'una fórmula en la que jo pugui connectar, independentment del teu context econòmic, cultural, etc, que pugui, vagi on vagi, pugui connectar al mateix nivell o, si no, similar o el que s'espera d'un espectacle de nivell.
3: En arribar a la convenció, Vidal explica que el primer que fa és preparar-se a l'habitació d'hotel, xerrar amb gent i demanar suggeriment. Mentalitzar-se i preparar-se pel que pot sortir malament és per ell la millor estratègia.
4: Preparar-me pel que pot sortir malament, no? Que és, crec, la millor estratègia per un concurs de màgia on la tècnica, i depèn quin tipus de màgia facis, ha d'estar fina al 100%, si no, pues, pots estar en una situació bastant vergonyosa, que és davant de 200-300 persones, que no et surti el que ve a sortir o que et talli el momentum de la presentació.
3: Confessa que en algun espectacle s'ha trobat en què no ha acabat de funcionar alguna tècnica. Per sort, la seva experiència fa que pugui reconduir el fil i sembli que l'error formava part del show. En els concursos, però, sí que és més difícil d'amagar, explica. Segons Vidal, la màgia, com tot art, requereix un temps i un espai. Ara, sempre que fa màgia, diu, vol fer-la el millor possible.
4: Aquesta espècie de sensació d'anem a fer més un truc, algo així momentani, més que una peça d'au que per mi és art, doncs crec que és el que m'ajuro. Però tot i això, si em demanen que faci màgia, depèn qui sigui, com ho demani, sí que ho faig, sobretot del moment i de la situació.
3: Feliç i content de poder dir que ho ha fet tot, el mag lloretenc explica que una de les seves ambicions de cara al futur és mudar-se als Estats Units i consolidar-hi una carrera professional. Allà és on realment es valora la seva passió i on es troba també la màgia de més alt nivell.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
4: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El pilot lloretenc amb el Ferrari número 50 i els companys Antonio Fuoco i Niklas Nielsen es va haver de retirar a causa de problemes amb els gats hidràulics a les aturades a boxes. En el tram final de la prova es va veure obligat a abandonar. El Ferrari número 50, per tant, no va puntuar, mentre que l'altre cotxe de la marca italiana, el número 51, amb Giovinazzi, Pier Guidi i Calado, va acabar en la desena posició, rescatant punts insuficients per lluitar pel Mundial de Constructors. Els guanyadors de les 6 hores de Fuji van ser els pilots del Toyota número 8, Hirakawa, Buemi i Hartley. La victòria de la marca japonesa es va cuinar a l'últim stint, després d'una bandera groga provocada per l'accident d'un dels McLaren. Després d'aquesta prova, l'equip de Miguel Molina és novè a la classificació de pilots amb 54 punts, mentre que Ferrari ocupa la tercera plaça en el campionat de constructors. Ara ja només queden dues curses. La propera serà el circuit Barcelona-Catalunya el 18 d'octubre. I seguim amb més resultats del cap de setmana. Segona victòria de la temporada pel club de futbol Lloret. Va ser per 1-2 davant del Premià a la segona jornada de la primera catalana amb els gols de Santiago Rodríguez i Marc Medina. El conjunt lloretenc va inaugurar el marcador abans del primer quart d'hora de joc en el minut 11 amb un gran gol de Santiago Rodríguez. Els rivals van saber reaccionar i en el minut 20 van fer l'empat momentani. El gol del triomf va arribar en el tram final en el minut 80, obra de Marc Medina. Amb aquesta victòria, el club de futbol Lloret suma 6 punts i se situa en el segon lloc de la classificació. I una altra victòria de la jornada ha estat la del bàsquet Lloret, que va superar el Santa Coloma a domicili per un marcador contundent de 60-84 a la tercera jornada de la Supercopa. És el primer triomf del conjunt lloretenc. El partit va estar força igualat fins al descans. Després, en el tercer període, el bàsquet Lloret es va allunyar en el marcador gràcies a un parcial contundent de 15-33. Amb aquesta victòria, l'equip acaba la jornada 8è amb 4 punts. I també va guanyar el sènior femení del bàsquet Lloret, que iniciava una nova temporada oficial a la primera catalana. Victòria per 50-46 davant del club bàsquet Olot. Tot i que les lloretenques van començar millor, les olotines van igualar i tot va arribar a l'últim quart amb màxima igualtat. Es tracta d'un triomf que els permet sumar els primers 2 punts de la temporada i acabar la jornada a la 5ª posició. Parlem ara d'hoquei patins, derrota del club hoquei Lloret a la primera jornada de la Lliga Catalana. Va ser per 5-2 a la pista del club patí Voltregà. Els homes de Manel Díez no van tenir encert en el primer temps i el Voltregà va aconseguir una distància de 3-0 en el marcador. A la represa, els rivals van fer el quart, que posava encara més distància. A partir d'aquí, els lloretencs van retallar diferències amb les dianes d'Adrià Ferrer i Pol Auguet, però els de Sant Hipòlit de Voltregà van tancar el partit amb el definitiu 5-2. I acabem el repàs a la jornada destacant la victòria del club volei Lloret a la primera jornada de Lliga. Va ser per 3-0 davant del Sant Pere Pescador. Les lloretenques van resoldre el partit per la via ràpida amb 3 sets molt contundents. El primer va ser especialment clar, amb un 25-11. En el segon, l'equip es va imposar per 25-16, mentre que el tercer i definitiu set es va resoldre amb un 25-17.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: temes.
1: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret. No.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Una de les guardonades de la gala de Lloret Turisme de dijous a la nit va ser Laura Cabanes, que va rebre el premi a l'emprenedoria. Un reconeixement que posa en valor la seva feina i el seu esforç al capdavant de la botiga de roba que regenta el carrer del Carme número 5. Per a Cabanes és un orgull i una gran felicitat que es reconegui el sacrifici que hi ha darrere i que es doni també suport al comerç local i a l'artesania de Lloret de Mar. Un guardó simbòlic que diu no s'esperava i que, segons explica, posa en valor la feina que s'està fent. Haver viscut 7 anys a Londres i haver trobat a faltar les seves arrels i la cultura catalana i lloretenca és el que la va inspirar en els seus dissenys.
4: Vaig estar 7 anys vivint a Londres i sempre he trobat molt a faltar les meves arrels i la meva cultura, i al final crec que haver estudiat a Londres ha fet que el meu disseny i les meves inspiracions o la manera que tinc d'interpretar-les sigui diferents, des de la nostàlgia o des de, bueno, això, voler expressar al món qui som i la nostra cultura des d'un altre punt de vista, més creatiu.
3: Cabanes també destaca la versatilitat que ofereix Lloret, tant per a la gent del poble com per als turistes que visiten la destinació. Dins la seva botiga, tots els públics poden trobar-hi el seu espai.
4: Al final està, bueno, el lloc de pertenença del turisme local o el voler-te emportar un record d'aquest lloc tan idíl·lic que els ha fet passar una temporada o una estància super agradable.
3: Són declaracions de Laura Cabanes, emprenedora lloretenca i propietària de l'emblemàtica botiga del carrer del Carme número 5 que porta el seu nom.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius a personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
4: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. Monfoto du a terme una residència per a joves durant tota la setmana. És una de les novetats d'aquesta edició al Festival Internacional de Fotografia de Natura, que celebra els 30 anys de vida. El coordinador del festival, Paco Membrives, assenyala que és una aposta important per formar i donar veu als més joves que es dediquen o volen dedicar-se al món de la fotografia de natura.
6: Com a novetat aquest any, el que tenim a Monfoto és una residència per joves, on l'agència de notícies i productora de documentals Hakawati Film farà un estatge formatiu, l'hem contractat amb ells, un estatge formatiu per 10 joves que es formaran durant tota la setmana a Lloret amb tota la despesa a càrrec de Monfoto.
5: La residència es du a terme durant tota la setmana amb allotjament a l'hotel Cleopatra i culminarà el cap de setmana amb el festival. Ens ho acaba d'explicar Javier Zurita, fotògraf i un dels responsables del seminari. Segons afirma, l'aposta consistirà en una formació més aviat dinàmica.
7: A mí me gustaría mucho que al final fuera algo como más dinámico, que entre todos al final aprendiésemos de todos, ¿no? O sea, no me gustan esos talleres donde alguien imparte la clase magistral y es como, esto lo tenéis que hacer así porque funciona y tal. Me gustaría que fuera muy abierto y ellos también, que en su punto de vista y en su mundo, que seguro que también a mí me van a aportar cosas, ir viendo, ir girando, ¿no? Cómo les puedo ayudar a, bueno, pues a encauzar su trayectoria profesional o fotográfica.
5: En principi seran uns 16 alumnes d'entre 20 i 30 anys. En el procés de selecció explica es van tenir en compte les inquietuds i també els projectes dels diferents perfils.
7: Se preguntó un poco por la inquietud y las iniciativas que ellos querían o qué querían, ¿no? Como conseguir de lo que es el seminario, ¿no? Entonces se hizo un pequeño perfil más por sus inquietudes y bueno, por ver un poco sus trabajos profesionales, ¿no? No es un taller como de aprender fotografía, es un taller, ¿no? De gente que ya sabe fotografiar, que tiene una carrera profesional fotográfica. Entonces, como viendo esos trabajos, ¿no? Pues cómo ayudar para seguir adelante, impulsarte con más energía.
5: L'objectiu de la iniciativa no és altre que principalment motivar els estudiants aportant-los coneixements creatius. Segons Zurit, el més important és no perdre la il·lusió pel que t'agrada. En aquest cas, és clar, per la fotografia.
7: ¿Quieres hacer cosas que no vas a llegar? ¿O te ves reflejado en gente que no sabe sus particularidades? Entonces vas un poco solo con el corazón. Entonces me gustaría que le pusieran como al corazón ese puntito de mente que también hay que ponerle, ¿no? No quiere decir que te vuelvas frío, pero como equilibrar el corazón con la mente, ¿sabes? Con el pensar, con saber cómo tienes que hacer las cosas, y eso yo creo que es cuando consigues como que tu camino sea más efectivo.
5: De fotografia sempre n'hi haurà, però el que et fa diferent de la resta, diu, és la voluntat de poder explicar històries. I conclou que és moment d'explicar al món el que continua passant mitjançant l'art de la fotografia.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
8: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Nova, Nova Ràdio Lloret. Xou, xou, xou, xou, xou, xou, xou, xou, xou, xou.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu de 3 places de conserge. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dilluns 26 d'octubre, preferiblement de forma electrònica per la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
4: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. El lloretenc Josep Vidal suma un nou premi internacional al seu palmarès. El MAC ha recollit fa poc el segon premi del concurs de màgia de prop Sam Appleton, celebrat a Wisconsin, als Estats Units. Ja fa 17 anys que Vidal es dedica professionalment a la màgia amb cartes, una llarga trajectòria que ha comportat que a banda d'Espanya i els Estats Units, el lloretenc també hagi portat la seva màgia a altres països com Taiwan, Alemanya, Mèxic i la República Txeca. A més, en el seu palmarès destaquen, entre altres, el primer premi al concurs de màgia de prop IBM Scottsdale l'any 2019, on també va rebre el primer premi del públic i la representació que va fer Espanya al FISM Canadà 2022. Connectar amb el públic, diu, és una de les habilitats que més li ha costat adquirir.
6: Com connectar amb la gent crec que és una de les habilitats que més m'ha costat desenvolupar i és la que fa pocs anys i crec que és el que m'ha donat el next level, que dirien en anglès, doncs per poder connectar amb la gent i realment valorin el que faig, no? Saber connectar amb ells i sobretot portar la meva part humana i la meva personalitat, que és al final el que la gent compra, per dir-ho així. Sí, la cerca constant d'una fórmula en la que jo pugui connectar, independentment del teu context econòmic, cultural, etc, que pugui, vagi on vagi, pugui connectar al mateix nivell o, si no, similar o el que s'espera d'un espectacle de nivell.
5: En arribar a la convenció, Vidal explica que el primer que fa és preparar-se a l'habitació d'hotel, xerrar amb gent i demanar suggeriment. Mentalitzar-se i preparar-se pel que pot sortir malament és per ell la millor estratègia.
6: Preparar-me pel que pot sortir malament, no? Que és, crec, la millor estratègia per un concurs de màgia on la tècnica, i depèn quin tipus de màgia facis, ha d'estar fina al 100%, si no, pues, pots estar en una situació bastant vergonyosa, que és davant de 200-300 persones, que no et surti el que ve a sortir o que et talli el momentum de la presentació.
5: Confessa que en algun espectacle s'ha trobat en què no ha acabat de funcionar alguna tècnica. Per sort, la seva experiència fa que pugui reconduir el fil i sembli que l'error formava part del show. En els concursos, però, sí que és més difícil d'amagar, explica. Segons Vidal, la màgia, com tot art, requereix un temps i un espai. Ara, sempre que fa màgia, diu, vol fer-la el millor possible.
6: Aquesta espècie de sensació d'anem a fer més un truc, algo així momentani, més que una peça d'au que per mi és art, doncs crec que és el que mesuro. Però tot i això, si em demanen que faci màgia, depèn qui sigui, com ho demani, sí que ho faig, sobretot del moment i de la situació.
5: Feliç i content de poder dir que ho ha fet tot, el mag lloretenc explica que una de les seves ambicions de cara al futur és mudar-se als Estats Units i consolidar-hi una carrera professional. Allà és on realment es valora la seva passió i on es troba també la màgia de més alt nivell.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
7: Si es pot el moment. Escoltes la fórmula musical.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest dilluns a les 6 de la tarda segueix el ple de la Corporació Municipal.
1: Iniciem amb el punt número 1 de l'ordre del dia.
0: Els punts de l'ordre del dia, els torns de paraula, el debat, les votacions, les propostes, els nomenaments, les mocions.
1: Si ningú té res a dir, doncs quedaria aprovat.
0: Sessió plenària a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Segueix-la en directe a Nova Ràdio Lloret, 90.2 FM i al web de la ràdio.
2: Hay que venir aquí a preguntar y solucionar los problemas de Lloret.
3: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
4: Notícies.
5: Bona tarda, us parla Maria Joan Comartí. El respecte cap al client buscant la proximitat sempre amb humilitat, escolta i estima. Aquestes són les claus que han portat a Pedro Rodríguez del restaurant Sibius de Cala Canyelles a ser mereixedor del Premi a la Trajectòria Professional a la Nit del Turisme 2026. Pedro Rodríguez va marxar del seu poble natal amb només 10 anys i amb 13 va tenir la seva primera feina en una cuina. Amb el premi a la mà i visiblement emocionat, assegura que està molt orgullós de tot el que ha viscut i molt agraït pel reconeixement.
6: Un enorme orgullo y satisfacción y agradecer sobre todo a Lloret de Mar por recordarse de mi humilde persona, ¿no? Con 10 años marcho de Jaén por circunstancias de la vida y empiezo a trabajar con 13 años y medio en una pica, fregando cacharros. Después me ponen de pinche, después empiezo en sala que era menos que ayudante, que ya no se utiliza, que se llamaba cómic, y así empieza mi vida y saltando de ciudad en ciudad hasta que llego a Cataluña.
5: A Lloret va començar a l'Hotel Santa Marta, va passar pel Trull i ha acabat al Sibius, on està encara actualment. Reconeix que els primers anys en aquest últim establiment van ser difícils, però els seus caps van confiar en ell i de mica en mica va aconseguir crear un bon equip. De fet, per ell el més important són l'equip i la clientela.
6: Poco a poco mis jefes confiaron en mí y delegaron completamente y plenamente. A partir de ahí actuó como yo pienso que debe ser la hostelería. Y a partir de ahí es cuando se crea lo más grande, que es el gran equipo que hay. Gracias a ellos es verdaderamente lo que me hacen ser quien soy. Lo que más me gusta pues es los equipos y lo que más me gusta los clientes, que es mi vida, es mi pasión.
5: A Pedro Rodríguez se'l coneix popularment a Lloret com a Pedro Torres. El motiu és que un company del Trull li va posar aquest sobrenom basat en el seu poble natal.
6: Mi pequeño pueblo se llama Torres de Albanchel, al qual cuando me pusieron de apodo aquí en el Trull, un cocinero que me preguntó de dónde eres, yo dije de Torres. Y siempre que entraba en la cocina empezaba a decir Torres y con Torres me quedé. Con lo cual estoy orgulloso también de representar a ese pequeño pueblo que tuve, porque mi gran pueblo es Lloret de Mar.
5: Pedro Rodríguez insisteix en que està molt agraït pel reconeixement i recorda que és el professional que és avui en dia gràcies a totes les persones que l'han acompanyat al llarg del camí.
4: La previsió del temps.
5: És moment per conèixer els detalls de la informació del temps amb en Xavi Segura. Bona tarda.
7: Bona tarda. A partir d'avui mateix, inestabilitat marcada. Avui serà una jornada de força nuvolositat a causa del flux humit de mar cap a terra i de precipitacions que poden aparèixer a qualsevol punt del litoral i del prelitoral, per tant, també aquí, a la selva marítima. Al llarg del dia, precipitacions, ruixats, també algunes estones de clarianes, que vaja, una jornada força inestable, pendents del cel, per aigua a la bossa imprescindible, per aquests moments en què pot ploure, i temperatures que de moment patiran pocs canvis. Les mínimes han pujat per la presència d'aquests núvols i les màximes es mantindran semblants, per tant, encara per sobre de la mitjana, i és que la massa d'aire càlid en altura costarà que marxi, tot i que els pròxims dies sí que a poc anirà en retirant-se també en latituds més al sud. I de cara als pròxims dies, doncs, tres quarts del mateix, una previsió molt semblant a la d'avui. Inestabilitat acusada, força intervals de núvols, en moments de precipitació, de ruixats, aquí i allà, poden afectar qualsevol punt del país, bàsicament, també, per tant, aquí a la selva marítima. I haurem de veure si al llarg de la setmana, entre mitjans de setmana, abans del cap de setmana, també ens arriba una tongada de precipitacions més extensa. Ho anirem seguint. En tot cas, sembla que hem entrat amb ratxa tardorenca, que ja tocava, portàvem molts dies sense precipitacions amb cara i ulls, i per tant, setmana d'estar pendents del cel, de tenir el paraigua a prop, a la mà, i d'aquestes temperatures que a poc sembla que aniran baixant. Per tant, a poc s'aniran normalitzant aquests termòmetres i tindrem cada cop més fresca.
5: Moltes gràcies, Xavi. Ara mateix, 26 graus.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
8: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

perquè anem més enllà, perquè el nostre desig és sempre millorar. Fer que allò que són problemes amb els altres ho tinguis resolt ràpida i eficientment. Fitel és l'operador de telefonia i fibra òptica número 1 a Lloret de Mar i és per la confiança depositada de tots els nostres clients. I tu, encara no has descobert tots els serveis que t'oferim? Fitel, estem molt a prop teu. Truca'ns o visita'ns a www.fitelnetwork.com i farem que sempre estiguis ben connectat. Fitel, som molt de Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: Ens escoltes ara?
1: Ah, ara sí. Perfecte.
0: Molt bona tarda a tothom. Iniciem el peor ordinari del mes de setembre. El primer punt de l'ordre del dia seria l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, data el 27/7/26. Si ningú tingués res a comentar, quedaria aprovada. Doncs donem per aprovada. Passem al punt número 2 de l'ordre del dia, que és el despatx d'alcaldia. El dia 27 de juliol, assistència al peor ordinari de la sala d'actes. 28 de juliol, assistència a la presentació del llibre del senyor Jordi Soliguer al pati de l'Erol, a la parròquia de Lloret. Dia 30 de juliol, l'assistència a reconeixement de l'agència Sangway a l'alcaldia. Dia 31 de juliol, assistència a la Junta de Govern local. 8 d'agost, assistència a l'ofrena floral en record a les víctimes de l'incendi de 1979 a Espinars. Dia 10 d'agost, assistència a lliurament de segell i establiment amb valors a la sala d'actes. 13 d'agost, entrevista a l'ACN. També 13 d'agost, entrevista al Punt Avui. 14 d'agost, assistència a la Junta de Govern local. Dia 16 d'agost, assistència als actes amb motiu de la festa de la Barre del Molí. 21 d'agost, assistència a la Junta de Govern local. I el 22, a la festa de Mar Romeu. 26 d'agost, assistència a reconeixement institucional del senyor Néjar i la senyora Anca a l'alcaldia. 28 d'agost, junta de govern local. 28 d'agost també assistència a la festa final del casal d'estiu de Pompeu Fabra. També el 28 d'agost assistència a la presentació de la nova temporada del teatre. Els dies 28 al 30 d'agost, assistència als diferents actes amb motiu de la festa del barri de Fanals i Santa Cotilde. Dia 4 de setembre, assistència a la Junta de Govern local. Dia 8 de setembre, reunió institucional amb el delegat de Govern de la Generalitat, senyor Xavier Guitart, alcaldia. 11 de setembre, assistència als diferents actes en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, principalment a la passada de Vila. 13 de setembre, assistència a la Festa Major de les Alegries. 16 de setembre, assistència al Fòrum de Municipis organitzat pel Diari de Girona, a Girona. Dia 18 de setembre, assistència a la Junta de Govern local. Dies 18 i 20, el 20 de setembre, assistència als diferents actes organitzats amb motiu de la Setmana de la Mobilitat. També m'ha deixat que el 18 de setembre, assistència a la cerimònia entrega de la medalla de l'Imperi Britànic a la gent de Lloret Futur, la senyora Elisabet Keegan, a l'Hotel Regat, que aprofito per agrair-li i felicitar-la per aquest rellevant premi de l'Imperi Britànic, fruit de la seva trajectòria tant professional com humana. Torno el 22 de setembre, assistència a roda de premsa Festival Montfoto a Calabanys. Dia 23 de setembre, assistència a via telemàtica Junta de Portaveus i Comissions Informatives. 24 de setembre, assistència a nit del turisme al teatre. Dia 26 de setembre, assistència a la visita de l'exposició de l'Esplai Capicua a la biblioteca. Dia 28 de setembre, assistència a la celebració del Dia Mundial de Turisme al Castell de Biarritz. Passaríem al tercer punt de l'ordre del dia, que és donar compte...
2: Senyor alcalde, jo és que tinc un dubte, perquè ens podran enviar els criteris amb els que es decideix què es posa aquí a l'agenda pública, i no? Perquè jo recordo que altres legislatures estaven molta estona explicant l'agenda, i ara passem els dies de 3 en 3, passem del 10 al 16... Jo m'imagino que entre el 10 i el 16 l'alcalde fa moltes coses, per tant m'agradaria saber el criteri que es decideix què és públic, què no és públic, perquè em sorprèn que haguem passat 3 mesos, perquè ara hem fet 3 mesos amb un minut i explicant 4 dies per sobre. Perquè no dubto que l'alcalde té una agenda a rebentar, no dubto d'això.
0: No, són 2 mesos, i al criteri ja li farem resposta per escrit, dedueixo que serà el que s'introdueix els temes més rellevants institucionalment parlant, el dia a dia del sistema operatiu de la feina d'un alcalde, doncs no, però els temes més institucionals o visibles, doncs sí, però igualment li faré arribar al criteri, perquè això no el faig jo. Gràcies, senyor Fernández. Passaríem al punt tercer de l'ordre del dia, que és donar compte de diversos decrets d'alcaldia i acords de la Junta de Govern local. Passo la paraula a la senyora Rodríguez, regidora de Servei Jurídic.
3: Es dona compte al ple municipal del decret d'alcaldia número 3.499, de data 19 de juny de 2026, el decret d'alcaldia número 4.012, de data 27 de juliol de 2026, el decret d'alcaldia número 4.190, de data 13 d'agost de 2026, la Junta de Govern local, de data 31 de juliol de 2026, i la Junta de Govern local, de data 14 d'agost de 2026. Gràcies.
0: Gràcies, senyora Rodríguez. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que és el quart, que és donar compte dels expedients de modificació d'aquest 14, 17, 17, 18 i 19 del 2026. Té la paraula el senyor Costa, regidor d'Hisenda.
4: Gràcies, senyor alcalde. Per lo que fa a la modificació de crèdit 14/2026, es suplementa la partida de serveis de clavegueram amb 229.962 euros per fer millores a trams de canonades del nucli urbà que presenten un deteriorament important i cal actuar-hi. Es resol amb una transferència negativa de la partida de serveis d'aigua, concessió, gestió i serveis. En segon lloc, transferim 15.000 euros de la partida destinada al manteniment d'enllumenat públic que disposa de recursos suficients per afrontar les necessitats previstes a la partida de manteniment i reparació dels vehicles dels serveis públics. I finalment, transferim 8.000 euros a la partida de promoció de la salut, a la partida d'activitats diverses de benestar i família per poder fer front a una de les despeses que han sorgit durant l'exercici. Per lo que fa a la modificació de crèdit 17/2026, es suplementen les partides de conservació i manteniment de l'escola Àngels Alemany i Boris i de la llar d'infant Els Pops amb 1.000 i 2.000 euros respectivament. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida de conservació i manteniment per la nova llar d'infants que no es preveu l'actualització enguany. Cal suplementar també la partida d'adquisició de maquinàries del servei públic amb 2.000 euros. El finançament es resol amb una transferència negativa d'una partida amb sobrant del mateix centre gestor. També suplementa la partida organització i recursos humans, convenis i treballs amb 10.000 euros per la licitació del servei d'elaboració de la valoració de llocs de treball i la relació de llocs de treball. Es resol amb una transferència negativa de la partida administració digital, contractes, manteniment, redes, atès que la seva consignació estava prevista per tot l'any i les redes i els redes components s'han recepcionat el dia 30/6/2026. A veure, per el que fa a la modificació de crèdit 18/2026, es suplementa la partida per a serveis de comunicació, gravacions de falques, amb 20.000 euros. A més, s'assignen 10.000 euros per a la inversió en equipaments d'aquest mateix servei. El finançament es resol amb una transferència negativa d'una partida amb sobrant a transport urbà. També suplementa la partida d'activitats de teatre en 5.000 euros per atendre adequadament la programació i les activitats previstes. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida de conservació i manteniment del mateix teatre que disposa de crèdit suficient fins a final d'any. Cal suplementar també la partida de conservació i manteniment de l'arxiu amb 6.000 euros per fer front a despeses imprevistes. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida de manteniment de la plataforma Odilo del mateix centre gestor, ja que el contracte es va signar l'1 de juliol i ha generat aquest sobrant. Es suplementa la partida de pla de barris del casc antic en 2.300 euros per cobrir l'adquisició de l'immoble de la travessera del carrer Sant Carles número 1 i del carrer del Carme número 1, l'antiga bodega Caracol i les seves despeses associades. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida del contracte de serveis d'urbanisme que disposa de sobrant. I per lo que fa a la modificació de crèdit 19/2026, es destinen 60.500 euros a la compra de vehicles municipals, la grua Golf 2 i un altre vehicle, en finalitzar el seu contracte de renting, aprofitant el seu valor residual. El finançament es resol amb una transferència negativa de les partides de lloguer de vehicles de la policia local i de protecció civil, així com de la partida d'adquisició de material de la policia local que presenta sobrants. Es suplementa amb 35.000 euros la partida de parcs i jardins útils i eines per l'adquisició d'un tractor, tallagès per professional per substituir l'antiga segadora que data del 2012 i que generava despeses de reparació recurrents. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida de reformes i millores de jardí. També s'incorporen 501.200 euros a la partida Educació, Reformes i Millores gràcies al cobrament d'una subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya del programa RAM per la realització d'obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius de totalitat pública. També suplementa la partida de despeses jurídiques amb 30.000 euros per la licitació del Servei de Defensa Jurídica de l'Ajuntament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. El finançament prové de la partida de manteniment d'administració digital que disposa de sobrant. També es suplementa la partida d'adquisició de maquinària amb 1.000 euros per elements necessaris del servei. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida d'adquisició i millora de mobiliari urbà. També es suplementa amb 31.000 euros la partida de policia local al contracte de lloret actua per la modificació del contracte d'informadors. El finançament prové d'un sobrant de la partida del Servei d'Atenció al Públic de la Policia Local generat per la seva adjudicació posterior a la prevista. I es destinen 9.000 euros a l'ampliació d'activitats de benestar i família i 1.000 euros a salut pública. El finançament es resol amb una transferència negativa de la partida de l'elaboració del Pla Local de Salut que disposava de crèdit suficient. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Costa. Ens passem al següent punt de l'ordre del dia, que sigui el cinquè, que és donar compte de l'expedient de reconeixement de crèdit. Torna a tenir la paraula el senyor Costa, regidor d'Hisenda.
4: Gràcies, senyor alcalde. Donem compte al ple dels expedients de reconeixement de crèdit extrajudicial segons el quadrant següent i d'acord amb els documents annexes. Amb data de 17/7/2026, per junta de govern local, de 76.991 euros. Amb data del 7/8/2026, també per junta de govern local, per un valor de 488.091 euros. Amb data del 6/8/2026, per decret, de 137.808 euros. Amb data del 28/8/2026, també per junta de govern, de 617.814 euros. I amb data del 3/9/2026, per decret, de 107.035 euros. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Costa. Passem a la següent, la sisena. Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament corresponent al segon trimestre del 2026. Torna a tenir la paraula, senyor Costa.
4: Gràcies, senyor alcalde. Donem compte al ple de l'informe trimestral de morositat del segon trimestre de l'any 2026 presentat al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública amb un termini de pla mitjà de pagament global de 13,27 dies. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Costa. Doncs passem al següent punt, que és el setè, que és donar compte de l'estat d'execució del pressupost i del moviment de tesoreria del segon trimestre del 2026. Torna a tenir la paraula, regidor Costa.
4: Gràcies, senyor alcalde. Les regles 52 i 53 de l'Ordre d'Hisenda i Administracions Públiques 1781/2013 estableix la informació periòdica que s'ha de remetre al ple i que és la següent. L'execució pressupostària del pressupost corrent i tancat, tant d'ingressos com de despeses. I els moviments de situació de tesoreria posant de manifest les variacions de les existències. Pel que fa al pressupost corrent de despesa, amb operacions corrents hi ha uns crèdits total de 97.242.501 euros i unes obligacions reconegudes de 34.928.817 euros. D'operacions de capital tenim uns crèdits totals de 30.692.941 euros i obligacions reconegudes per un valor de 7.833.221 euros. En referència al que fa als ingressos corrents, amb operacions corrents hi ha unes previsions definitives de 95.370.951 euros i uns drets nets de 63.311.908 euros. Per lo que fa a exercicis tancats, els ingressos tancats pendent de cobrament a 1 de gener són 47.049.859 euros i s'ha recaptat a 30/6/2026 10.564.506 euros. I per que fa als pagaments d'exercicis tancats, les obligacions pendents de pagament a data 1 de gener de 2025 eren de 9.334.133 euros i els pagaments realitzats a data del 30/6/2026 és de 9.163.608 euros. Per lo que fa a la carta d'arqueig, les existències anteriors al període a 1 de gener eren de 17.381.192 euros i la suma d'aquestes existències més els ingressos a 30/6/2026 fan la suma de 148.981.897 euros. El total de pagaments fets a 30/6/2026 pugen 131.312.764 euros. Aquestes existències a final del període de 30/6/2026 són de 17.669.132 euros. D'acord amb l'exposat, es dona compte al ple per al seu coneixement i efecte de l'estat d'execució del segon trimestre del 2026 del pressupost de la corporació, així com el del moviment de tesoreria per operacions pressupostàries, no pressupostàries i la seva situació en els termes exposats. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Costa. Doncs passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el vuitè. Hi ha una esmena presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana. Com em sap greu, com vaig fer l'anterior ple, no hem tingut temps d'estudiar-la, ni encara que sigui la cap de comunicació de l'Ajuntament pugui dir la seva. Doncs si no hi ha problema, doncs posposaríem, trauríem el punt d'ordre del dia.
5: Bé, una qüestió d'ordre, senyor alcalde. Jo crec que aquesta esmena és, tot i que òbviament nosaltres no hi estem d'acord i hem tingut les explicacions i hem donat les explicacions del per què no estem d'acord amb aquesta esmena, és idèntica a la que es va presentar el mes de juliol, en el que es van passar, si no vaig errat, tres esmenes, dues de les quals es van... no esmenes. La regidora Pérez va presentar tres esmenes, de les quals dos s'han incorporat en l'ordenança, i aquesta tercera doncs, no s'ha va acceptar en el seu moment i no s'accepta tampoc ara, almenys per part del regidor en qüestió, que sóc jo mateix. Llavors, pel bé del debat, a mi m'agradaria doncs, que si es volen explicar, no tinc cap inconvenient en que la regidora Pérez d'Esquerra Republicana doncs, es posés la seva voluntat d'aquesta esmena, tot i que jo ja li avanço i li he explicat anteriorment que no hi podem estar d'acord perquè no té res a veure amb el fons de l'ordenança. Tot i això, vostè té la darrera paraula, senyor alcalde. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Guic. No, jo en relació a què comentava, justament, tècnicament se'm va traslladar a mi també per part de l'àrea pertinent que això no hi tenia espai en aquesta ordenança que vostès sol·liciten. També és veritat que, tot i que es va presentar l'anterior plenari algunes esmenes, parlades amb el regidor, jo no estava en el cas, perquè tampoc pertocava, però això també ho acabo de descobrir ara, i per evitar fer un debat que després no es vota, i doncs ho estudiem-ho, sentem-nos, també podem donar-li cabo de cap de comunicació que analitzi això, segur que es poden fer valoracions, modificacions que ara mateix m'han sortit per aclarir el punt i decidim si en propers plens doncs, es porta a votació.
5: Darrera qüestió d'ordre, aquí a Lloret hi havia una dita molt molt, molt de Lloret, tot i que som tots molt de Lloret, que deia que dos jugaven i el tercer rebia, i és el que ens estem trobant des del departament d'administració digital, que per, deixeu-me posar moltes cometes, el conflicte entre comunicació i perquè no tenim un pla de comunicació adequat que fa mesos que hauríem de tenir, doncs portem un retras doncs, que quasi ben bé un any. No aprovarem aquesta ordenança de transparència i doncs, continuarem estant a la cua de les poblacions de Catalunya en aquest aspecte. Ho haig de dir, som de les poblacions, de les darreres poblacions mitjanes, d'un tamany mitjà, que no tenim una ordenança de transparència. Llavors, doncs, ens deixa en molt mal lloc. Tot i això, doncs, no queda més que acatar la seva decisió, senyor alcalde, i veurem doncs, si tenim sort en un futur.
6: Jo tinc una qüestió d'ordre, senyor alcalde.
0: És que, perdoni, senyor Clos, sí. La senyora Pérez...
6: Jo tinc una qüestió
0: d'ordre. És que ho ha dit abans, no sé si l'ha escoltat, però bueno, sí, senyor Clos...
6: Jo l'únic que demanaria al senyor Guic és que les qüestions d'ordre fossin qüestions d'ordre, no els pits polítics, perquè si no el que tindria que fer és donar un torn de paraula, perquè jo entenc perfectament el que està dient el senyor Guic,

0: Sí, es van presentar unes esmenes de veu a l'anterior ple del mes de juliol i hi ha una esmena que no s'accepta, sí que agrairíem un informe, com a mínim, saber quin és el motiu pel qual no s'accepta, és a dir, més enllà del que em pugui traslladar el regidor, que jo també puc posar-me en contacte amb el tècnic, perfectament, però bueno, d'alguna manera per no tornar a la mateixa situació. I jo també crec, senyor alcalde, que transparència també és que nosaltres puguem explicar com a mínim l'esmena perquè la gent sàpiga el que estem demanant.
1: I per què retirar el punt?
0: Bueno, i en definitiva, doncs, que considerem que bueno, vostè ha donat les seves explicacions de per què retira el punt, però no he pogut explicar el contingut de l'esmena. Gràcies.
2: Si vol, li deixo que presenti l'esmena i aixeco el punt.
3: Senyor alcalde, jo, en línia del que deia el senyor Clos, també m'agradaria intervenir perquè, com bé ha dit, això no són qüestions d'ordre i al final aquí tots tenim el nostre posicionament i manera de dir. Jo diria directament que a mi em sembla molt lamentable i la imatge que donem amb la ciutadania que en dos plens consecutius retirem el punt, la imatge que estem donant perquè és que hi treballem, és lamentable.
2: Bueno, per evitar més debat, trauria el punt del número 8 de l'ordre del dia, compartint que és veritat que la imatge és lamentable. Passem al 9è punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació provisional de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lloret de Mar, de correccions d'errades materials i d'alineacions en els plànols d'ordenança C8D, D2A, D3B, D3C, D3D, D4A, D4B, D5D, D6A, D7A, D7C, D8A, D9C, D9D, E4A, E4AD, F3A, F3B, GA3, GAA, GAB, G4B, H4A i H4C. Passo la paraula a la regidora Rodríguez.
4: A l'octubre de 2025 vam portar a ple l'aprovació inicial de la modificació puntual de POM per la correcció d'errades materials i d'alineacions a diferents plànols d'ordenació. Aquesta modificació era d'iniciativa municipal, ja que era necessària perquè teníem detectats diversos errors al POM que s'havien d'esmenar, ja que poden comportar un perjudici pels ciutadans de Lloret. El POM vigent es va redactar i tramitar durant els anys 2004-2007 i durant aquests anys de forma simultània es van anar redactant i aprovant instruments de planejament derivat i de gestió urbanística a Lloret que al solapar-se en el temps no van quedar del tot recollits en els planos d'ordenació vigent o ho van fer d'una forma que no estava coordinada amb una base topogràfica actualitzada. Juntament amb això, des de l'entrada en vigor del POM fins a dia d'avui, s'ha desenvolupat el POM en alguns sectors mitjançant la gestió urbanística dels polígons, que la seva aprovació definitiva han generat finques adaptades a propietats i topografies de la realitat existent que divergeixen de les alineacions i delimitacions que plantejava el POM del 2007 i que amb aquesta modificació s'ajusten i es corregeixen. Aquest tipus de modificacions de POM per corregir ja han estat realitzades amb anterioritat. L'última vegada va ser l'any 2017, ja fa 8 anys, i des de llavors s'han anat identificant altres errors i amb aquesta modificació es duien a terme 23 correccions que havien detectat els serveis tècnics municipals i que calia corregir per no generar situacions desfavorables vers els ciutadans i ciutadanes. Es va rebre informe favorable de l'ACA i l'expedient ha romàs a la informació pública durant el termini d'un mes amb la publicació dels corresponents edictes. I durant aquest termini s'han presentat diverses al·legacions. La primera, corresponent a un error gràfic, la delimitació sud d'una parcel·la entre la línia de qualificació respecte a la realitat existent i el pas de vianants urbanitzat als anys 90, que queda estimada, degut a que correspon a la tipologia d'errades gràfiques en alineacions per divergències amb les obres d'urbanització realment executades. La segona, que s'estima parcialment en el sentit que es comunica que les alineacions del POM no respecta a les obres d'urbanització executades ni als acords signats per la sessió de vialitat, ja que l'esmentada errada gràfica comportaria cessions impossibles per afectar elements estructurals de l'edifici. La tercera, que també s'estima, ja que es posa de manifest un error gràfic que ja es trobava resolt en el document aprovat inicialment. I una quarta, que també s'estima que és un error gràfic en el trasllat de les alineacions grafiades de la zona verda, i una cinquena i última que no es pot tenir en compte ja que manifesta l'existència d'un error que no existeix. Per tant, una vegada estimades les al·legacions pertinents formulades durant el període d'informació pública, el ple acorda primer estimar les al·legacions formulades durant el període d'informació pública incorporant-les en el document aprovat inicialment i consegüentment aprovar provisionalment la modificació puntual de POM de Lloret, de correcció d'errades materials i d'alineacions en els plànols corresponents, d'iniciativa municipal i redactada pels serveis tècnics municipals. Segon, remetre còpia de l'expedient i del projecte a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona als efectes de la seva aprovació definitiva, si s'escau. I tercer, notificar el present acord a les persones que han presentat les al·legacions. Moltes gràcies.
2: Gràcies, senyora Rodríguez. Doncs iniciem el torn d'intervencions, si escau. Senyor Guic, senyora Hernando,

0: senyora Linares, assumem Lloret.
1: Gracias, señor alcalde. Buena tarde. Bueno, bien, nosotros, como ya hicimos en octubre de 2025, nuestro voto será favorable, entendiendo que, que lo que se nos presenta ahora son la resolución de las alegaciones, que principalmente se trata de errores gráficos, de alienaciones de las fincas. Vamos a confiar en los criterios técnicos de esta casa, donde además pues, se estiman prácticamente todas, a excepción de una parcialmente, con lo cual por nuestra parte resadí. Gracias, señor alcalde.
0: Y al señor Añáez, señor Fernández, de Esquerra Republicana.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, bona tarda a tothom. Aquest és un punt que, com bé ha dit la regidora, es passa de manera recurrent. De fet, a mi recordo l'explicació que em van fer, crec que l'anterior legislatura, que en definitiva el que es fa és que es van guardant diversos errors que són petitets, i quan es té un gruix, doncs això, no?, de 10 errors, s'aprofita, es fa un paquetet i es porta al ple perquè això es tira endavant. Per tant, és un punt que no té transcendència. Però sí que és veritat que, aprofitant que sóc un càrrec electe, que m'empara el ROM i que per tant puc parlar i puc utilitzar el meu temps d'intervenció, doncs aprofitaré per fer el que no se m'ha deixat fer abans, perquè directament tinc la sensació que l'alcalde m'ha censurat i no ens ha deixat que parléssim, i crec que és important que la població ho sàpiga, no? El punt anterior no s'ha retirat per un problema tècnic. S'ha retirat perquè l'alcalde ha vist que per enèsima vegada ha portat una cosa al ple amb els papers mullats, no té majoria per aprovar-ho, s'ha donat compte al ple, insisteixo, per enèsima vegada. Això és, jo crec que deu ser l'únic lloc de Catalunya, dels quasi 1.000 municipis que hi ha al país, deu ser dels pocs que això passa. No entenc com poden portar les coses al ple sense tenir el recolzament necessari per tal d'aprovar-les. I clar, l'alcalde ha vist que l'esmena doncs no li agradava i no li sortia favorable. Jo sí que vull explicar-ho, perquè crec que la ciutadania es mereix transparència, que és el títol de l'ordenança que vostè no ha deixat que es debati, no? Deien que aquest és una esmena que a més ja es va portar a l'anterior ple. Escolti'm, si això fos un problema tècnic, i a l'anterior ple, que recordo a tothom que l'anterior ple va ser fa 2 mesos, per tant han tingut vostè 60 dies, si això fos un problema tècnic, ningú es creu que aquí avui no tindríem un document tècnic, un informe tècnic que valés que això no pot estar a la moció. Per tant, no el tenim. Per tant, això no és un problema tècnic. Aquí el problema jo crec que veu de dos fons diferents. La primera és que no tenim un reglament de comunicació. I per què no el tenim? Sorpresa. Pel mateix problema que s'ha retirat el punt. Perquè l'alcalde no té majoria per aprovar el reglament de comunicació que li afavoreix. Per això no tenim un reglament de comunicació. U. Segon problema, aquest problema no es pot censurar el diàleg de l'oposició i pretendre que volem tirar endavant una ordenança de transparència, senyor alcalde. És que això no funciona així. La nostra esmena anava en el sentit, o el que ve a dir la nostra esmena, és que si es diu alguna cosa que no és correcta per qualsevol membre del govern, s'ha de rectificar. No ho sé, m'agradaria que algun tècnic m'expliqui si no és legal que algú que digui una cosa que no és certa hagi de rectificar. M'agradaria que algú m'ho expliqués, perquè és que jo no m'ho puc creure. I insisteixo, crec que la ciutadania ha de saber que aquest punt es retira, perquè si no l'ordenança s'hauria aprovat amb una esmena que ha presentat Esquerra Republicana i que diu que quan l'alcalde o algun membre del govern a xarxes socials o a on sigui diu una cosa que no és certa, ha de rectificar. I el que no vol el senyor alcalde i el que no vol el govern socialista és fer això, perquè no volen haver de donar explicacions quan diuen coses que no són veritat. I això s'ha de saber, perquè això sí que és transparència. Això sí que és fer transparència, i no ens cal una ordenança per fer això. I escolti'm, em sap molt de greu, i he utilitzat el temps, perquè em sap molt de greu que vostè hagi censurat el debat per no voler escoltar les veritats. I escolti'm, i com que insisteixo, com que som càrrecs electes i m'empara el ROM per fer això que estic fent, doncs em sap greu, però ara no ens ha aconseguit censurar. Gràcies.
0: Ja, senyor Fernández, senyor Robert, de Tots per Lloret.
3: Sí, moltes gràcies. Bona tarda a tothom. De fet, una mica en la línia del company Albert Fernández, no? El punt que s'aprovarà ara de manera normal, com s'aprova cada cop que es porta, que és un cop o dos cada legislatura, entenent, i perfectament ho ha explicat el regidor Fernández, és un punt en el qual doncs, es van aprofitant quan hi ha moltes petites errades de millora en el planejament, quan hi ha un grapat, llavors és quan es porta aquest punt a aprovació i no tenim absolutament res a dir. Amb el que sí que tenim molt a dir és amb aquest acte de retirada d'un punt en el qual es pretenia aprovar una ordenança que permetés a la ciutadania tenir un accés a la informació d'una manera molt més senzilla. Un punt que, a més, no el porta l'oposició al ple. És un punt que el porta el govern. Un govern trencat. Un govern totalment partit. Un govern que, per desgràcia, dels comuns només n'hi ha un. Si no, aquest govern ja no seria el govern. Però ara mateix, i pel que queda ja a Lloret, ens queda aguantar el govern que tenim. Un govern que es dedica a fer vídeos explicant el que li convé. No la veritat, sinó el que li convé. A vegades són veritats, però moltes vegades no ho són. I això la ciutadania de peu no ho sap, perquè la manera que té el senyor alcalde d'explicar les coses amb aquell somriure i amb aquella alegria és lo suficientment convincent com perquè la gent de Lloret es pensi que el que diu l'alcalde és veritat. I això no és així. I avui, els companys d'Esquerra Republicana, el que pretenien era entrar una esmena que el que deia era tan simple com, en el cas de que es digui alguna cosa que sigui mentida, l'Ajuntament ho ha de rectificar. Punt i final. No hi ha res més. Res més. Potser no és l'ordenança que ha de regular aquest tipus d'accions. Potser. Però escoltin, no tinguem por. Votem. Estem al ple. En el ple es voten punts que porta el govern. I el govern ha decidit portar aquest punt. Enteníem que era un punt de semitràmit. Sí que hi hagués hagut aquest debat perquè érem conscients de que aquesta esmena els senyors companys del Partit dels Socialistes i molt en concret el senyor alcalde no li acabava de fer el pes perquè llavors no podem explicar tot el que ens agrada explicar de la manera com ho expliquem sinó que s'hauria d'explicar dient la veritat. I què fem? Ho retirem. Escolti, no farem debat. No m'agrada. El seu soci de govern diu, escolti, collons, fa 3 mesos que ho tenim això sobre la taula, que no s'ha pogut mirar. Que no m'agrada, que ho trec, s'ha acabat. Doncs aquesta és la manera de treballar que té aquest alcalde. Quan una cosa no li agrada, no es tracta. I després hi haurà un altre punt de l'ordre del dia i se'n parlarà perquè no sortirà aprovat i no sortirà perquè no s'ha treballat. Perquè l'equip de govern no ha tingut la capacitat de treballar el que passarà en el següent punt, a no ser que es retiri. Gràcies.
0: Ja, senyor Robert. Senyor Clos, de Junts Lloret.
4: Sí, moltes gràcies. Perquè quedi clar, nosaltres el punt que ha presentat la regidora Rodríguez votarem que sí. Però sí que voldria... Sí, perquè al final sembla que estem parlant del punt, no? El punt votarem que sí. El que sí que voldria dir és que hi ha dues coses que m'assaben molt de greu, no? Que en un punt com l'anterior ens haguem quedat sense escoltar la veu autoritzada de la nostra flamant directora general de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtica, que segurament hagués pogut dir alguna cosa i potser per primer cop hagués pogut justificar el sou que rep. I per tant, en un punt així hagués sigut una... Jo dic sincerament que m'hagués agradat poder-la reescoltar, no? I vostè ens ha privat d'això, no? I segon, doncs, bueno, el senyor Guic, escolti, jo estic dintre del meu argumentari, que ara no llegiré perquè no té sentit, doncs, evidentment, vostè és una persona que és treballadora, que dialoga, i estic segur que si depengués de vostè aquesta esmena hagués entrat, perquè sap perfectament que aquesta esmena no té cap influència si no es diu el que no es té que dir, no? I també m'ha sap greu tots coneixem la vàlua del tècnic que ha treballat aquesta esmena, aquest punt, que és el senyor Jordi Coma, que és un tècnic reconegut i amb una gran capacitat, no? Però, escolti, senyor Guic, vostè al final forma part del govern que forma. I aquesta ordenança porta una paraula que es diu transparència. I clar, escolti, transparència, quan nosaltres a les xarxes socials posem, fem un post com si fos la gran cosa, que hem tret una mala herba, doncs això no sé si és transparència, no sé si això és, és bon govern, no sé si això és exactament el que la ciutadania té que rebre de l'informació del govern. No? I això, evidentment, és... informació partidista, i per tant jo crec que el que volíem que quedés nosaltres molt clar, independentment de que això fos una ordenança que no tractés directament d'això, és que les xarxes socials de l'Ajuntament formen part, són de l'Ajuntament, no del govern de torn, sigui el que sigui, formen part són de l'Ajuntament. Moltes gràcies.
0: Gràcies, senyor Clos. Senyor Rodríguez.
5: Bé, jo la veritat que no anava a dir res, no esperava, bueno, sí que m'esperava que el meu punt anés cap a una altra direcció, perquè me sol passar tots els plens, però també em fa gràcia perquè sempre barregeu coses, no? Tenim una ordenança que és de transparència i de govern d'electrònic i que només ordena el funcionament de l'administració electrònica, que reforça el govern obert, transparència, protecció de dades, seguretat i al final intel·ligència artificial, i sempre voleu intentar colar el que a vosaltres us és favorable. I si no us acceptem o si retira el punt perquè ho vol estudiar millor, que està en el seu dret, perquè no sé, és l'alcalde, no sé si és que algú d'aquí se n'ha oblidat, perquè a vegades a mi m'ho sembla, si vol retirar el punt, doncs està en tot el seu dret. I el problema és que vosaltres barregeu, i si no surt com vosaltres voleu, doncs us enfadeu. I aquesta obsessió que teniu tan enfermiza amb les xarxes socials, que jo no entenc per què, perquè al final sou 4 contra 1, no? Si sou 4 que esteu publicant contra l'alcalde, per què teniu tanta por que la gent escolti l'alcalde i cregui les coses de l'alcalde? Què passa, que vosaltres sempre publiqueu veritats i l'alcalde sempre publica mentides? I la gent és tan tonta que es creu a l'alcalde? Això és el problema, que la gent de Lloret és molt tonta i es creu a l'alcalde i a vosaltres no us creu. I per això teniu aquesta obsessió amb les xarxes de l'alcalde. Que una cosa són les xarxes de l'Ajuntament i l'altra són les xarxes de la senyora Adrià Lamelas. Ella a les seves xarxes pot publicar el que vulgui, igual que jo, igual que tots els que estem aquí. I si ella a les seves xarxes vol fer vídeos, doncs farà els vídeos. I a l'Ajuntament es fa una informació que és institucional. Avui s'ha publicat que hi ha el ple, avui s'ha publicat que hi ha 3 places de conserge. Això són les publicacions que hi ha. I evidentment que surt l'alcalde a les xarxes socials. Evidentment, és que per això és l'alcalde. Igual que sortia el senyor Jaume Dolçat, igual que sortia el senyor Albert Robert quan va ser alcalde. Llavors jo no entenc per què teniu aquesta obsessió amb les xarxes de l'alcalde. Potser és que teniu molta por. A mi és l'únic que em fa pensar, em fa creure, que aquests 3 partits polítics teniu molta por. Llavors potser heu de buscar altres mecanismes per intentar guanyar les properes eleccions, doncs amb altres mètodes, perquè està clar que aquest no us funciona, ja no us va funcionar i crec que no us està funcionant. Llavors, em sembla força absurd que vinguem aquí a parlar i aprofitar un punt que crec que és prou important per venir a parlar de les xarxes socials i del que publica o no publica l'alcalde. Moltes gràcies.
0: Ja, senyora Rodríguez, doncs passem al segon torn, sisplau. Senyor Hernando, no... No, el micro... Sí, el micro, però no, no, ja, l'entenc, perquè no ho sembla. Sí, estamos... Sí, encara que... Sí, estamos ahí. Senyora Linares...
6: No,
0: Esquerra Republicana, senyor Fernández.
2: Sí, sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, primer de tot, i he de dir-li al senyor Rodríguez que és veritat que em sap greu perquè al final els temes urbanístics són els que a vegades no requereixen debat i per tant, doncs, moltes vegades són els que aprofitem quan se'n censura i per tant em sap greu perquè al final els temes urbanístics són els seus i és veritat que sempre li ha acabat tocant a vostè, per tant, de debò que em sap greu, no? Però també és veritat que el que també em sap greu és que se'ns demana que siguem constructius i quan ho som se'ns aguissona i se'ns diu que per què ho som. Amb uns exercicis que de vegades fins i tot rossen la demagògia. Jo crec que he sentit a la regidora Rodríguez i si no ho buscarem perquè per sort això no sé si és transparència o si és llei, però tot es grava, però ha dit vostè literalment que ens hem enfadat o no sé com ho ha dit perquè aquesta esmena ens afavoreix a nosaltres. O sigui, l'altre és una del subconscient, senyora Rodríguez. Aquesta esmena el que fa és que si algú del govern diu una mentida, ha de rectificar. Ens afavoreix, sí, perquè ara les diuen i no rectifiquen. Per tant, afavoreix els lloretencs i les lloretenques? També, sí. Sí, sí. Per tant, home, em sap greu, insisteixo, l'ha traicionat el subconscient perquè el tema no anava d'això. De fet, el tema no va de que l'alcalde pugui publicar les seves xarxes socials o no. De fet, dubto dubto que l'Ajuntament, i per sort doncs aquí hi ha el secretari per si ens hagués d'assistir, però dubto que l'Ajuntament tingui competències en regular les xarxes socials de l'alcalde. Per tant, no facin demagògia, no estem parlant d'això. Crec que els 21 que estem aquí ho tenim ben clar, eh? Ho tenim molt clar, eh? Molt, molt, molt, molt, molt clar. Jo sé perfectament que l'Ajuntament no té capacitat per regular les xarxes socials de l'alcalde. Per tant, no parlem d'això. I, senyora Rodríguez, això em va bé perquè, com vostè deia, l'alcalde publica les seves xarxes socials i el que vol i nosaltres publiquem el que nosaltres volem. Sí, sí, per suposat. Però les xarxes socials de l'Ajuntament les pago jo, les paga vostè, les paga aquell senyor, les paga aquell senyor, les paga aquesta senyora i les paga aquesta senyora. I, per tant, l'alcalde no pot dir el que hi vulgui. Ha de dir veritats i ha de fer-la servir com un canal institucional, no de propaganda. Ha de fer-la servir com un canal institucional per informar els veïns i a les veïnes del que hi ha. Del que hi ha, no del que li interessa que hi ha. No he vist cap vídeo explicant la problemàtica que ha patit aquest ajuntament amb els sindicats, ni amb la policia, ni un. No he vist ni un. No n'he vist ni un. He vist un comunicat dient que s'havia arreglat el problema. Aquest sí l'he vist. Aquest sí l'he vist. O una història, exacta, per no deixar rastre. Digital. Per no deixar rastre digital. Però, escolti'm, és que jo crec que és molt important, eh? No estem parlant de les xarxes socials de l'alcalde i vull que quedi molt clar, eh?
0: Gràcies, senyor Fernández.
2: Estem parlant de les xarxes socials de l'Ajuntament de Lloret de Mar.
0: El grup municipal de tots, senyor Robert.
3: Sí, moltes gràcies. Dime de lo que presumes i te diré de lo que careces. I això és el que fem. Aquí el problema és que vostès presumeixen molt. I cuidado, eh? Que és cert, eh? No ens va anar molt bé fa 4 anys. És cert, eh? No s'oblidi que hi ha un grup que era majoritari que es van dividir en dos. I si sap com funciona la llei d'on i com penalitza això, el loro, eh? Cuidado. No vagin amb aquests aires de grandioloquentes o grandiositats, perquè cuidado, al tanto. I d'altra banda, ostres, em sap greu, senyora Rodríguez, perquè és veritat que no li toca, però a vostè li agrada entrar al drap i com que també li agrada la brega, doncs ens hi sumem, no? Ara la deixo de banda. Senyor Guic, deixi el govern. Si ni el seu propi soci està amb vostè ja, deixi-ho estar. Si fa més força fora, i li dic de veritat, farà molta més força. Soc plenament conscient que a vostè li agrada fer de regidor perquè s'hi dedica i ho fa de la millor manera que pot. M'agradarà més o menys, però ho fa de la millor manera que pot. Però deixi de blanquejar aquest partit socialista que governa Lloret de Mar. Perquè vostè l'està blanquejant. Perquè s'escuren amb vostè perquè són un equip fort i unit. I és mentida, i ho sap perfectament. Ni ells són un equip fort i unit. Ostres, faci una reflexió. Encara queden 8 mesos. No crec que haguem de canviar el govern, eh? Li estic dient que faci un acte de força, deixi el govern, i que sigui l'oposició qui acabi gestionant una mica millor el poc que pot gestionar. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Robert. Senyor Clos, de Junts Lloret.
4: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Miri, estic perquè ens abstinguem, així ens tindrà raó per enfadar-se. Vull dir, escolti, si al final el punt surt per majoria, doncs, escolti, disfruti-ho i endavant, no? Escolti, doncs, por a aquesta xarxa social sí que tenim. Doncs sí que tenim, però no perquè ens pugui afectar això electoralment. Sincerament, jo no estic preocupat per això. Li asseguro. Però sí que me preocupa perquè tenim l'extrema dreta tocant a les portes. A les portes d'aquest ajuntament. I vostè s'imagina, si no ho deixem tancat, vivint lligat, com poden tractar les xarxes socials l'extrema dreta? Això sí que, no por, li tinc pànic. I evidentment el senyor alcalde té tot el dret a treure els punts que vulgui. Escolti, és més, jo li agrairia que retirés tots els que queden, perquè avui és el meu aniversari de casament i me'n podré anar a sopar amb la meva dona. Per tant, escolti, endavant, senyor alcalde, vostè té tot el dret del món, només faltaria això, jo no li discutiré mai. El que sí li discutiré és que, clar, estem parlant de transparència, i la transparència no és només publicar informació. La transparència també és explicar-la amb rigor, amb objectivitat i amb respecte pels ciutadans. I quan vostè té aquí una manifestació pública i notòria de tota la policia municipal de Lloret, i el dia següent vostè com respon en xarxes socials publicant dos policies rient com si els hi haguessin d'explicar un acudit, això no és tenir respecte per la ciutadania, senyor alcalde. Això no és tenir respecte per la ciutadania i això no és tenir respecte per les xarxes socials. I vostè, les seves xarxes socials, evidentment que pot fer el que vulgui amb elles, només faltaria. A les xarxes socials que posa Adrià Lamelas pot fer el que vulgui, però vostè moltes vegades ha publicat a les xarxes socials informació institucional abans que el propi Ajuntament. I això vostè inclús ho ha reconegut en aquest ple. Per tant, no és tan clar el fet de distingir-se. I per tant, ho haurem de regular? Ho haurem de regular d'alguna manera? Perquè, escolti, que l'Ajuntament ha d'informar, només faltaria. Només faltaria. L'Ajuntament ha d'informar perquè la ciutadania té dret a estar informada. Però insisteixo, amb transparència, amb rigor i sobretot amb objectivitat. Moltes gràcies, senyor Alcalde.
0: Gràcies, senyor Clos. Senyor Rodríguez.
5: Torno a repetir. Si és que el problema és que esteu barrejant les coses, que aquí no és on s'ha de parlar de comunicació. Hi ha d'haver una ordenança de comunicació, doncs, però aquí no és el lloc. Això és el que el senyor Guic li ha explicat a la senyora Pérez per al tema de l'esmena, i li ha explicat per activa i per passiva. Però com que no hi ha un reglament de comunicació i voleu fotre això, sigui com sigui, doncs vinga, esmena i endavant. I ja està, i és l'únic que esteu fent. No hi ha res més. Senyor Ferrandez, presentar una esmena no és ser constructiu, és presentar una esmena. Pot ser molt destructiva una esmena també, o constructiva. I a mi no me falla el subconscient. Jo dic el que vull i soc molt conscient del que dic, No tinc cap por de dir aquí el que penso. I a mi no m'ha traicionat el subconscient. Ja està, és una esmena que heu fet de manera perquè vosaltres voleu que això estigui aquí dintre, sense pensar que aquí no és el lloc. Us és igual el lloc, és que us és igual les ordenances de l'Ajuntament. Vosaltres només voleu sortir-vos amb la vostra i ja està. I voleu ficar això perquè cada cop que surti a les xarxes de l'Ajuntament l'alcalde explicant alguna cosa a dir que és mentida. Perquè com que per vosaltres tot és mentida i com que vosaltres teniu la vostra pròpia realitat paral·lela, doncs sortireu cada dos per tres donant pel sac que és mentida i com que tenim això aprovat, doncs voleu que es publiqui. Ja està, a mi no em traïcio el subconscient. Soc plenament conscient del que estic dient. I el que estic dient és que ho feu de mala fe. No sou constructius. Us poseu com us poseu. I si l'oposició diu mentides, què? Aquí no s'ha de rectificar? Perquè vostè, senyor Ferrandez, n'ha dit unes quantes a les seves xarxes socials, que jo a vegades veig cada vídeo que penso, mare meva. O sigui que, si rectifiqueu tots, per exemple, bueno, el vídeo que vau fer, jo te'n dic un.
0: Sisplau, deixeu de parlar.
5: Vale? Doncs exactament igual, però també dieu mentides. Llavors, no ho entenc. No entenc per què teniu aquesta obsessió, i repeteixo, teniu obsessió. I jo, senyor Robert, no he dit que nosaltres guanyarem les properes eleccions, jo no he dit això. He dit que aquesta estratègia que esteu seguint no em sembla que sigui molt bona. Res més, jo no sé qui guanyarà les properes eleccions. Ho farem tots el millor que puguem en campanya electoral, no en tinc cap dubte. I guanyarà qui vulgui la ciutadania, que per això ens hi posem a les llistes. Moltes gràcies.
0: Sí, senyor Rodríguez, jo crec que no puede explicar millor que vostè. Jo li diria que una mica fent una migadita, se piensa el ladrón que todo el mundo es de su misma condición. A mi em sap greu que hagueu portat aquest debat a aquest punt, sortint-vos del que ja marca ple. Això també jo crec que mereix una mica la ciutadania i fa que, doncs, com ha comentat anteriorment, no? Que a vegades no estiguem a l'alçada del que demana la ciutadania, però bueno, el rumb us avala i podeu utilitzar les eines que la llei us permet per fer la política en positiu, sumant, o fins i tot, com en aquest cas, restant. Jo només vull deixar clar que a mi l'esmena se m'ha presentat a l'inici del ple. Jo no he tingut temps ni de pensar-la, ni de veure-la, només em quedava una cosa, que era improvisar. I això, qui em coneix, sap que no m'agrada fer-ho. Per tant, jo tinc el dret, perquè sóc alcalde, jo crec que, com deia la Rodríguez, crec que això no, que hi ha gent que no ho ha entès o no ho accepta, no sé per què, i puc treure l'ordre del dia del ple. Si això s'hagués enviat amb temps, etcètera, ho haguessin analitzat, doncs podríem haver canviat una mica la història. Però sí que m'agradaria que se'n deixessin parlar i recordar que l'únic que es demana és que 48 hores es rectifiqui de les mentides. Jo per suposat, és que això jo ho hem fet sempre, sempre que hi ha hagut algun problema, jo diria que aquest govern no ha mentit mai. I si algun dia ha mentit perquè som humans, doncs s'ha hagut de rectificar. I això m'agradaria que ho fessin la resta, també. M'agradaria que alguns partits de l'oposició, aquí representats, que vostè m'ha dit fa un moment que mentia, o que hem mentit, doncs rectifiqui quan s'ha donat compte que menteix. Rectifiqui quan la ciutadania li ha dit un missatge que poder segurament a vegades és més per desconeixement i fa acusacions sense informació, no? Però jo sí que li recomanaria, i després deixar clar que la ciutadania ho pot veure, les xarxes socials de l'Ajuntament són institucionals. Aquí no es fa propaganda. Aquí no es fa propaganda. Nosaltres expliquem el que toca a l'Ajuntament i l'Ajuntament explica el que fa com a institució. I la qüestió és que a Podem no li agrada el que fa, o podria fer més del que li agradaria. Però això crec que és un problema seu o de la resta de partits polítics, però crec que el deure d'un ajuntament, d'una institució, és explicar el que fa. I explicar el que fa amb sinceritat i amb veritat. I si algun dia vostè es creu oportú que es menteix, hi ha mecanismes, eh? Hi ha comitè d'ètica, hi ha altres mecanismes que tu pots presentar de dir crec que s'estan mentint a la ciutadania. I allà hi haurà els mecanismes oportuns per aclarir la veritat. Però jo estic molt tranquil, perquè ja dic jo, que en aquest cas no es trobareu. Molt bé, iniciem el torn de votacions, senyor Guic.
3: Sí.
0: Senyor Hernando.
6: Y yo me pregunto quién no miente. En fin.
0: Sí. Sí, senyor Linares.
1: Sí.
0: Senyor Fernández.
2: Sí.
0: Senyor Robert.
3: Sí.
0: Senyor Clos.
4: Perdó, sí.
0: I senyor Rodríguez.
5: Sí.
0: Vale, doncs 21 vots favorables, cada abstenció que han votat en contra quedaria aprovat i passaríem al punt 10 de l'ordre del dia, que és l'aprovació inicial de la modificació puntual del pla d'ordenació urbanística anomenat POUM de Lloret de Mar en relació a l'article 234 de la normativa urbanística corresponent a l'àmbit del POU 21 de Lloret Blau. Passo la paraula un altre cop a la regidora Rodríguez, regidora d'Urbanisme.
5: Bé, el ple del mes de juliol es va aprovar a sotmetre a tràmit d'audiència prèvia el programa d'adequació de les urbanitzacions de Lloret de Mar dins del polígon d'actuació urbanística, també conegut com PADUR. Aquest programa afectava urbanitzacions de Lloret, com són Serra Brava, Lloret Blau i la Riviera, on manca l'execució de la xarxa de clavegueram, que és un requisit bàsic indispensable per tal que no es donin situacions d'insalubritat o situacions d'inseguretat per inundabilitat o falta de control i desguàs d'aigües pluvials que poden causar danys greus tant a la via pública com en propietats privades com al medi ambient. El que es pretenia, tal com es va explicar en el seu moment, és passar a la modalitat de cooperació, on li correspon a l'administració actuant la formulació del projecte de reparcel·lació, així com l'execució de l'urbanització. Les persones propietàries aporten les seves finques a la reparcel·lació i participen en el pagament de les despeses d'urbanització en proporció als seus drets a la comunitat de reparcel·lació. Doncs bé, avui portem a ple poder fer realitat aquest canvi de sistema en la primera de les urbanitzacions afectades, que és Lloret Blau. D'iniciativa municipal, els serveis tècnics municipals han redactat la modificació puntual de POUM en relació a l'article 234 de la normativa urbanística corresponent a l'àmbit del POU 21 Lloret Blau, amb la finalitat de possibilitar la gestió urbanística de l'àmbit mitjançant el canvi de modalitat del sistema d'actuació actual de reparcel·lació per compensació bàsica a reparcel·lació per cooperació, que com bé sabeu és que l'Ajuntament doncs, tira endavant aquest projecte, les obres, i es repercuteix el cost en els diferents propietaris fent una reparcel·lació que paguen en funció dels metres quadrats de parcel·la que tenen. Per tant, portem a ple primer aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lloret en relació a l'article 234 de la normativa urbanística corresponent a l'àmbit del POU 21 Lloret Blau, d'iniciativa municipal i redactada pels serveis tècnics municipals. Segon, la participació ciutadana es concreta en el tràmit d'informació pública pel termini d'un mes amb la publicació dels corresponents edictes. Tercer, sol·licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. I quart, notificar el present acord a l'entitat de conservació de l'urbanització Lloret Blau. Moltes gràcies.
0: I la senyora Rodríguez, doncs passem al torn d'intervencions, sisplau, senyor Vic, de Lluita en Comú.
7: Gràcies, senyor alcalde. Mireu, aquest és un d'aquells punts que per tècnic pot passar de puntetes i moltes vegades no arribar a la gent. Però el que portem avui a votació és l'aprovació inicial, com bé deia la regidora, de la modificació puntual del POM al sector POU 21 Lloret Blau. Això són així i estic ben segur que els veïns de Lloret Blau doncs, amb aquest redactat doncs, no saben de què va. Doncs bé, l'objectiu polític és canviar el sistema de la gestió urbanística d'aquesta urbanització. Passar, com bé deia, de la reparcel·lació per compensació bàsica, on els propietaris s'organitzen i paguen privadament les obres, a la reparcel·lació per cooperació, on l'Ajuntament assumeix la direcció d'aquestes obres de clavegueram i després passa les quotes urbanístiques als veïns. I aquí és on ve el quid de la qüestió. I a nosaltres com a comuns i jo com a regidor de Lloret Blau se'ns plantegen alguns dubtes. S'ha informat a l'entitat de conservació de Lloret Blau? Ja us ho avanço jo, ni tan sols en el regidor. Però vull deixar anar més qüestions sobre la taula. Els serveis tècnics municipals disposen ja d'un estudi econòmic o valoració pressupostària inicial del cost total que suposarà la implantació de la xarxa de clavegueram en aquest àmbit? Sabent quin serà el cost mitjà aproximat o la forquilla de preus que es preveu que haurà d'assumir cada propietari privat de Lloret Blau en concepte de quotes urbanístiques derivades d'aquest nou sistema de cooperació? Tenim previst aprovar unes bases reguladores específiques per a aquesta urbanització que permetin el fraccionament social a llarg termini de les quotes urbanístiques o ajuts directes per a aquelles famílies residents en situació de vulnerabilitat econòmica acreditada pels serveis socials? I això ho dic perquè tot són qüestions doncs, que m'han arribat per part d'alguns veïns. Hi ha gent que té la falsa idea de que la gent que viu en una casa, en una urbanització, doncs ha de tenir una capacitat econòmica suficient per encarar doncs, certes despeses com aquestes. Després s'ha fet un buidat de la titularitat de les parcel·les que no estan ocupades, que no estan edificades, per determinar quants d'aquests solars estan a mans d'entitats financeres, fons d'inversió o grans tenidors. Com pensa l'Ajuntament, garantir el cobrament de les quotes en aquests actors, molts d'ells especulatius, mitjançant la via de constrenyiment? Un cop superat el mes d'informació pública i resoltes les al·legacions que ja us avanço que se'n presentaran, quin serà el calendari aproximat que preveu el govern per a l'aprovació definitiva de la modificació del BOM, la redacció del projecte de reparcel·lació i el posterior inici de les obres sobre el terreny? Totes aquestes qüestions que no pretenc, doncs, senyora Rodríguez, que ens les contesti aquí en aquest punt, sí que són qüestions que crec que ens hauríem de trobar amb l'entitat i amb els veïns, que estan prou preocupats, i doncs, aclarir-los. Nosaltres ens estimdrem en aquesta aprovació inicial d'aquesta modificació i ho fem per estricta prudència i responsabilitat. Estem d'acord que l'incompliment dels promotors obliga l'Ajuntament a intervenir per posar ordre en aquest clavaram de Lloret Blau, però el sistema de cooperació pot suposar un dret exclusiu de l'Ajuntament a girar quotes que poden colpejar ben fort a l'economia de moltes famílies treballadores d'aquest sector. Ens estenim per donar marge al període d'al·legacions, per escoltar els veïns, escoltar l'entitat de conservació i esperem doncs, que es preparin uns fons d'ajut o fraccionaments socials per garantir que cap veí vulnerable es vegi desnonat o ofegat per les quotes d'una obra que s'hauria d'haver fet fa dècades. Gràcies, senyor alcalde.
0: Gràcies, senyor Guix. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
6: Sí, yo me asumo a lo que dice el señor Guix. Tengo entendido que los residentes de Lloret Blau no tienen ni idea de esto. No se les ha hablado, no se les ha dicho nada, que ya votaron que no, que querían llegar a un acuerdo y pagar el 50%, pero no la totalidad. Así que como no puedo hablar mucho, me acojo a eso y mi voto será que no. Ya lo anticipo.
0: Gràcies, senyor Linares, d'Assumem Lloret.
1: Gracias, señor alcalde. Bueno, la cuestión va hoy de lo bueno y breve, dos veces buenos. Yo no voy a reiterar lo que se ha dicho ya por anteriores compañeros, en este caso por el señor Geek, porque la verdad es que estoy casi que suscribiría lo que ha manifestado. Es un tema muy complejo, efectivamente, pero la repercusión fundamental es para los vecinos que viven en Lloret Blau. Se trata de hacer un cambio que a ellos les supone una remodelación total en cuanto a la gestión urbanística de su zona y creo que se ha puesto ya de manifiesto y esta regidora no tiene ninguna duda de que no existe este consenso con los vecinos. Necesitamos que exista una participación de estos ciudadanos fundamentalmente que son los afectados. Y, por otra parte, también pongo de manifiesto que no es el resto de los grupos de la oposición, pero que al menos este grupo municipal tampoco es un tema que se haya trabajado con este grupo. Total, desconocemos cuál ha sido la trayectoria de este punto hasta llegar a la aprobación del Pleno, sin que por nosotros, aparte del Pleno, que ya se hubo en el inicial, pero que se ha traído a este plenario sin tener más conocimiento de cuál ha sido la trayectoria de la participación con los vecinos ni el resultado de los mismos y que me consta pues es que no están demasiado conformes. Nuestro punto será de abstención precisamente porque queremos esperar a ver cuáles son estas alegaciones que seguro que se van a presentar y a la resulta de lo que sean las alegaciones que presente fundamentalmente los ciudadanos afectados y la resulta de esas alegaciones, entonces decidiremos cuál será nuestro voto definitivo ante esta situación. Gracias, señor alcalde.
0: Señor Añares, del señor Fernández, Esquerra Republicana.
2: Gracias, señor alcalde. Bé, doncs, com s'ha anat dient, no? Aquest finalment és un punt que és complex i, per tant, creiem que no només podem reduir aquesta discussió tècnica, que és molt important que la tinguem i la tindrem, però, òbviament, no podem només reduir-lo a parlar de si el sistema de compensació o cooperació, perquè realment, al final, el que estem parlant és de veïns i veïnes i de lloretencs i de lloretenques que viuen a Lloret Blau des de fa molts anys i que tenen un problema molt greu i que, al final, no han creat ells, perquè el problema, qui el va crear, va ser el promotor de la urbanització en el seu moment i tal com va dissenyar-la. I, per tant, no és un problema que han creat els veïns, però sí que, òbviament, és un problema que ells ens requereixen que es resolgui. I, per tant, abans d'entrar en aquest cas concret, jo crec que és important que els lloretencs i les lloretenques sàpiguen, i també perquè el govern no em pugui dir que només m'enfado amb ells i que només els dic coses dolentes a ells, doncs també per això sí, que aquest no és un problema exclusiu de Lloret i, de fet, no és un problema que hagi generat aquest govern, ni molt menys. Això és un problema que afecta a centenars d'urbanitzacions del país que arrosseguem de fa dècades i dècades, i que afecta, doncs, amb aspectes com el sanejament, l'aigua potable, la xarxa elèctrica, l'enllumenat, l'urbanització i ple d'altres serveis que tenen urbanitzacions que en molts casos van néixer per ser segones residències i que han acabat esdevenint barris, perquè la gent hi viu tot l'any, ja no només hi ve a passar les vacances. I els ajuntaments sovint es troben, doncs, pràcticament, jo diria que sols davant d'un problema de dimensions econòmiques al qual no poden fer front, perquè no podem fer front nosaltres sols a això. De fet, fa una mica menys d'un any, una vuitantena d'alcaldes i alcaldesses, i amb el suport de les entitats municipalistes, ja van reclamar a la Generalitat i al Parlament de Catalunya més eines i més recursos per afrontar aquesta realitat. I se'ls va dir que sí, perquè entenc que tothom creia que és una reclamació justa, però certament també ho hem de dir, el govern Illa no ha avançat com tothom es pensava o com al mínim com ells ens havien dit que avançarien, i per tant no han pogut fer front a aquestes reclamacions. I no és raonable que aquests problemes urbanístics generats, això deia, no?, fa 40, fa 50 anys, doncs ara acabin convertint-se en una responsabilitat ni dels propietaris, però tampoc només dels ajuntaments. I per tant, aquí necessitem que les administracions supramunicipals, doncs, ens ajudin i, com a mínim, econòmicament, com també deia el regidor Guic, no?, doncs, afrontin el problema amb la mateixa responsabilitat que hem d'afrontar els regidors municipals dels ajuntaments on es troben aquest problema, no? Però dit això, certament, aquesta realitat no ha de servir d'excusa per no assumir doncs les responsabilitats que tenim com a ajuntament, que també en tenim, no? I aquí és on entrem directament en aquest cas concret dels veïns i les veïnes de Lloret Blau, perquè nosaltres no qüestionem la necessitat de resoldre el problema del sanejament, i de fet, com hem pogut llegir les actes que estan penjades de les seves assemblees a la seva pàgina web i com ens ha pogut traslladar el seu president i representant de l'ECO, doncs ells tampoc ho qüestionen, està clar. Ells no estan dient que no vulguin clavegaram, com fem nosaltres. El debat és que qui ho fa, qui assumeix els costos i, sobretot, no, de quina manera es fan partícips els veïns en aquesta solució i no només en el problema. I aquí és on discrepem profundament amb la manera com ha actuat aquest govern i, sobretot, insisteixo, després d'haver parlat amb el president d'aquesta entitat de conservació, no? El gener del 24, aquest ajuntament va decidir suspendre la tramitació i l'atorgament de llicències d'obres a Lloret Blau, entre d'altres urbanitzacions que també tenien dèficit urbanístic. I això ho feien per un període d'un any. L'ECO de Lloret Blau va presentar al·legacions que advertia dels perjudicis que això tenia, van ser desestimades, però que, clar, avui ens trobem a setembre del 26, dos anys i mig després, i venim aquí a aprovar inicialment el canvi de sistema de cooperació-compensació. I, per tant, entenc que la pregunta que ens hem de fer tots i el que avui s'hauria de resoldre aquí en el ple, la pregunta que avui hauríem de ser capaços de resoldre és: què hem fet durant dos anys i mig? Quin calendari els hi vam dir als veïns al setembre del 26 que plantejàvem i que, per tant, teníem ganes d'executar? Quina negociació real es va fer amb els veïns? I, sobretot, si amb aquesta solució o amb això que avui presentem aquí els hi solucionem el problema, els veïns i les veïnes de Lloret Blau, o els hi creem un problema nou, que és fer front a unes costes que jo dubto que molts dels veïns i les veïnes puguin fer front, perquè sincerament jo crec que jo no podria. Per tant, crec que aquest és el resultat definitiu que hauríem de ser capaços de valorar. Nosaltres no discutim sobre sistemes de reparcel·lació, compensació, etc., perquè crec que és un problema, insisteixo, que ve molt de lluny i que per tant no ens toca aquí ara, però escolti'm, el que és veritat és que a Lloret tenim experiències de situacions urbanístiques complexes, situacions urbanístiques que s'assemblen molt a aquesta, com per exemple tenim el precedent de la Creu de Lloret. Jurídicament no és el mateix, està clar que no, però aquí l'Ajuntament va decidir que podia fer una aportació, va decidir fer una aportació directa per tal de poder solucionar el problema. I de fet va funcionar, i de fet en aquesta urbanització ja hi hem fet actuacions. Avui, quan preparàvem el punt de la transparència i miràvem les xarxes socials, jo he vist el regidor Escalona i l'alcalde a la urbanització explicant que canviaven canonades de sanejament, en aquest cas, d'aigua corrent, no de sanejament. Però és veritat que el 2015 el regidor Bernat, regidor d'urbanisme, va canviar tot un tram de la canonada que anava des del túnel de Monturiol fins a l'entrada de Pinars per tal de poder abastir o en aquest cas recollir doncs les aigües fecals d'aquestes urbanitzacions. Per tant, fórmules en tenim i coses en podem fer moltes, però el que està clar i el que a nosaltres ens fa tirar enrere és que decidim fer les coses d'esquenes als veïns, d'esquenes als regidors d'aquest plenari, perquè abans ho parlàvem amb membres d'altres grups i doncs tampoc havien rebut cap informació al respecte, i per tant nosaltres creiem que això no és de rebut. I en aquest cas, doncs el nostre vot serà contrari, i callo ja perquè m'he passat moltíssim, però com que l'alcalde anava parlant, doncs he aprofitat. Gràcies.
0: No, te'n deixo ser bastant laxa amb l'horari. Senyor Robert, de Tots per Lloret.
3: Sí, moltes gràcies. De fet, no, jo, el senyor Fernández haurà gastat 3 minuts dels meus perquè no em vull extendre, perquè crec que ha explicat molt bé la situació. Tant el senyor Fernández com la senyora Linares han explicat perfectament la situació en la que es troben els veïns i veïnes de Lloret Blau. Havent parlat amb el president de Lloret Blau, clar, se'ns ha generat la incertesa pel fet de que no s'hagi anat a parlar, pel fet de que no se'ls hagi dit res, pel fet de que ni tan sols se'ls hagi plantejat possibilitats a l'hora de fer aquest canvi de compensació a cooperació, que com molt bé han explicat vol dir la iniciativa per fer les obres la pren la urbanització o la iniciativa per fer les obres la pren l'Ajuntament de Lloret. El canvi que es pretén fer avui és que l'Ajuntament sigui qui faci el tret de sortida per fer les obres i els veïns i veïnes assumeixin les despeses d'aquestes obres. Llavors, home, No estem parlant de 150 euros per veí, no ho estem parlant. I això és preocupant, coi. Estem en una situació en què justament parlem de que anem molt justos tots, escanyats cada mes per sobreviure, i entenent perfectament que Lloret Blau té un problema, entenent-ho perfectament, i que s'ha de resoldre el problema, crec que els tempos no s'han dut bé i que el primer que s'hauria d'haver fet és seure amb president dels veïns de Lloret Blau, amb la seva junta, a explicar aquesta situació. Possiblement deixaria una mica de dir, escolta'm, aniran per aquí els tiros, i després doncs iniciar aquest tràmit amb un tant per cent majoritari, no? Perquè entenc perfectament que s'hagi de fer, però el primer pas és explicar-ho, i en aquest cas ens consta, i si no és que bueno, ja ens ho diran, ens consta que no se'ls hi ha dit absolutament res. I a nosaltres també se'ns genera un altre dubte, igual que hi va haver-hi la suspensió de llicències a Lloret Blau, hi ha altres urbanitzacions que també hi havia la suspensió justament per fer aquest canvi de sistema de compensació, cooperació. Per què no han portat les altres? Al final és un document, ja sé que anirà, ja m'ho va dir, senyora Rodríguez, vostè i la tècnica ja em van dir, ostres, primer farem aquest, després farem aquell, però al final el document d'avui tampoc és tan directe amb Lloret Blau, vull dir, és bastant genèric, un canvi de sistema, es podien haver agafat les diferents urbanitzacions i portar-ho, perquè al final la suspensió de llicències es va donar a tres urbanitzacions i ara, en canvi, atacarem només a uns veïns concrets i als altres no. Dic que atacarem, eh? Només s'ha pogut expressar millor. Llavors, el nostre vot no serà positiu i és bàsicament per això. Entenem que s'ha de desbloquejar el Lloret Blau i entenem que s'han de fer les infraestructures perquè la urbanització necessita, però no entenem la manera com s'ha dut el tema cap als veïns i veïnes de Lloret Blau. Gràcies.
0: Gràcies, senyor Robert. Senyor Martínez, de Junts Lloret.
8: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Bé, jo no sé si m'extendré perquè ja ho han dit tot, però sí que realment nosaltres no qüestionem en cap moment que s'ha de modificar el POUM, ni qüestionem que s'hagi de canviar el sistema d'actuació de Lloret Blau. Al contrari, entenem que aquesta modificació és molt necessària per desbloquejar una situació que fa massa temps que pateixen els veïns de Lloret Blau i perquè així puguin tenir unes infraestructures com correspon a qualsevol altre barri o urbanització del nostre municipi. Per tant, el problema no és el què. El problema tampoc és l'instrument que avui se'ns proposa. El problema és el com. I aquí és on nosaltres no podem donar el vot favorable. L'Ajuntament disposava d'un període important de temps, quasi 2 anys, per avançar en la planificació i en la gestió d'aquest àmbit. Necessitava fer un procés d'interlocució real amb els propietaris que permetés saber si aquest canvi s'ha treballat amb ells i si existeix un full de ruta compartit. Però per això demano al govern si em pot confirmar, si us plau, si abans de portar aquesta modificació al ple s'han reunit formalment amb l'entitat de conservació o amb els propietaris de Lloret Blau. Ho dic perquè no ens consta que s'hagin fet i ens consta, segons diuen des de la pròpia urbanització, que l'última reunió va ser feta pel regidor Nino Gómez quan era regidor de l'aigua. Llavors això realment és preocupant. En tot cas, si s'han reunit, els demano, si us plau, quantes reunions han fet, amb qui s'han reunit i quin calendari concret d'actuació se'ls ha traslladat. Perquè realment els veïns no viuen de modificacions de POUM. Els veïns necessiten saber quan tindran una xarxa de clavegram adequada, quan tindran una xarxa d'aigua en condicions, quan tindran un enllumenat digne i, el més important, quin cost tindrà per tots ells això. I això és especialment important perquè Lloret té altres exemples on l'Ajuntament ha treballat amb els veïns. Podríem parlar d'abans del 2011 d'Urcassa, podríem parlar del 2011 al 2015 de la Tortuga, podríem parlar amb la legislatura anterior de la Creu de Lloret. L'Ajuntament ha parlat amb els veïns i ha participat en les despeses d'urbanització. Aquí els veïns sembla ser que no saben res, que no tenen cap coneixement. Per tant, nosaltres no creiem que la solució sigui posar l'Ajuntament d'una banda i els propietaris de l'altra. Creiem que l'Ajuntament ha de liderar, sí, evidentment, però també ha de garantir les obligacions urbanístiques. Com he dit, creiem que s'ha de parlar amb les persones afectades. Se'ls ha d'explicar el projecte, els terminis, els costos, les conseqüències. I això realment és molt important. És molt important perquè estem parlant de persones propietàries dels seus habitatges que necessiten saber com els afectarà directament a la seva economia familiar. I vull que quedi clar que no estem en contra de solucionar el problema de Lloret Blau. Al contrari, volem que es resolgui, volem que es faci el clavegram, volem que es millori la xarxa d'aigua, volem que hi hagi un enllumenat digne, volem que hi hagi un calendari i que aquest calendari es compleixi. Però també volem que aquest procés es faci amb els propietaris, amb transparència, donant tot tipus d'informació, perquè canviar el sistema d'actuació és necessari. Però canviar el sistema no pot ser l'objectiu final. L'objectiu final ha de ser que les obres es facin i que millorem la qualitat de vida de la gent que viu a Lloret Blau. I aprofito per demanar-los, sisplau, que si no ho han fet, facin el que considerem que havien de fer abans, convocar els propietaris, explicar-los el projecte, explicar-los els costos i presentar-los un calendari concret d'actuació. I els demano, sisplau, que si no ho han fet, retirin aquest punt de l'ordre del dia. Que ho facin i quan hagin parlat amb els propietaris puguem tornar a parlar-ne tots junts. Perquè els veïns de Lloret Blau no necessiten només que avui modifiquem el POUM. Necessiten saber què vol fer l'Ajuntament i quan començaran a veure solucionats els problemes que fa anys que arrosseguen. Perquè una notificació posterior a l'entitat de conservació com preveu aquest acord no és el mateix que fer una interlocució prèvia. S'ha d'explicar el canvi de sistema. Per què fem el canvi de sistema? S'ha d'escoltar les persones directament afectades. Nosaltres volem que tirin endavant aquest projecte, sí. Però volem que tirin endavant amb els veïns, amb l'ajut dels veïns, i no d'esquenes a ells. Gràcies, senyor alcalde.
0: I el senyor Martínez, senyora Rodríguez.
5: Bé, a mi em fa molta gràcia, senyor Martínez, perquè ara vostè ha fet aquí un discurs a favor dels veïns. Jo crec que no recorda que això ho va tirar vostè endavant. Això és el Padull. Potser hauria d'haver parlat amb els veïns abans de portar el Padull al ple, perquè en el Padull té vostè una calendarització i, a part, el Padull diu clar que si els veïns no porten a terme les obres, l'Ajuntament farà aquest canvi de cooperació directament per poder tirar-ho endavant l'Ajuntament, perquè sap que a Lloret Blau hi ha un problema d'insalubritat molt gran. Per això es van suspendre les llicències, perquè no es podia construir més en fosses sèptiques, perquè veritablement a Lloret Blau tenim un problema mediambiental. I va ser aquest el principal motiu pel qual això es va començar a tirar endavant. Vostè va fer la calendarització, vostè va calcular el cost que suposaria cada parcel·la, i tot això està en el Padull. Abans de portar-lo a ple com el van portar, vostè va parlar amb Lloret Blau? Vostè va parlar amb els veïns? Doncs llavors no digui que el Lloret Blau no en sap res, si va ser vostè qui va parlar abans. Una altra cosa és que posteriorment no s'hi hagi parlat. Jo no sé si el regidor Guic, com a regidor de Lloret Blau, hi ha parlat o no. Jo no. Jo, com a regidora de Serra Brava i la Riviera, sí que he fet reunions amb els veïns, he anat a les reunions de veïns i s'ha votat aquest canvi de compensació o cooperació, es va votar per la Junta de Veïns i va sortir aprovat, i Serra Brava té moltes ganes de que es faci aquest canvi perquè no s'estan donant llicències. Jo, Lloret Blau, és veritat que jo no hi he anat, no sé si el regidor Vic els hi ha explicat, a mi no m'ha demanat que li acompanyi, si necessitava que l'acompanyés jo, encantada, no tinc cap problema, però és veritat que això ja ve d'abans, el Padull es va aprovar en aquest ple, o sigui, tots sou conscients que això s'havia de tirar endavant. O sigui, ara no us ve a tots de nou, que ara sembla que ningú sabia res, ningú sap l'import, ningú sap el calendari, aquí nadie sabe nada. Escolteu, que això ho van votar aquí, que sembla que quan hem de tirar endavant les coses i quan s'ha de ser valent i dir, doncs vinga, com que no han fet les obres perquè això s'arrossega des del 2007 que es va aprovar el POUM, que Lloret Blau havia de fer aquestes obres de clavegaram. El 2017 van intentar fer-les però no se'n van en sortir. Això ho tenen enrocat des de fa molts i molts anys. És per això que es tira endavant de forma immediata per part de l'Ajuntament. Perquè tenim un problema de salubritat i perquè no s'estan donant llicències. És que la gent que té una parcel·la no pot construir casa seva, no pot construir res. O sigui, és que ho tenim totalment aturat. Això és tirar-ho endavant. Un cop hi hagin aquests imports que s'han de pagar, que primer s'ha de fer la reparcel·lació en el Padull, si se'n llegeixen, hi ha una estimació del que ha de pagar cada parcel·la en funció del que es va pagar a la Creu de Lloret. I això és el que pagarà cada parcel·la aproximadament. Evidentment, des de la Creu de Lloret fins ara, els costos seran una miqueta més alts. Però tenim un valor aproximat. I això és el que s'han de pagar. Llavors, cada parcel·la tindrà la seva idiosincràsia. Haurem de mirar qui, si hi ha famílies vulnerables, qui hi ha, qui no hi ha. Clar, això s'ha de mirar, és evident, però primer hem d'iniciar-ho. Si no iniciem i no comencem a fer el projecte, i no comencem a fer la reparcel·lació, i no sabem què ha de pagar cada parcel·la, jo ni li puc dir al veí què pagarà, si és que no ho sabem, si no ho tirem endavant. Això és un acte de responsabilitat, perquè tenim a gent que potser sí que hi ha gent que no vol pagar, però és que també teniu propietaris que tenen una parcel·la que la tenen aturada i que no poden construir res. I que si tu amb els teus estalvis t'has comprat una parcel·la per poder-te fer una casa a Lloret Blau i que ara, perquè el ple no és valent, quan ja ho sabia, perquè es va votar un Padull i van votar tots que sí, ara, ai, no, que dieu que no s'ha parlat amb Lloret Blau, escolteu, això ha estat en exposició pública. Lloret Blau va presentar al·legacions, ho saben perfectament. O sigui, Lloret Blau ho sap. Una altra cosa és que ara doncs, no ho vulguin tirar endavant o vinguin a dir que no ho volen tirar endavant. Però això és un exercici de responsabilitat. Tenim un problema mediambiental molt gran a Lloret Blau. Molt gran. I crec que aquí és el moment de discutir-ho, com diu el senyor Ferrandet, i de parlar-ho. I crec que tots ens hauríem de posar d'acord per poder tirar això endavant, per poder desencallar això i per poder tenir un Lloret millor i que les urbanitzacions estiguin en millors condicions. Moltes gràcies.
0: Ja, senyora Rodríguez, segon torn d'intervencions, sisplau.
7: Sí, gràcies, senyor alcalde. Sí, jo em reuneixo amb el meu interlocutor, és el president de l'ECO, i també doncs, es fan assemblees puntuals en les que, òbviament, doncs, tractem diferents temes. També s'ha de ser coneixedor de la idiosincràsia d'aquesta urbanització en la qual doncs, l'afluència a les trobades doncs no és no diguem que no és molt numerosa i que se solen delegar moltes vegades doncs als vots quan es voten certs temes. sabem o no sabem el que costa el cost? Perquè és el que acaba de dir ara vostè, senyora Rodríguez, hi havia uns preus, ara potser són uns altres. Jo vull fer-ho molt més senzill, vull fer-ho molt més planer. Sabem que, o sigui, on volem arribar, sabem quines ajudes volem donar, sabem si hi ha famílies vulnerables allà, jo crec que és allà on hem d'arribar. I per descomptat, doncs, jo li agafo el guà i podem intentar, doncs, anar a veure en els veïns i veure l'afluència que tenim i, doncs, tractar amb ells les vegades que faci falta, doncs, aquesta situació. Però

0: Doncs el regidor en qüestió van allà a fer visites puntuals, a intentar doncs, explicar coses que fan, però després coses importants com aquestes doncs, ens la deleguen a uns altres. Jo ja ho he avançat, nosaltres com a comuns, per prudència doncs, ens abstindrem, però òbviament doncs, hem de continuar treballant en aquest tema perquè realment doncs, a dia d'avui doncs, la preocupació per part dels veïns és àmplia i crec que no estan del tot informats. Gràcies, alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic. No, senyora Linares, sumem, no? Senyora Esquerra Republicana, vau dir.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Estic d'acord amb molt del que ha dit la senyora Rodríguez, eh? Vull dir, és així. Estic d'acord sobretot amb la part final, eh? Crec que ens hem de seure, crec que hem de dialogar perquè i hem d'arribar a un acord, perquè al final el que està clar és que totes aquestes modificacions les hem de fer nosaltres i per tant som nosaltres els que tenim la responsabilitat i estic totalment d'acord de que ho fem i és cert que escolti, no ho hem fet fins ara, però insisteixo, potser amb la intervenció d'abans ja he fet el cupo d'enfadar-me, per tant no m'enfadaré, quan vulguin ho fem i ens hi posem perquè és que al final és que és un tema que ostres, que segur que ens hem posat d'acord amb temes molt més difícils i al final tots estem d'acord amb la solució i la solució passa perquè aquest ajuntament agafi el problema i l'intenti resoldre. Ens haurem de posar d'acord amb els veïns perquè bé, estan queixosos o tenen dubtes, no?, sobre com han de ser les condicions, sobre la desconeixença dels costos, si hauran pujat, si no han pujat des que es va aprovar el Pedrull, sobre qui ho haurà d'assumir, la manera que gestionaran les obres, qui gestionarà el procés. Jo crec que són tots aquests temes els que els hi deuen fer dubtar als veïns i veïnes, perquè al final jo vull dir, he pogut parlar amb el president, però tampoc assisteixo a les assemblees, per tant no sé exactament, i òbviament doncs avui he fullejat les actes de les assemblees, però no me'ls he llegit senceres, com comprendran. Per tant no sé si les reclamacions dels veïns és una o és l'altra. El que està clar és que hi havia molts de dubtes, això sí que ho he vist, que quedava palès, que hi havia molts de dubtes, que estaven neguitosos perquè bé, els hi pot suposar, i han vist precedents d'altres municipis, que els hi pot suposar una quantitat econòmica doncs important. I n'hi ha molts que potser no poden, no ens posarem en la situació econòmica de cadascun, no? Per tant, crec que hem de seguir treballant, insisteixo. Durant tot aquest temps que hem tingut aquesta suspensió de llicències, és veritat que hem tingut al·legacions dels propietaris, com es deia, però també hem tingut malestar, hem tingut incertesa, i ostres, a mi el que em sap més greu, i ho he vist ara, és que aquest govern, al final, enviava un representant a les assemblees. I jo em sap greu, però a mi em dona igual si és dels comuns o si és del Partit Socialista. És un membre d'aquest govern. I home, jo crec que hauria d'haver fet de membre d'aquest govern. I doncs home, queda palès que o per desconeixença o perquè no l'havien informat o perquè no tenia coneixença, insisteixo, no va poder traspassar la informació que havia de traspassar, i això és el que segur que no ens podem permetre amb els veïns i veïnes del nostre municipi, i sobretot amb els d'aquestes organitzacions que, com tots sabem, tenen problemes molt greus. A més, ara, de fet, ens deuen estar escoltant i se'n deuen estar recordant, perquè fins fa 3 dies, si no és ara mateix encara, doncs encara es deuen trobar amb tots els problemes que comporta l'estacionalitat turística a aquests llocs, i per tant crec que no és de rebut que hi hagi aquesta imatge del govern que el que fa un no ho sap l'altre i que no s'expliquin les coses.
1: Gràcies, senyor Fernández.
2: Gràcies, senyor alcalde.
1: Senyor Robert, de Tots Palloret.
3: S'ha tornat a sobrepassar del temps, senyor Fernández. Però no passa res. Volia simplement fer alguna consulta, no? Tenint en compte vostè, senyora Rodríguez, que és la regidora, a més, pel que ha dit, no, que no ho sabia, Serra Brava, caram, per què no iniciàvem, si vostè ja ha fet ja té l'acord dels propietaris, dels veïns, de tal, per què no iniciàvem Serra Brava en comptes de Lloret Blau, que pel que sembla i pel que ens ha dit el president no en saben res. És a dir, al final el Pedrull ja ho preveu, aquests canvis de sistema en el cas de que no, ho facin per iniciativa pròpia. I entenent que els veïns de Serra Brava ja n'estaven assabentats i a més hi ha una aprovació per junta, doncs

0: que diuen que, ok, potser hauria sigut bo començar per aquí i així ens haguéssim estalviat aquest debat. Era bàsicament això. També hi ha un tema que és important. Durant 2 anys i pico hem estat una mica així. Jo crec que teníem marge per treballar aquests documents, per portar-los en temps i per no haver de córrer ara una mica perquè s'acaba el termini i haurem d'aixecar llicències un altre cop. Això és, també ens ho podem dir. L'administració ara es veu amb l'obligació també de tirar endavant o d'obrir de nou aquest període de llicències que s'havia suspès per poder regular justament aquestes coses. Gràcies.
1: Senyor Robert, senyor Martínez, de Junts Lloret.
2: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, no entraré en el itumés i en un esperit de confrontació en tant en quant. Entenc que el que hem de fer és buscar solucions. Mentre Junts va estar a govern, amb el senyor Gómez ens vàrem reunir un cop amb Lloret Blau, però vàrem sortir de juliol el juliol del 24, si no recordo malament, i el PDUI es va aprovar el 29 de juliol del 24. Llavors, el que a mi em sap greu és que en aquests 2 anys que han passat, des del juliol del 20, més de 2 anys que han passat des del juliol del 24, doncs vostè ha tingut temps de reunir-se amb Serra Brava, com ha comentat, i amb la Riviera, però no ha tingut temps de reunir-se amb Lloret Blau. En aquell moment les quantitats no estaven establertes, estava tot bastant embrionari, com vostè ha dit. Llavors, a partir d'aquí, doncs, jo considero que el que han de fer és retirar aquest punt del ple, han de convocar els veïns, o si més no, convocar l'entitat de conservació de Lloret Blau, per donar-los tràmit, per donar-los coneixement de tot, tot i que vostè diu que, que ells ja ho han vist i que han fet al·legacions. Jo això ho desconec, això ho diu vostè. En tot cas, doncs explicar-los i a partir d'aquí que sigui l'entitat la que pugui transmetre la informació, poder tornar a portar el punt a ple i amb el coneixement dels veïns doncs que puguem aprovar-ho i poder tirar-ho endavant. Al final, jo, si em permeten, doncs jo considero que això és el correcte. Crec que és el que hauríem de fer. Que, evidentment, les coses s'han fet com s'han fet, es podien haver canviat. A mi també el que em sap greu, com han dit els meus companys, és que aquest govern, doncs, enviant a un representant de l'equip de govern, que el mateix equip de govern doncs, no sapiguessin doncs, que realment doncs, el que havien de fer, el que havien d'explicar. Per tant, si haguéssim emprat la mateixa mesura i de la mateixa manera que hem explicat els representants de Serra Brava i de la Riviera doncs, aquest projecte, doncs, si ho haguéssim fet amb els representants de Lloret Blau, doncs, segurament doncs, avui hi hauria un aprovat general. Perquè és important, com els deia, i sobretot tindrà un cost molt elevat. Jo no sé els costos, però tindrà un cost molt elevat. I és cert que si hem parlat o si s'ha parlat amb diferents persones que viuen a Lloret Blau, amb el cost de la vida actual i el moment de la vida actual, hi ha molta gent que viu a Lloret Blau que no tindrà diners suficients com per fer front a aquesta inversió. Llavors el que no podem fer des de l'administració és prou que els apretem amb els impostos, prou que els gravem amb les taxes, doncs per fer una contribució especial, deixin-m'ho dir d'aquesta manera, fer una contribució especial que s'ha de fer, que és obligat, que s'ha de fer per salubritat. Estem tots d'acord amb això, però sí comentar-los i buscar doncs, alguna manera per trobar doncs, de quin import aproximat estem parlant, què pot posar l'Ajuntament, què han de posar ells, i d'aquesta manera, doncs, entre tots, doncs, tirar endavant, repeteixo, de la mateixa manera que s'ha tirat endavant, ja acabo, senyor alcalde, de la mateixa manera que s'han tirat endavant doncs, a Urcassa, que s'ha tirat endavant doncs, la Tortuga i que s'ha tirat endavant doncs, la Creu de Lloret. Gràcies, senyor alcalde.
1: Ja, senyor Martínez, senyor Rodríguez.
3: Bé, senyor Robert, no s'ha iniciat amb Serra Brava perquè en el PDUI hi ha la calendarització i la primera era Lloret Blau perquè té un problema d'insalubritat molt gran. De fet, si mireu el PDUI, teniu aquí els expedients de salubritat que s'han realitzat en el municipi en els diferents anys i deixa palès que totes aquestes fosses sèptiques existents generen veritables problemes de salubritat pública en vials i espais verds públics. Tot i així s'ha constatat que són de tot insuficients. Consta en el PDUI, si és que, repeteixo, senyor Martínez, jo no és que i tu més, però és que me sobta que vingui aquí i me digui no sé els costos, quan el PDUI el va fer vostè, que sí, que van sortir de govern abans que s'aprovés, però és que el primer ple on jo era regidora d'urbanisme vaig portar aquest punt que l'havia deixat vostè ja fet. Doncs no digui que no sap els costos que surten en el pla d'ull que va fer vostè. Els costos els sap perfectament. Igual que els pot saber qualsevol persona que pot veure el pla d'ull perquè està publicat i es va aprovar pel ple. I si a vostè tant li preocupaven les taxes i tant li preocupaven els impostos i tant li preocupaven els veïns, no hagués fet un pla d'ull. Ho hagués fet d'una altra manera, perquè el canvi de sistema és obligar els veïns a contribuir ells perquè ho fa l'Ajuntament. I no ho paga l'Ajuntament. I això vostè ho sabia perfectament. No ho paga l'Ajuntament, ho paguen els veïns. Es repercuteix el cost en els veïns. Per tant, no digui ara que li preocupen tant, perquè aquest va ser el mecanisme pel que va optar i la suspensió de llicències, jo això ho vaig parlar amb vostè moltes vegades abans de que es tirés endavant, que havíem de vigilar molt perquè la gent es queda totalment penjada en una parcel·la que no pot construir. I això ho vam parlar. Però és veritat que Lloret Blau té un problema de salubritat molt gran. Jo no tinc cap problema en reunir-nos tots i tornar-ne a parlar, però el problema que hi ha és el que hi ha. Bueno, amb tots els grups de l'oposició, em refereixo. I també amb els veïns. Jo no tinc problema. Jo ja em vaig reunir amb Serra Brava i la Ribera perquè jo sóc la regidora de Serra Brava i la Ribera. Jo no sóc la regidora de Lloret Blau. Si a mi el regidor m'hagués demanat que l'acompanyés, jo l'hagués acompanyat. Jo vaig fer la reunió amb Serra Brava i la Ribera acompanyada del síndic que va venir amb mi a explicar aquest tema. No tinc cap problema. Els veïns de Lloret Blau tampoc han demanat mai una reunió amb mi, si no jo m'hagués reunit com me reuneixo amb qualsevol persona que demana hora amb mi. No tinc cap problema. I no tinc cap problema en anar a una junta a explicar-ho. A la junta o a una reunió de propietaris, no m'importa. Però és veritat que si tenim aquest problema de que a Lloret Blau hi ha molts poders que es donen a una sola persona, és molt difícil que aquesta informació arribi a tots els veïns que formen part de Lloret Blau. És molt difícil. Per això dic que han de ser valents i tirar endavant quan tenim un problema d'insalubritat, pensant en Lloret, en tot Lloret, no només en una urbanització o en uns veïns de Lloret Blau, perquè el problema d'insalubritat el tenim tots, no té només Lloret Blau. Moltes gràcies.
1: I la senyora Rodríguez, la veritat és que em fa una mica de vergonya aquest punt, tot i que crec que si tothom s'hagués llegit a Padull no estaríem fent aquest debat. Jo crec que ha hagut falta de coneixement perquè s'han fet moltes preguntes o moltes afirmacions que han sigut mentida, i fruit d'aquest desconeixement, en la matèria i de no saber què es va votar, perquè això es va aprovar per tothom, doncs ara estem, diguem, impedint que es porti davant un tema que fa molts anys que, com heu dit, que es fa, pals a les rodes, tornar a permetre llicències, tornar a cronificar un tema que jo crec que aquí hi ha molta gent també que va estar molts anys governant, 13 anys diria jo governant, i no van tomar el problema. Ho van posar amagat al calaix i dia que passa any empeny. I ara, humilment, aquest govern, amb les seves coses bones, les coses dolentes, pren els problemes, entoma els problemes i té la intenció de solucionar-ho. Però sí que és vital que el govern està en minoria, per lo bo i per lo dolent, els agradi a uns, els agradi als altres, està en minoria. I també vull deixar una cosa clara, perquè a mi em preocupa algun tarannà de com comença el nou curs escolar o polític, que està en minoria, el futur del poble també passa per l'oposició. Hi ha temes molt importants que heu de col·laborar-hi. Nosaltres també hem de fer esforços en negociar-hi, però també vosaltres heu de tenir la mà estesa de treballar-hi. Perquè si directament no ens preparen els temes, o directament hi ha desconeixement, o directament, com diu el senyor Martínez, es diu que tot està molt bé, que tot és perfecte, que tot ideal, però votarem que no. Bueno, que m'ho expliquin. I més encara quan Junts ho van tomar juntament amb el PSC i Comuns, l'inici depèn de les decisions pertinents per solucionar un problema de salubritat d'una urbanització important de Lloret, que els veïns mereixen una resposta per part de l'administració. Jo crec que els veïns el que no volen són 12 anys més de no tombar els problemes, de no voler solucionar-ho, i dia que passa, any empeny. Però amb el nostre estat intentant doncs, cosir ponts i sumar per Lloret, doncs posposo i trec aquest punt de l'ordre del dia, com demana el senyor Martínez, i així que passaríem ja al punt Z d'ordre del dia, que és l'aprovació...
4: Jo tinc una qüestió d'ordre.
1: No. Home. No, és que no és una qüestió d'ordre, disculpi.
4: Home, escolti'm.
1: No, jo tinc el dret de posar... No, hi haurà...
5: Ha silenciat? Ah, no.
1: No, l'únic que dic és que no és una qüestió d'ordre, jo he acabat el meu torn que tinc dret.
5: Sí, i vostè ha dit que tots vam aprovar tret...
1: No, això és un debat, i... vostè està fent un debat.
5: Vostè ha dit que vam aprovar
1: tant,
5: el Padull,
1: sisplau,
5: i no és veritat, nosaltres no el vam aprovar.
1: Ara està fent un debat, no és una qüestió d'ordre.
5: Sí,
1: entenem que és una qüestió d'ordre de plenari.
5: Ha mentit.
1: Jo, sisplau, que deixin, sisplau, a parlar,
5: deixin, sisplau, portar
1: al ple
5: gràcies
1: i respectin la meva... les meves paraules, no? Les meves decisions. Dit això, i com deia, no fem cas, senyor Martínez...
4: No podem fer qüestions d'ordre, doncs, senyor alcalde?
1: Al següent punt d'ordre del dia, si és una qüestió d'ordre, sí, però si és un debat, continua debat...
4: No, no, és una qüestió d'ordre, és una qüestió d'ordre.
1: El que ha dit el senyor Robert ha sigut interrompre'm i a l'hora de debatre-ho. Això no és una qüestió d'ordre, això és un debat que té el seu temps, que ha tingut el seu temps, que no li he molestat, que li he deixat tot el temps possible, i més, i ho ha fet en el seu torn, com diu el ROM. Ara a mi, al meu torn, també he estat dient el que jo crec oportú i ara també tinc el dret d'agafar el guà del senyor Martínez i treure-ho del punt d'ordre del dia. Per tant, l'únic que vas demanar-ho és respecte i que se'n deixi fer el que el ROM em permet a mi fer-ho, ni més ni menys.
4: Perfecte. Senyor secretari, una qüestió d'ordre en base a l'article 95 del reglament. Una qüestió d'ordre pura i dura, En base a l'article 95, que és el que parla de com es regula el ple. La meva pregunta és, l'alcalde pot fer servir els seus minuts de tancament per fer exposicions polítiques i renyar, o és per endreçar el ple? És una pregunta en base a l'article 95, que és el que regula com és el funcionament del ple.
1: Jo
4: és una qüestió d'ordre pel secretari.
1: Per fer-ho més a la ciutadania que ens està veient i que està avui aquí present,
4: és que senyor
1: el senyor secretari li pot fer un informe, li anirà per correu demà o demà passat o la setmana que ve o l'altra.
4: Si vostè li demana.
1: I li farà arribar sobre això. Jo l'únic que li demano és que tingui memòria, perquè vostè porta molts anys governant o a l'oposició, i els alcaldes sempre han tingut dret a cloure-ho, sota la seva opinió. Perquè tot és política. Tots els que estem aquí som polítics. Vull dir, no hi ha opinió.
4: Senyor alcalde, és que vostè està fent debat. Jo he preguntat una pregunta molt clara.
1: Passaríem al següent punt d'ordre del dia, que és el punt 11, que és l'aprovació proposta de conveni de mutu acord per expropiació del terreny destinat a zona verda, clau 1.3, als carrers Costa de la Fàbrica, i migdia de Lloret de Mar. Té la paraula una altra vegada la regidora Rodríguez.
3: En aquest punt portem a aprovació el conveni de mutu acord per l'expropiació d'una peça de terreny situada entre els carrers de la Fàbrica, Migdia i Costa de la Fàbrica, que el planejament urbanístic vigent, el POUM, destina a zona verda. Aquest expedient es va iniciar l'any 2023 amb l'aprovació inicial de la relació dels béns i drets afectats. Durant el període d'informació pública no es va presentar cap al·legació i posteriorment el ple va aprovar definitivament aquesta relació. Ara els propietaris van manifestar la seva voluntat d'arribar a un acord amb l'Ajuntament i accepten la valoració realitzada pels serveis tècnics municipals. Per tant, el que fem avui és aprovar aquest conveni de mutu acord, autoritzar el pagament de la quantitat als propietaris i formalitzar la transmissió de la finca a favor de l'Ajuntament de Lloret de Mar. D'aquesta manera, l'Ajuntament passa a ser titular d'aquest terreny destinat a zona verda, d'acord amb el planejament urbanístic vigent. També es farà la corresponent actualització de la inscripció al registre de la propietat per adequar-la a la superfície real de la finca i inscriure-la definitivament a nom de l'Ajuntament. Aquesta actuació forma part també del compromís de l'Ajuntament i d'aquest equip de govern de continuar treballant per un nucli antic més cuidat, més amable i amb més espais de qualitat per als veïns i veïnes. Recuperar i incorporar espais al patrimoni municipal ens permet anar millorant progressivament l'entorn urbà i avançar cap a un nucli antic més ordenat, més habitable i amb més espais públics. En definitiva, avui fem un pas més per incorporar aquesta peça de terreny al patrimoni municipal i garantir el seu ús com a zona verda, tal com preveu el POUM. Per tot això, el ple acorda primer aprovar la proposta de conveni de mutu acord per l'expropiació forçosa de la peça de terreny destinada a la zona verda, als carrers Costa de la Fàbrica, i Migdia. Segon, convocar els expropiats dia i hora per la signatura del mutu acord acceptat per expropiant i expropiat. Segons la valoració de l'arquitecte municipal, facultant àmpliament a l'alcalde president per la seva formalització amb els ajustos necessaris per a la seva signatura amb els titulars dominicals de la finca. Tercer, aprovar, disposar i reconèixer l'obligació per l'import citat i ordenar-ne el seu pagament a favor del titular de la finca objecte d'expropiació segons conveni de mutu acord. I signar el conveni de mutu acord que comporta l'ocupació dels terrenys, instar el registre de la propietat número 2 de Lloret, la corresponent rectificació registral, per tal d'adequar-la a la superfície cadastral, tal com preveu la llei hipotecària, ja que és la superfície real de la finca la que s'expropia, la qual es correspon amb la superfície cadastral, trobant-se ben delimitada pels carrers Migdia, Fàbrica, Costa de la Fàbrica i l'immoble existent als carrers Migdia número 3 i carrer Fàbrica número 4, així com la inscripció de la finca a nom de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor Rodríguez. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Guic, de Lloret en Comú.
6: Gràcies, senyor alcalde. No sempre és bo portar punts com aquest a ple quan es parla de zona verda i algú que ve de Comuns, no? Òbviament, doncs, com no pot ser d'una altra manera, doncs votarem a favor d'aquest conveni de mutu acord per l'expropiació d'aquests terrenys, d'aquests solars al carrer Fàbrica i Migdia. Comuns, des de Comuns sempre defensarem que Lloret guanyi en espais públics i en zones verdes per la ciutadania. I especialment quan s'arriba a un acord de preu just, permeteu-me que posi un parèntesis ara i dir o no, amb la propietat que per evitar doncs, allargar els litigis als tribunals. Ara bé, no podem deixar de dir, no podem votar aquest punt sense posar el mirall davant d'alguns i denunciar la falta de voluntat política en matèria d'habitatge. Aquest expedient ens demostra una cosa molt clara, que quan un vol aconseguir sol, sap perfectament quins mecanismes urbanístics ha d'activar. Avui aprovem el pagament de 55.209 euros per un pedaç de terra de 97 metres quadrats destinat a zona verda. El preu, doncs, és el que és. Alguns doncs, ens pot semblar molt, però és el que és. O sigui, es mouen els serveis tècnics, es fan valoracions i es posen els diners sobre la taula. Aquest és el procés, doncs, per adquirir un terreny, si tot ve de cara. Però què passa quan parlem d'emergència habitacional a Lloret de Mar? Fa només uns mesos vam aprovar definitivament el Pla Local d'Habitatge, que inclou 42 actuacions i l'obligació d'incrementar el sòl per habitatge assequible i social. Per les zones verdes hi ha hagut agilitat i pressupost. Ara hem de ser també àgils i hàbils per fer front als lloguers abusius i a la manca d'habitatge de protecció oficial, perquè fins ara només tenim fum, bones paraules i un pla que corre el risc, i això ens sap molt de greu dir-ho, perquè ho he dit, ho he repetit forces vegades, que corre el risc de quedar-se en paper mullat. S'està seguint els grans tenidors, s'estan sancionant els immobles buits. Votarem sí perquè va en el nostre ADN, perquè és bo per al nucli antic, però també demanem que s'apliqui la mateixa determinació, els mateixos recursos i la mateixa via d'adquisició urbanística per aconseguir sòl públic necessari per fer pisos socials que el Pla Local d'Habitatge exigeix i que els lloretencs i lloretenques necessiten. Gràcies, alcalde.
1: Ja, senyor Guic. Senyor Hernando.
7: Sí, jo no estoy de acuerdo con las expropiaciones de ningún tipo, desde luego, pero en este caso, como se han puesto de acuerdo, es un convenio, pues mi voto será que sí. Gracias.
1: Gràcies, senyora Landó. Senyora Linares, de Sumem Lloret.
8: Gràcies, senyora alcalde. Nuestro grupo municipal se felicita, les felicitamos, porque sí que estamos contentos de que finalmente pues, se pueda aprobar un convenio de mutuo acuerdo con la propiedad. En este caso sí por expropiación forzosa, pero un convenio con la propiedad que nos permita poder adquirir esta pieza de terreno en el núcleo antic y destinarla a zona verde. Me consta por los anteriores compañeros que estaban en el gobierno que era una pieza de terreno muy codiciada, que se iba detrás de ella con mucha intención de poderle dar a esta zona una dignificación de esta zona del núcleo antic, y el hecho de que se pueda haber llegado finalmente a este momento donde se pueda hacer un convenio de mutuo acuerdo con la propiedad para poder pasar a terreno municipal y destinarlo a la zona verde y darle esta salida de mayor dignificación al núcleo antic, nosotros nos alegramos. Y no, pues yo no ha sido fácil, ágil no sé, pero sé que fácil no ha sido, porque ya el anterior equipo de gobierno ya iba detrás de este objetivo. Así que me alegro, le felicito y pues nuestro voto será favorable. Gracias.
1: Ya, señor Linares. Señor Fernández, Esquerra Republicana.
4: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, amb aquest esperit de concili que m'envaeix de tant en quant al llarg dels plens, i ara mateix ha entrat en mi, felicitar-los, dir-los que és una bona mesura pel nucli antic, felicitar-los també perquè ho hagin aconseguit, com bé es deia, no? L'anterior govern doncs ho va intentar, no ens en van sortir. De fet, avui buscava la documentació i he vist que el plan de sostenibilitat turística que va presentar l'Ajuntament, un pla que es va treballar al llarg del 21 i que vam presentar, insisteixo, al govern per tal de poder tenir els recursos necessaris. Després va derivar en els fons Next Generation, que va ser el que finalment van acabar arribant al Lloret de Mar, però en aquell pla, i jo crec que és important dir la xifra perquè la gent vegi doncs les aspiracions que tenia la propietat, nosaltres demanàvem 165.000 euros per tal de poder fer front a les diferents obres, i tot i així no ens hi vam entendre. Per tant, entenc que hem fet un bon negoci, entenc que en aquest cas doncs els serveis tècnics de la casa amb la regidora al capdavant doncs ho han fet bé i han sapigut doncs convèncer la propietat que al final allò és un espai on difícilment hi podrà fer habitatge. De fet, jo no li recomanaria a ningú que fes habitatge allà, i per tant que el que havia de fer és facilitar l'Ajuntament i els lloretencs i les lloretenques a poder caminar cap a aquest esponjament del nucli antic que és tan necessari com qualsevol altra actuació que puguem plantejar, perquè, doncs, com tothom coneix, no?, i la gent que sap una mica d'urbanisme, els nuclis doncs, antics de les ciutats es van construir molt abans que existissin els planejaments urbanístics i, per tant, estan desendreçats, i moltes vegades aquestes actuacions d'esponjament i, per tant, que entri una mica d'aire i d'oxigen a aquests carrers, que de vegades, doncs, com hem dit alguna vegada, no?, ens costa mantenir doncs, nets i en bon estat, doncs és important. I fins aquí aquest esperit de concili, no, però deixi'm que els hi digui, perquè és veritat que em va saber molt de greu, i com bé ara els hi deia, doncs això, estic parlant d'una feina que es va treballar a principis del 21, el 22 i el 23, fins que finalment se'ns van donar els fons Next Generation, i això ve de l'anterior govern, del govern amb l'alcalde Dolçat al capdavant. I insisteixo, deixem que els hi diguin, perquè em va saber molt de greu que l'altre dia la directora general de Turisme, doncs, no se'n recordés que això venia de l'anterior govern, li donés totes les gràcies a l'alcalde Lamelas per tota la feina que havia fet amb el projecte Next Generation, quan, home, jo ja em sembla bé que li digui que ha fet bona feina, eh? Però crec que li podrien trasllar a la directora general, ja que és del seu color polític, que es va equivocar i que estaria bé, si existís una ordenança al país de rectificació, doncs aquesta senyora hauria de rectificar, perquè certament doncs és de rebut dir que l'anterior govern, insisteixo, encapçalat doncs per l'alcalde Dolçat, havia fet aquesta feina abans. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Ferrandez. Senyor Robert, de Tots per Lloret.
0: Moltes gràcies. Felicitats, senyora Rodríguez. Felicitats, no sé com ho ha fet, però felicitats. Vull dir, escolti, no, de veritat, és que a nosaltres ens va costar Déu i ajuda, com diu la cançó, i no ens en vam sortir. La propietat volia que paguéssim aquell galliner a preu d'or, a preu d'edifici edificable, on s'hi poguessin construir, no sé, jaimes en el terrat. És que, de veritat, i ens vam plantar, com no podia ser d'una altra manera. Recordem que al final és un petit edifici afectat des de l'aprovació del POM del 2007 amb clau urbanística 1.3, i que ells pretenien que es vengués a preu de 2.1, clau urbanística edificable en el nucli antic, i coi, i vam dir no, és que el valor no és el del 2.1, és el de l'1.3, i no ens en vam en sortir, no hi havia manera. És més, li vam dir, escolti, li comprem el pack, hi ha un pack aquí de tres coses, escolti, aquí n'hi ha una que té uns inquilins una mica de dubtosos, ja ens els quedem, ja ho gestionarem. Tant, home, hòstia, no es passi, no ens en vam en sortir, i vostès ho han fet. Per tant, felicitats, votarem a favor, lògicament. I després, com que no era una qüestió d'ordre i era un debat, doncs ja em queden 3 minuts 35, senyor alcalde. Hosti, ens ha dit que no ens informem dels temes quan venim al ple. Ens ha dit que no ens hem estudiat el pedull. Me diu vostè amb quines dates s'havia de fer el que s'està fent avui? M'ho diu vostè? Quan tocava fer-ho? Ho sap?
9: Jo sí.
0: Vostè sí, senyora Rodríguez, no en tinc cap mena de dubte. Però el senyor alcalde ens ha titllat a nosaltres de que no, que venim al primer trimestre del 25. El que avui han intentat portar a ple, ho havien de portar el primer trimestre del 2025. I si vol, continuo. No, ho dic. Després, això és un altre tema, a Lloret Blau encara té 17 instàncies pendents de ser respostes. Té unes al·legacions pendents de ser respostes, perquè simplement es va respondre que no dà lugar. Escolti'm, una cosa és explicar coses i l'altra és faltar la veritat. I a sobre dir-nos mentiders. Dir-nos mentiders. I dir-nos que no ens portem els punts treballats en el ple. Qui no els porta treballats en el ple és vostè. Perquè vostè és minoria, i els punts que els porta el ple els porta el govern, i els punts s'han de portar aprovats. Què vol dir això? Que s'han de treballar abans. Ens hem de seure, s'han de parlar, perquè no som majoria, senyor alcalde. Però és que vostè ja no li prova ni el seu soci de govern, perquè no es parlen. Llavors, home, al tanto, no ens tracti a nosaltres de mentiders, i no ens tracti a nosaltres de que portem aquí a debat coses que no ens hem estudiat. Escolti, jo no me'l sé, el padull, de dalt a baix, però me l'he estudiat i me l'he mirat i me'l conec i sé quin era el procediment. I si el primer trimestre del 25 s'havia d'aprovar el que avui s'ha portat, que estem a 28 de setembre del 26, és que anem molt tard, molt tard. I que, per tant, segons el calendari, anem amb un any i mig en el qual ens haguéssim pogut seure amb l'ECO 52 cops, una per setmana, més 6 mesos de gràcia. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Robert. Senyor Codina, de Junts Lloret.
9: Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i quina muntanya russa d'emocions. A mi em toca la part positiva. Valorem positivament que s'hagi arribat a un acord amb aquesta propietat. Hem de reconèixer com les coses es fan bé i per això volem felicitar tant el govern com els serveis tècnics per la feina feta en aquest acord. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Codina. Doncs, senyora Rodríguez, per cloure, si vol.
3: Bé, jo primer vull agrair a la propietat la seva bona predisposició amb nosaltres. La veritat és que no ens ho ha posat tan difícil i jo des d'aquí li vull agrair que puguem obtenir aquesta finca per fi, perquè veritablement crec que és una cosa bona per Lloret. I llavors, una altra cosa, senyor Robert, és veritat que anem tard en l'aprovació d'aquest punt pel que fa a Lloret Blau, per això volem fer Serra Brava i la Riviera junt i passar-ho properament per ja poder posar-nos al dia amb el tema del padull, però jo els vaig convocar a una reunió i l'únic que va venir va ser vostè, senyor Robert. I els vaig convocar tots, i només va venir el senyor Robert. I després els vaig escriure un per un sobre el que s'havia parlat en aquesta reunió amb els serveis tècnics, perquè érem l'arquitecte municipal, el senyor Robert i jo. Llavors, crec que és just que es digui tot. No digueu que no parlo amb vosaltres, perquè almenys hi parlo personalment. Jo us escric sempre. O us truco, o us escric, o us envio un missatge per WhatsApp, i sóc pesada. I és veritat que us vaig convocar, no vau poder venir, els vostres motius teníeu, eh? Jo no dic res, però tampoc cal, si s'ha de dir, s'ha de dir tot. Moltes gràcies.
1: I el senyor Rodríguez, no sé si hi ha un segon torn. Passarem a... Sí, senyor Robert, de Tots per Lloret.
0: Sí, no, tota la raó, senyor Rodríguez, vostè ho fa, i ho fa bé, de veritat, aquí se li ha de dir, coi, sí. Vull dir que no sé si ha sigut algun argumentari meu que ha donat a interpretació de que vostè no, doncs m'he equivocat, vull dir, no, les coses es fan, vostè a l'endemà, demà em trucarà i em dirà, escolta Albert, pel proper ple ja tinc això, això i això, i ho farà, vull dir, això ho fa, gràcies.
1: Senyor Clos, de Junts Lloret.
10: Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Avui la senyora Rodríguez s'està a lo grande, eh? Tothom li va tirant floretes, però clar, jo no deixaré passar. Miri, aquí s'ha demanat una qüestió d'ordre i vostè ha demanat al senyor secretari que faci un informe. El que el senyor secretari no pot reflectir en aquest informe és una cosa que fa vostè constantment i que jo... Dues coses. Jo, primer... li demano que abans de mirar a la dreta miri la seva esquerra, perquè moltes vegades ens està renyant constantment i resulta que hi ha punts que vostè no és capaç ni de consensuar amb el seu propi soci de govern. Per tant, abans de mirar a la dreta jo li aconsello que miri la seva esquerra. I després, escolti, jo no sé si ens queden 7 plens per acabar la legislatura. Vostè té tot el dret a concloure els punts. Vostè té tot el dret a fer les intervencions que vulgui. Vostè té tot el dret a dir el que vulguis. Però jo li demanaria una cosa. I li demano personalment. Escolti, deixi de renyar-me. Escolti, vostè digui el que vulgui, però sisplau, no em renyi. No em renyi. És que no l'accepto més. Vostè pot pensar que estic equivocat. Vostè pot pensar que els meus arguments no són bons. Vostè pot pensar que no en tinc ni idea. Vostè pot pensar el que vulgui. Escolti, però deixi de renyar-me. I vostè té tot el dret, li repeteixo, vostè és l'alcalde. Escolti, jo quan me'n trobo amb el senyor Dolçat, li dic, senyor alcalde. Quan me trobo amb el senyor Romà Codina, li dic, senyor alcalde. I dintre de 10 mesos o 12 mesos, quan me'l trobi vostè, i espero que estigui sentat en aquest costat, li diré, senyor alcalde. Perquè evidentment jo sé qui és l'alcalde de Lloret, ho sé perfectament, però jo sóc regidor municipal i ja sé que vostè no em va votar, però va haver-hi moltíssima gent que sí que va fer-ho i per tant tinc els meus drets i jo li demanaria encarecidament, que es diu en castellà, que deixi de renyar-me en els plens. Moltes gràcies, senyor Clos.
1: Gràcies, senyor Clos. No, no, no. No hi ha cap, clou.
3: És que no he entès que el renyin, la veritat. No sé en quin moment l'estan renyant o se sent vostè que l'estan renyant. No sé, no he entès, senyor Clos. A mi em sembla més que és una estratègia aquí poli bueno, poli malo. Avui el senyor Martínez està muy zen, no sé si és que ve de les vacances i sembla que vostè ara el posen de perro de pressa, però no he entès exactament a què refereix que el renyin. Jo crec que és al revés, crec que és l'oposició el que ens renya a nosaltres. Ple rere ple, ens diuen de tot el que volen, el que passa és que no accepten que se'ls diguin a vostès les coses. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. I jo, per clòria, doncs, dues coses. La primera, òbviament, la senyora Rodríguez doncs, ho explica millor que jo, doncs crec que en cap cas és la meva intenció de renyar ningú. Jo recomano humilment, com a alcalde, com a veí, com a persona, i després cadascú, vosaltres teniu tot el món a fer el que heu fet fins ara. Per tant, jo crec que en tot cas, jo he dit la meva opinió envers el que he viscut al punt anterior, i crec que estic amb el meu dret, i també la normativa això ho empara, I després, en relació al que comenta el senyor Fernández sobre la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya a la nit del turisme aquí al teatre la darrera setmana, vull dir que vostè ha dit que ha mentit o s'ha equivocat, o etcètera, bueno, jo li diria que rectifiqui, ha dit, no? Jo crec que no ha de rectificar perquè tothom que estava allà i perquè la gent vegi això, no? Que a vegades són percepcions, són opinions, no hi ha veritat i mentida, vull dir, en aquest cas, perquè ella va ser molt clar per què em felicitava. I no només ho feia a mi, ho feia a l'alcalde, no a l'Adrià, ho feia a l'Ajuntament de Lloret de Mar. Felicitava per la bona execució dels Next Generation, i aquí sí que ho va ser ben clar, i tots els que vam estar allà ho vam escoltar. Va felicitar la molt bona feina de tots els funcionaris i funcionaris d'aquesta casa i la molt bona feina d'aquest govern executant i governant per portar a terme la realitat, com és la residència, com és el mercat, com tantes inversions del Next Generation. I allò, tant vostè que estava com jo, és el que vam escoltar. Dit això, passem a la votació. Bueno, crec que no cal passar la votació, per tant hi ha 21 vots favorables, cap vot en contra, cap abstenció. I passaríem al següent punt d'ordre del dia, que és, aquí si ningú té res a dir, podríem juntar-los humilment, sí, doncs quedaria junt. Votarem per separat, com crec que legalment s'ha de fer, però seria els 12 i el 13. El 12 és la dissolució i proposta de liquidació del Consorci d'Ardenya i Cadiretes, que explicarem bé, que la gent entengui bé perquè per un cos es dissol. I l'altre és l'adhesió de l'Ajuntament de Lloret de Mar al Consorci de les Gavarres i d'Ardenyes i Cadiretes. Passo la paraula a la regidora López, regidora de Medi Ambient.
11: Gràcies, bona tarda a tothom. Doncs bé, portem avui a ple dos punts que, tot i que formalment són dos expedients diferents, tenen en realitat un mateix objectiu i formen part d'un mateix procés. Per això doncs, es porten en una mateixa intervenció. Parlem d'una banda de la dissolució del Consorci d'Ardenya i Cadiretes i d'altra de l'inici del procediment perquè l'Ajuntament de Lloret s'adhereixi al nou Consorci de les Gavarres i d'Ardenya i Cadiretes. I explico una miqueta breument d'on venim i què estem aprovant avui. L'any 2008 Lloret va aprovar els estatuts del Consorci per la protecció i gestió del massís de Cadiretes i en aquell moment tots els municipis que tenien territori dins d'aquell espai natural en formaven part. Però l'any 2019 es va iniciar el procés de dissolució d'aquest consorci, principalment per la impossibilitat de continuar funcionant amb normalitat arran dels canvis normatius. I aquí hi ha un element especialment important que és des de l'any 2019 l'espai natural protegit del massís d'Ardenya Cadiretes no ha comptat amb un ens gestor que vetllés específicament per la seva protecció. Per tant, el que fem avui no és simplement tancar un ens que ja no funciona, el que fem és culminar un procés per donar una nova resposta a una necessitat que tenim des de fa anys, que és gestionar millor el nostre territori natural i fer-ho de manera conjunta amb els municipis que compartim aquest espai. De fet, aquest Ajuntament ja va deixar clara la seva voluntat. Es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals aquesta voluntat, la de formar part del Consorci de Gavarres, de que el Consorci de Gavarres, ampliés la seva àrea de gestió i s'incorporés al massís de Cadiretes. I aquest procés doncs, ha anat avançant. Durant el 2025 es va arribar a un consens entre els diferents municipis, el Consell Comarcal de la Selva, la Diputació de Girona i la Generalitat perquè el Consorci de les Gavarres ampliés el seu àmbit d'actuació. I ara, l'acord que portem a ple ens permet iniciar formalment el procediment d'adhesió de Lloret al nou Consorci de les Gavarres i de l'Ardenya Cadiretes amb efectes previstos a partir de l'1 de gener del 2027. Per tant, hi ha una continuïtat, dissoldre una estructura que ha quedat obsoleta i incorporar-nos a una estructura renovada, més àmplia i preparada per gestionar. I per Lloret això doncs, és especialment important, perquè doncs, això, no? Quan parlem de Cadiretes també parlem del nostre municipi, parlem de més de 92 hectàrees terrestres del massís que tenim dins del nostre terme municipal i del nostre litoral. Parlem, per tant, del nostre patrimoni natural, dels nostres boscos, del nostre paisatge i també de la seguretat del nostre municipi. I aquí, doncs, posar especial èmfasi en la prevenció dels incendis forestals. Vivim en un territori mediterrani on els episodis de calor, sequera i risc d'incendi són una realitat que hem de gestionar durant tot l'any i no només quan hi ha foc. I també, doncs, vull ser una miqueta autocrítica, perquè sabem que encara queda molta feina per fer, que des de l'Ajuntament hem de continuar incrementant els recursos destinats a la cura i al manteniment dels nostres boscos, no estan com ens agradarien, és evident, i aquest consorci, doncs, ens ajudarà que, com a mínim, aquesta zona garantir que puguem adherir-nos a subvencions o a possibles ajudes econòmiques. I, sobretot, no, això, doncs, especialment en aquelles zones on la realitat urbana i la forestal conviuen molt de prop, especialment les urbanitzacions i els barris que estan en contacte directe amb les grans masses forestals. Aquí la prevenció és especialment important. No podem esperar que arribi un episodi de risc, en som conscients. Hem de treballar durant tot l'any en el manteniment de la vegetació, en la neteja de les zones forestals, en la prevenció i en la preparació del territori. I això requereix, doncs, recursos, planificació i coordinació. Aquesta és principalment una de les línies de treball que desenvolupa el Consorci de les Gavarres. El Consorci considera la prevenció, òbviament, doncs, un tret fonamental. I això ens porta a un altre element que és molt important, que és la capacitat d'aconseguir recursos. Això ho vaig comentar amb els grups municipals, la importància, doncs, d'estar adherits a això per poder aconseguir subvencions, perquè arrel, doncs, de tots els incendis que hi ha hagut aquest estiu, ja s'ha dit als municipis que, sisplau, ens adherim en grups, en consorcis, per poder aconseguir subvencions. Per tant, doncs, tot i que la nostra aportació en comparació amb les hectàrees que tenim és elevada, entre cometes, perquè són 9.000 euros, però què són 9.000 euros el dia que hi hagi un incendi? Doncs és veritat que és l'única via que tenim per poder aconseguir aquests ajuts. Perquè els ajuntaments, per nosaltres mateixos, encara que no ho sembli, no sempre tenim ni els recursos econòmics, ni els recursos tècnics, ni la capacitat operativa necessària per actuar en una situació de risc d'incendi forestal. Per això és important formar part d'un ens supramunicipal. I aquesta capacitat és especialment rellevant i necessitem adherir-nos perquè la gestió de cadiretes, doncs, estigui dintre d'aquest consorci. De fet, aquest consorci preveu un pressupost de 1.018.000 euros, un increment del 33% respecte a exercicis anteriors. Per tant, està clar que tenen en marxa i en ment, doncs, molts projectes perquè aquest espai natural, doncs, estigui ben gestionat. Per tant, l'adhesió no és només una qüestió administrativa, serà l'eina i tindrem la capacitat de planificar-nos i coordinar aquests recursos. Per tant, per això, doncs, demano el vot positiu. Entenc que aquí hi haurà poc conflicte. espero. Però simplement això. Sé que tots, pues, mirem per al bé dels nostres boscos. Estic convençuda, doncs, que de l'altra manera es va passar aprovat per unanimitat. I espero, doncs, el vot positiu de tots els grups municipals. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora López. Iniciem el torn d'intervenció. Senyor Vic, de Llobet en Comú.
12: Senyor López, vostè m'acau molt bé, però no tenti el dimoni, com diuen. Bé, el Consorci de les Gavarres és un organisme públic que es va crear fa uns 30 anys amb l'objectiu de protegir, gestionar i dinamitzar de forma sostenible l'espai natural protegit del massís de les Gavarres i ara, doncs, el d'Ardenya i Cadiretes. Com bé ha explicat la senyora López, està format per diversos ajuntaments de la zona, consells comarcals, Diputació i Generalitat. És necessari per Lloret, sí, ho és, i també per les poblacions que ens envolten. Gestiona la prevenció d'incendis, d'emergències, treballa en la conservació de la biodiversitat i fomenta l'educació mediambiental. Òbviament votarem a favor, senyor López, no pateixi per això. Votarem a favor de l'adhesió i la modificació estatuària que hi ha actualment en el consorci i ho farem per estricta responsabilitat amb el territori davant de l'emergència climàtica que mencionàveu abans i el real risc d'incendis que pateixen les nostres masses forestals. De vegades no tenim en compte, només veiem el Lloret del centre, veiem el Lloret de les platges, però tenim una massa forestal molt important i més àmplia que la de les platges. Lloret de Mar no pot viure d'esquena una gestió tan important, una gestió supramunicipal mancomunada. I que el Consorci rebi recursos per actuar a cadiretes és per nosaltres una bona notícia i, com dèiem abans, hi donarem suport. Ara bé, votem a favor, que votem a favor d'aquesta gestió no significa que comprem el relat, perquè la realitat és una altra. A vegades s'actua a mitges i de vegades doncs, es fa amb mandra política. Avui aprovarem coordinar-nos per netejar camins i franges, però continuem negant-nos a afrontar el veritable repte de fons, la protecció urbanística i ambiental, que és definitiva per a aquest espai. Jo vull recordar als meus companys de Comuns que en l'anterior mandat, el 27 de gener del 2020, doncs van presentar una moció que parlava clarament de l'ampliació del pein de massís de Rem i Cadetes dins del nostre terme. I l'objectiu era clar, l'objectiu era blindar per llei de boscos Sant Pere del Bosc i tota aquella zona i assegurar la seva continuïtat com a connector biològic essencial cap al Montnegre. I el resultat, suposo que tots el sabeu, doncs no va tirar endavant. El Consorci de les Gavarres és una eina útil de manteniment, però no és un escut urbanístic. Netejar els boscos està molt bé, és necessari, però si realment volem protegir Sant Pere del Bosc i volem protegir Passapera, el que hem de fer és de ser valents, valents políticament, i exigir a la Generalitat l'ampliació del PEIN. Votarem sí a coordinar-nos contra els incendis i a millorar la gestió forestal tan necessària. Però des de Comuns i de les entitats ecologistes diem clarament que no deixarem de batallar. La gestió d'avui és només un pegat d'urgència i la fita real segueix sent que el PEIN sigui blindat, blindi el nostre patrimoni natural de forma definitiva davant de qualsevol ciment o asfalt. Gràcies, senyor alcalde.
1: Bé, senyor Vic, senyor Hernando, de Vox.
7: Sí, pues yo creo que es una buena noticia, que es bueno para Lloret pertenecer al consorcio este, y señora López, mi voto será positivo. Cuente con él.
1: Gràcies, senyora Hernando. Senyora Linares, de Sumem Lloret.
13: Gràcies, senyor alcalde. Evidentemente nuestro voto también será favorable, pues está tranquila, yo creo que efectivamente no tiene mucho debate la cuestión. Lo que hoy se trae a aprobación en el Pleno es en buena medida la materialización última de lo que ya se presentó en diciembre del 2024, quiero recordar, por una moción de los grupos de la oposición, entre los que estaba Sumem Lloret, y que se aprobó por unanimidad y que definitivamente, pues por coherencia, vamos a mantener. Entonces manifestamos claramente la voluntad de que el Consorcio de las Gavarras ampliara su ámbito de gestión para incorporar el espacio natural de las masías de Cadiretas. Y hoy precisamente lo que damos es el paso necesario para hacerlo efectivo y es la adhesión de Lloret de Mar al nuevo Consorcio de las Gavarras. Creemos que tiene sentido porque Cadireta es un espacio natural cuya protección y gestión difícilmente puede abordarse de una manera aislada por cada ayuntamiento, sino necesita una planificación, unos recursos y sobre todo una visión conjunta de todo el territorio, y esto es lo que nos permite la adhesión a este Consorcio de las Gavarras. Como ha manifestado la regidora señora López, en el caso de Lloret de Mar estamos ante un espacio natural de unas 92 hectáreas, ¿no?, más o menos, protegido dentro de nuestro término municipal, que pasarán a integrarse en este modelo de gestión, en este caso supramunicipal. Y la adhesión sí creo que supone una aportación económica de Lloret un poco más elevada de la que suponía cuando estaba el anterior consorcio, que también se aprueba la liquidación ahora, pero lo cierto es que también nos permite tener una representación, una participación en estas decisiones y actuaciones que afectan directamente a este espacio natural, la posibilidad muy importante que ha manifestado también la regidora de poder acceder a esas subvenciones que nos ayuden a proteger y conservar nuestro territorio y nuestro territorio natural. Por tanto, para Sumem Lloret, este acuerdo representa fundamentalmente, da continuidad y cumplimiento a lo que ya defendimos conjuntamente en diciembre de 2024, y que Cadireta disponga de una gestión
8: efectiva, coordinada y con unos recursos necesarios para la protección y conservación, con especial mención a la prevención y esperemos que no tengamos que hacer frente a los incendios forestales tan, desgraciadamente, tan frecuente últimamente con las olas de calor. Por coherencia, como estábamos diciendo, de aquella posición, y entendemos que es sumamente positivo para nuestra protección de entorno natural, como decía, nuestro voto será favorable. Gracias, señor alcalde.
1: Señora Linares. Señora Pérez, Esquerra Republicana.
14: Gràcies, senyor alcalde. Bueno, bona tarda. A veure, molt d'acord amb el que comentaven els anteriors companys i, bueno, el company, el senyor Fede i les meves companyes anteriorment en relació a la prevenció d'incendis forestals, perquè m'he passat tot l'estiu escoltant els experts que sortien a la tele, a la ràdio, a les xarxes socials, i tots deien el mateix, que la prevenció era vital per poder evitar els incendis tan greus que hem patit, malauradament, aquest estiu a Catalunya, no? Per tant, amb independència del color polític que hi hagi, entenc que hem d'intentar, doncs, fer cas als experts, posar-nos a treballar i per tal d'evitar, doncs, que aquests incendis no es tornin a repetir. Nosaltres votarem a favor d'aquests dos punts perquè entenem que en realitat, bueno, formen part d'un mateix procés. D'una banda, doncs, culminem definitivament la dissolució del Consorci d'Ardenya Cadiretes, una dissolució que, com ha explicat la regidora, es va iniciar el 2019, perquè els canvis normatius feien inviable el model que hi havia, bueno, el model que continuava amb el model que hi havia. I és important tenir en compte que no estem dissolguent un instrument que estigui, o sigui, no estem dissolvent avui un instrument que estigués gestionant activament aquest massís. Estem tancant formalment una estructura que fa anys que jo crec que tots estem d'acord en que no era operativa, no? La liquidació, a part, no genera cap càrrega a l'Ajuntament perquè no hi ha personal propi, no hi ha préstecs, no hi ha béns inventariables ni obligacions pendents, i a Lloret li correspon recuperar 2.417,28 € dels actius existents. Però aquest vot favorable només s'entén si el connectem amb el punt següent, perquè no es tracta de dissoldre aquest consorci i deixar l'Ardenya Cadireta sense gestió, sinó que es tracta precisament de substituir un model que ja no funcionava per una estructura que creiem que és més sòlida, que té més capacitat tècnica, administrativa i econòmica. Per tant, això és el que representa l'adhesió de Lloret al nou consorci dels Gavarres i de l'Ardenya Cadiretes, que tampoc és una decisió improvisada, com han comentat les companyes. Doncs ja al desembre del 2024 aquest ple ja va manifestar amb un ampli consens la seva voluntat de que el consorci de les Gavarres assumís també la gestió del massís de Cadiretes. Doncs ara aquella voluntat política sembla que es comença a materialitzar, i també és cert, doncs, que el consorci de les Gavarres ja ha aprovat inicialment la incorporació de nous municipis i la modificació dels seus estatuts amb l'objectiu, doncs, que el nou model entri en funcionament a partir de l'1 de gener del 2027, i aquesta ampliació té també una lògica territorial evident. Gavarres i Ardenya Cadiretes formen una continuïtat ecològica i passatgística que justifica, doncs, aquesta gestió conjunta. Per tant, nosaltres veiem positivament, doncs, passar d'una estructura que ha quedat totalment bloquejada a un consorci, doncs, que, com he dit, ja està consolidat i amb una experiència sobrada per gestionar, doncs, per portar a terme totes les actuacions al territori. De fet, com ha manifestat també la senyora López, el consorci ja està preparant aquesta ampliació i per al 2027 preveu un pressupost superior al 1 milió d'euros, un increment del 33%, vinculat principalment a la incorporació de Cadiretes. I també, ja per anar acabant, volem deixar dues qüestions sobre la taula. La primera, i és la línia que comentava la senyora López, que aquesta nova etapa ha d'anar acompanyada de recursos necessaris. No té sentit ampliar la gestió sense ampliar al mateix temps capacitat econòmica i tècnica del consorci. I segona, Lloret i ha de tenir una participació real i proporcional. En el seu moment, aquest ple ja va demanar revisar la fórmula del càlcul de les aportacions, donant més pes a les hectàrees que cada municipi té dins l'espai protegit. En el cas de Lloret, com s'ha dit, estem parlant de 92,8 hectàrees terrestres i per tant, doncs, que és el que afectaria la zona protegida, l'àmbit territorial protegit del massís de les Cadiretes. Per tant, el nostre vot serà favorable tant pel que fa a la dissolució de l'antic consorci com a l'adhesió al nou, perquè el que volem no és menys gestió de renya cadireta, sinó precisament una gestió més efectiva, més estable i amb més recursos. I tinc un dubte que li plantejo a la regidora i que ja me'l contestarà si vol en un altre moment, no cal que sigui ara, però l'aportació prevista a Lloret per al 2027, hem dit que és de 1.183,51, més que res per saber com s'ha calculat aquesta xifra, perquè per saber si s'incorpora aquella petició que es va aprovar pel ple de donar més pes a les hectàrees de cada municipi en la fórmula de finançament. Perquè entenc que és una de les condicions polítiques que Lloret hi va posar el 2024. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Pérez. Senyora García Gastany, de Tots per Lloret.
15: Gràcies, senyor alcalde. Bé, jo no m'ha quedat res més a afegir. La senyora López ho ha explicat perfecte, a la funció que té el consorci, el per què ens adherim, l'import, la senyora Pérez també, doncs tots hem afegit una miqueta. Sí que és veritat que el que vam tenir, aquest incendi que vam tenir aquest estiu aquí a Santa Cristina d'Aro, precisament, és per aquesta zona, quasi 2.300 hectàrees que es van cremar, doncs simplement és exigir, que és la funció que a nosaltres ens toca, o és el que els toca a Lloret, és exigir unes feines i unes tasques de prevenció prèvia, que al final sí que és veritat que va ser un aconteixement laboral el que va passar, però si hi hagués hagut a lo millor una neteja forestal, per dir-ho d'una manera molt més precisa, potser no hagués sigut tan important. Dit això, no tot és tan maco, i jo havia de dir, en aquest cas, parlant d'incendis, i que a la Generalitat, en el govern, tenim també el Partit Socialista, també el tema dels bombers voluntaris. Ja que parlem d'incendis, jo crec que és una feina vostra també, com tenim els bombers precaris, els voluntaris. Jo crec que per aquí, per aquesta banda, és la que jo, nosaltres demanaríem una mica més de cura, una mica més jo penso que els tenim molt abandonats, i com bé sabem, és una gent que està fent unes tasques molt importants, que no estan igual reconeguts, és més, no estan reconeguts de cap manera, ni seguretat social, ni reconeixement com a treballadors, jo crec que sí, que està molt bé que nosaltres ens adherim a consorcis, però si realment les persones que nosaltres ens han de salvar, diguéssim una miqueta, tota la nostra natura, no estan cuidats com crec que s'han de cuidar. I jo, per tant, en aquest sentit, sí, molt bé al consorci, i òbviament ens hi adherim, però en aquest sentit jo penso que és una feina del govern, del Partit Socialista, en aquest sentit tenir cura més d'aquests bombers precaris, en precari. Gràcies, senyor alcalde.
1: La senyora García Gastany. Vale, passem a... per cloure...
16: No, simplement gràcies per les vostres paraules, i potser faré lo antipolític, que és que ja ho he dit en el discurs, som autocrítics i sabem que aquest consorci no engloba tot el terreny que té Lloret, i segurament les persones que ens escolten d'urbanitzacions ara estan pensant, els meus carrers estan preocupats per els possibles incendis, i per tant seguirem treballant amb això va a part, això és el consorci d'Ardenya, Cadiretes i Gavarres, que estem evidentment treballant amb això, però que no ens oblidem ni molt menys del terreny de zones verdes que hem de seguir treballant per evitar possibles incendis en tota la massa forestal de Lloret, així que la gent no es preocupi, que no només estem treballant en aquests, sinó en tots els terrenys que sabem que no estan en les condicions i que hem de seguir treballant, simplement. Gràcies.
1: Gràcies, senyora López. Doncs passarem a votació, els dos punts. 20... Sí, jo crec que el 12 quedaria aprovat per 21 vots a favor, cap abstenció, cap vot en contra, i el 13 també quedaria aprovat per 21 vots a favor, cap abstenció i cap en contra. Vale, doncs passaríem al 14è punt de l'ordre del dia. Aquí també proposaria el mateix, si us sembla, 14-15 junts. Vale, doncs passaríem al 14è i al 15è, que és el 14è és la revisió de preus del servei de neteja viària i recollida de residus i de dipòsit controlat de l'exercici 2025, i el 15è seria l'aprovació de revisió de preus del centre de tractament de residus de l'exercici també 2025. Té la paraula la senyora Joana López.
16: Gràcies, bueno, el d'abans l'he explicat molt bé, ara aviam com explico que les fórmules són una miqueta complicades, però bueno, jo intentaré explicar-ho de la manera més planera possible. Doncs bé, com dèiem, avui presentem dues propostes d'aprovació corresponents a la revisió i actualització de preus dels dos grans contractes relacionats amb la gestió de la neteja i els residus del nostre municipi per als exercicis 25 i 26. Per què es fan aquestes revisions? Es fan perquè la realitat econòmica canvia, perquè els costos dels materials, els sous dels treballadors, l'energia o la inflació evolucionen amb el temps i la llei obliga a l'administració i a les empreses a ajustar el cost dels seus serveis per reflectir la realitat exacta i garantir-ne la sostenibilitat econòmica. El primer punt és de neteja viària, recollida de residus i dipòsit controlat. En primer lloc, pel que fa a aquest contracte, el procediment de...

0: En aquest mateix càlcul també es recalculen de forma exhaustiva les amortitzacions dels vehicles, eines i maquinària que s'utilitzen per la neteja i la recollida. Com que una part important d'aquests equipaments ja s'han acabat de pagar i amortitzar completament al llarg del temps, el cost d'aquest tram es redueix. El resultat d'aquesta combinació, que és d'una banda l'actualització dels costos de l'IPC i per l'altra la reducció per les amortitzacions ja finalitzades, dona un balanç global positiu per les arques municipals. Per tot l'exercici del 2025, el resultat del recàlcul fa que l'empresa concessionària hagi d'abonar a l'Ajuntament un total de 12.900 euros en concepte de regularització. I per als primers 8 mesos de l'any 2026, aplicant la meitat d'aquesta mateixa revisió, es genera un abonament addicional de 8.600 euros. El segon punt és el Centre de Tractament de Residus, el CTRM. En aquest segon punt, el que fa referència al Centre de Tractament de Residus de Lloret de Mar. Si el primer punt tracta de com recollim la brossa al carrer, aquest segon punt tracta de què en fem una vegada recollida, és a dir, del cost que porta aquest residu a la planta de tractament per recuperar tot el material reciclable possible i gestionar la part que va al dipòsit controlat de manera segura i respectuosa amb el medi ambient. I com s'ajusta el preu d'aquest servei? Doncs en aquest cas la fórmula del contracte és més complexa i combina tres elements claus: l'evolució del sou segons el conveni col·lectiu del sector, l'IPC i l'índex de preus industrials. A més, en aquest càlcul es té en compte els ingressos que la mateixa planta aconsegueix gràcies a la venda de materials recuperats com el plàstic, el paper, el cartró o els metalls, els quals es descompten del cost total del servei per reduir el que ha pagat l'Ajuntament. Després d'haver aplicat rigorosament també doncs, aquesta fórmula amb totes aquestes variables, el preu tona tractada s'ajusta a 72,87 euros. Per tant, el que sometem a votació d'aquestes dues propostes són el reflex del control, el rigor i la responsabilitat en la gestió del diner públic. Complim la llei, adaptem els contractes a la realitat, paguem el preu exactament justificat pel tractament de les nostres escombraries i al mateix temps recuperem els diners per la ciutadania quan els costos de maquinària es redueixen. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyor López. Doncs és mentor d'intervenció en Siscau, senyor Hernando, senyora de Sumem, senyor Linares, de Sumem Lloret.
2: Iba a decir Nicolás Beña Pérez. Gracias, señor alcalde. Buena tarde. Anuncio, nuestro voto no será negativo en el sentido estricto. Entendemos que llegar a estas fórmulas de aplicación de revisión de precios, bueno, pues parte gran medida de las obligaciones contractuales que el ayuntamiento debe respetar y siguiendo unos criterios que, como ha dicho cualquiera que viese la propuesta, son sumamente complejos, y desde Sumem Lloret no pondremos palos a las ruedas en este sentido. Entendemos que esta es la propuesta y la valoración que hace el gobierno y que pasa aquí, pero a diferencia del punto anterior, señora López, aquí sí que es casi de obligado sacar a colación el tema del nuevo contrato de basuras. Claro, llegando a este punto donde estamos hablando de la revisión de precios, por nosotros entendemos que después de casi 3 años y medio que se está trabajando este contrato nuevo de basuras, es un tiempo suficientemente dilatado y con una demora importante sin que este nuevo contrato de basuras haya salido a la luz. Como decía, han pasado 3 años y medio de esta legislatura. Es verdad que al inicio sí que se hacían unas reuniones bastante periódicas donde acudíamos todos los grupos de la oposición, se nos daba a propuesta de diferentes modalidades, precios, etc. Pero yo revisando, puede ser que me equivoque, me pueden ustedes corregir, la última reunión fue, si no recuerdo mal, el 11 de noviembre del 2025, presencial, según he repisado y tal. Bien. Después hubo un conato de reunión de nos reunimos, no nos reunimos, en febrero del 2026, que no se llegó a materializar. Bueno, pues desde entonces hasta ahora, missing, al menos a esta regidora y a este grupo municipal.

0: Entonces, entendemos que ha pasado casi un año sin que sepamos qué avances ha habido en este sentido, en qué situación nos encontramos, si se han solventado las dudas que se generaban en aquel momento, si hay una nueva valoración de costes, si hay previsión de que se saque y cuándo. Como digo, entendemos que yo creo que un año vista sin tener nuevos datos de cómo está esta situación, creemos que es un tiempo más que prudencial para que se hubiese dado un impulso a este nuevo contrato de basuras y que al menos esta regidora no tiene constancia de qué estado en que se encuentra, y le agradecería que ahora que ya se ha sacado este tema se pudiera exponer ya también a los ciudadanos, que creo que es un tema que está candente y todo el mundo está a la espera de qué pasará con este nuevo contrato de basuras y cuándo hay previsión de que esto pueda salir a la luz. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Linares. Señores de Tots per Lloret. Sí, señor Robert, de Tots per Lloret.
2: Sí, moltes gràcies. Bueno, senyora López, déu-n'hi-do, ha fet una bona explicació, un punt llarga, però no, està molt bé, la veritat. Al final el que fem és un tràmit, no?, pel que entenc, que és una actualització de preus, que com molt bé ha dit la senyora Linares, doncs és contractual, s'ha de fer any a any, sempre i quan ho demani a l'empresa. I les fórmules són complicadíssimes, impossibles, i per tant ens en refiem al 100% dels criteris tècnics. Nosaltres no posarem pals a les rodes ni de bon tros, i estem completament d'acord amb el que ha comentat la senyora Linares al respecte, no?, del contracte de neteja, conscients perfectament de que és un contracte molt complicat, difícil, però també és veritat que darrerament sembla que ha oblidat, almenys en temes de trobades. Gràcies.
1: I el senyor Robert, senyora Nicolàs, de Junts Lloret.
3: Gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres, senyora López, agraïm l'explicació tan clara que ha fet. Malauradament haurem de repetir la mateixa intervenció que vam fer en aquest mateix punt l'any passat, i és aquesta que comentaven la resta de companys. A nivell tècnic, res a dir. És un tràmit que hem de fer cada any des de fa molts anys, i per tant aquí tampoc nosaltres no posarem cap pal a les rodes. Ara bé, tenim la mateixa queixa que la resta de companys. Fa molt de temps que no sabem res de com està aquest contracte, cosa que ens preocupa, i especialment en un dia com avui en què se'ns ha titllat de mentiders a nosaltres, quan aquest govern doncs ha promès treure aquest contracte, a més a curt termini, des de l'inici de la legislatura. Aleshores, la nostra intervenció va totalment en aquest sentit. Què passa amb aquest contracte? Per què fa tants mesos que no en sabem res? Tenen previst treure aquest contracte en el que queda de legislatura? Seguint amb l'expressió que s'ha utilitzat en aquesta sala prèviament, qui dies passa anys empeny, voldríem saber com està aquest tema. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Nicolàs. Senyora López.
4: Vale. Bueno, us explico. Com crec que us vaig explicar en el grup que tenim per anar a vegades més àgils, és veritat que a vegades parlem per un grup de WhatsApp sobre aquest concurs, us vaig explicar l'última vegada que a mi em sabia greu fer reunions sense una documentació nova. A les darreres reunions que hem fet del concurs d'escombraries, les aportacions en general tampoc han sigut gaire innovadores. Llavors el que s'està fent és treballar amb tots els equips tècnics de la casa amb el que s'ha anat dient en aquestes reunions, i com us vaig dir a l'última informació que us vaig fer a tots, estem a l'espera de rebre un document que ens proposin com arribar al concurs, que sembla que tothom, per les reunions que hem fet, estaríem una miqueta còmodes, uns amb uns amb més i altres menys, però al final intentant donar solució o resposta al que en aquelles reunions es diuen, que entenem que la gent que ve en aquelles reunions és el que els seus grups municipals creuen i per tant donem per vàlides les aportacions que es fan des dels diferents grups municipals. Quan nosaltres ens arribi aquest document, que no el tinc i per això no he quedat amb vosaltres, no us estic amagant cap documentació i no us les està entregant, ara mateix no la tenim, estem a l'espera de que tot el que hem, dir-ho d'alguna manera, hem vomitat de tot el que s'ha dit en aquestes reunions, estem a l'espera de que se'ns faci aquest retorn que pugui contentar al màxim de grups polítics per intentar arribar d'una manera mitjanament consensuada. Ja no demano, i ho dic, i ho he dit moltes vegades a les reunions, que entenc en l'any que estem, entenc el tema que, doncs, que és molt candent i que, bueno, doncs que segurament, i no ho, dic en cap sentit, però que és un tema que es farà servir en els propers mesos i que ara comença doncs, una part política, però crec que en aquest sentit sí que hem de mirar doncs, per tota la ciutadania. S'està intentant donar resposta perquè tothom estigui el més content possible i poder, com a mínim, tirar endavant aquest concurs. No és fàcil perquè cadascú ha fet diferents aportacions, s'ha d'arribar, sobretot, a una xifra que mitjanament tothom estigui content, per dir-ho d'alguna manera, amb el seu vot, que estigui satisfet i que se senti còmode fent una votació perquè tiri endavant aquest concurs. I sincerament estem a l'espera de rebre aquest document tan bon punt. El dia que el rebem se us convocarà a aquestes reunions, que jo no les fem periòdicament cada setmana perquè per quedar crec que no, crec que simplement serviria per tenir un acte i dir que hem quedat 50 vegades, però si no tenim una documentació nova, també les últimes, la vostra sentiment era fins que no hi hagi algú nou, no volem. No? Llavors, nosaltres ara hem recopilat, hem fet la part tècnica, la nostra feina interna, i ara falta que rebre la part externa per poder-les comunicar. A partir d'aquí tornarem a quedar, aviam si com ens sentim còmodes, què hem de treure i què hem de posar per arribar a una xifra i a un servei que estiguem satisfets, i a partir d'aquí, si tira endavant, doncs espero que així sigui per responsabilitat. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora López, senyor Vic, senyor Hernando, senyor Linares, de segon Lloret.
0: Gràcies, alcalde. Només una puntualització. Jo l'agradeceria, senyora López, que insistiese, no sé quién tiene que aportar este documento, lo digo porque revisando el grupo de WhatsApp que ha hecho usted mención, desde febrero no se tiene más conocimiento hasta julio, que precisamente a raíz de lo que ha dicho la señora Nicolás, se preguntó expresamente de que teníamos constancia de que iba a salir en breve, pero de febrero a julio missing, en julio que no se sabía nada y estamos a final de septiembre. Yo le agradecería que insistiese, no sé quién tiene que aportar este documento, pero que seguro que lo hace, no tengo ninguna duda, pero que a ser posible es insistente porque la legislatura queda dos días. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Añares. Señora Pérez, Esquerra Republicana.
3: Sí. Bueno, jo, per puntualitzar, senyora López, vostè ha dit que les aportacions que s'han fet en les reunions anteriors no han sigut innovadores. Com a mínim, a les reunions que he estat jo, que he assistit jo, sempre doncs, ens hem trobat amb que ens faltava doncs, documentació també per poder acabar de valorar les propostes. I jo estic d'acord amb vostè, ara comença una part política, sí? Comença una part política, la de les inauguracions. Ja veurem com a les propers mesos inaugurarem la residència, inaugurarem el mercat municipal, inaugurarem tot el que es pugui inaugurar. Per tant, bueno, que el contracte de neteja encara no sigui una realitat, entenc la seva complexitat, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, però, ostres, crec que la vara de medir és diferent en relació a tota la part política que veurem en els pròxims mesos. Per tant, bueno, insistir en el que han comentat els meus companys. Gràcies.
1: Gràcies, senyora Pérez. Senyora Nicolás, de Junts Lloret.
5: Sí, gràcies. Senyora López, de veritat li dic que jo conec la complexitat d'aquest tema, però sí que és cert que més enllà de insistir, no? De demanar que s'insisteixi, jo el que li demanaria és si ens podria situar una mica en el temps. És a dir, voldria saber
3: quan fa exactament que des de la casa es va enviar tota la feina tècnica que ens acaba de comentar que es va fer, perquè certament fa molts mesos que no en sabem res, i certament també a l'última reunió ja era una mica, no, és que no tenim gaire informació nova, per tant sí que crec que ens mereixem saber quan va ser que des de l'Ajuntament es va enviar aquesta feina tècnica que vostè acaba de comentar que es va enviar i, per altra banda, quan preveuen que l'empresa que ho està gestionant enviï aquesta documentació. Crec que vostès ho deuen saber, deuen tenir alguna idea sobre aquesta qüestió i crec que nosaltres ens mereixem saber-ho. Gràcies.
1: Ja, senyor Nicolás, senyor López.
4: Mira, l'últim contacte que tenim amb la persona que ens ha d'enviar tota la informació és del 24 d'aquest mes, dient tranquils perquè òbviament estem apretant. La documentació que hem enviat amb nosaltres a ells s'ha anat enviant el que ens han anat reclamant. No et puc dir aquesta data es va enviar tot perquè no s'ha enviat tot d'una tongada. Anem enviant i ara resulta que fa falta una cosa o per ajustar això necessitem aquesta informació perquè, bueno, ja ho sabem, hi ha tot un tema de personal, han de saber tot, bueno, ja, ningú millor que tu, vostè. Sap tota la documentació que requerim. I respecte al que deia de... No vull dir que en les reunions no s'hagin fet aportacions innovadores. El que vull dir és que ja crec que més o menys tots hem entès quin tipus de servei volem. Crec que més o menys en aquest sentit, a mi em fa la sensació, crec que és el que hem palpat a les reunions, que estem tots en general d'acord en què hem de cedir, què no som capaços d'assumir econòmicament, què la societat no som capaços com a veïns i veïnes d'assumir, que ens fa un requeriment, no, de gestió del residu que potser doncs, encara no estem preparats per fer-ho d'aquesta manera. Per tant, ara ja la valoració de propostes que podíeu demanar fer, és que no són propostes que haguem fet nosaltres com a equip de govern simplement, sinó que eren unes propostes que en definitiva s'han anat parlant a les reunions. No és una proposta que l'equip de govern hagi anat a dir aquest és el servei de neteja que volem, us sembla bé, aporteu o traieu. Al final crec que en aquest sentit hem anat tots sentint-nos mitjanament còmodes en el servei. Algunes coses que es van comentar, retirem això perquè no estem capacitats, doncs segurament farem aquesta evolució i canviarem tot el que creiem que no. Per tant, no et puc dir una data, perquè jo tinc l'esperança de que en la propera setmana, com a molt, rebem aquesta documentació i que la següent, segurament, doncs ja puguem fer una reunió, però clar, després hem de treballar aquest document. No sé fins a quin punt estarà niquelau. No sé si serà amb un paquetet i ja podrem venir a ple a provar-ho, o quan el veiem i ens diguin la xifra o ens diguin algun servei que potser no ho acabem de veure clar, a veure com tots nosaltres reaccionem, perquè al final, el que he dit sempre, aquest concurs, i no és perquè vulgui tirar pilotes fora i no agafar la responsabilitat, cap problema i l'entomo, però al final serà un concurs que durarà molts anys i aquí s'asseurà una persona que l'haurà de defensar, igual que ara doncs jo defenso el que m'ha vingut, no? Un concurs doncs, que ja estava, però jo el defenso perquè és el que me toca. Però bueno, al final, en els propers mesos, espero que sí, jo espero que sí, perquè això és els correus i tot el que tenim ens diu això. Ara, després també dependrà doncs, de que arribi un consens perquè venir aquí i que no els tinguem d'acord, doncs m'agradaria que no passés.
1: La senyora López... Doncs, si no vaig errat, quedaria aprovat per... No. Vale, doncs anem a votació. Pel punt número 14 de l'ordre del dia, senyor Guic?
6: Sí.
1: Senyor Hernando? Sí. Crec que no. Torni al...
7: Sí.
1: Vale, senyor Linares?
8: Abstenció.
1: Senyora Pérez?
7: Sí.
1: Senyor Robert?
6: Sí.
1: Senyora Nicolás?
9: Sí.
1: Senyora López?
4: Sí. Sí.
1: Per 19 vots a favor i 2 abstencions, quedaria aprovat el número 14 de l'ordre del dia. I passarem a votar el 15 punt de l'ordre del dia, el senyor Guic.
6: Sí.
1: Senyor Hernando.
7: Sí.
1: Senyora Linares.
8: Abstenció.
1: Senyora Pérez.
7: Sí.
1: Senyor Robert.
6: Sí.
1: Senyor Nicolás.
9: Sí.
1: Senyora López.
4: Sí.
1: Doncs quedaria aprovat també amb 19 vots a favor i 2 abstencions. Passaríem, acomiadem la senyora interventora, passaríem al 16 punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret de Mar i Finder Data SL per a la terminació del traçat i l'execució del treball per a l'obertura de pública per al camí de ronda en el tram entre Cala Morisca i Cala Canyelles. Té la paraula la regidora Rodríguez.
6: Avui tornem a portar a ple l'aprovació del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Lloret i Flinderdata per determinar el traçat i establir el marc d'execució del camí de ronda entre Cala Morisca i Cala Canyelles. Recordar que la titularitat pública del camí de ronda no està en debat, ja que va quedar reconeguda per resolucions judicials fermes. El que avui sotmetem a aprovació és l'instrument que ha de permetre avançar la definició del seu traçat i la seva execució. Aquest conveni busca posar fi al conflicte històric sobre el pas del camí de ronda per Can Juncadella, es manté el caràcter públic del camí, prospecta un nou recorregut amb un major valor paisatgístic que serà pagat íntegrament per Flinderdata, mentre que l'Ajuntament tramitarà el planejament i supervisarà les obres i una vegada finalitzada la construcció del camí, gestionarà i realitzarà el seu manteniment. Cal recordar que el camí inventariat no disposa d'un traçat plenament definit, havent-hi un tram central del mateix que està difuminat. El conveni que ha estat sotmès a exposició pública és un conveni que incorpora garanties, obligacions i mecanismes de control que reforcen la posició de l'Ajuntament durant tot el procés i que estableix un repartiment molt clar de responsabilitats. L'Ajuntament impulsarà la tramitació urbanística, exercirà el control administratiu i tècnic de tot el procediment i Flinderdata assumirà la redacció dels projectes, el cost íntegre de les obres i la seva execució. A més, s'exigeix una garantia econòmica equivalent al cost total de les obres perquè, en cas d'incompliment, l'Ajuntament pugui executar-la i actuar subsidiàriament, incorporant-se també la retenció d'un percentatge durant el termini de garantia de les obres per respondre de possibles defectes constructius. Durant la informació pública es van presentar diverses al·legacions que han estat estudiades pels serveis públics municipals. Pel que fa a Esquerra Republicana, se li estima l'al·legació formulada consistent en que es preveix un dret de pas per accedir a la finca per tal que els serveis municipals o serveis d'emergència puguin accedir al nou camí de ronda per realitzar les tasques d'inspecció, manteniment i conservació que han modificat d'aquesta manera el pacte vuitè. Pel que fa a Més Progrés, se li estima l'al·legació en el sentit d'eliminar del text del conveni el paràgraf del pacte cinquè que condiciona l'execució de la garantia a la prèvia eficàcia dels acords sobre permuta, afectació, desafectació i aprovació de la modificació de l'inventari. A més, s'afegeix que en cas que l'Ajuntament hagués d'executar subsidiàriament les obres de construcció del nou camí de ronda, el compromís de la propietat de la finca de permetre el pas de vehicles dins la finca quan aquest sigui necessari per l'execució de l'obra, així com retenir una part de la garantia una vegada executada i recepcionada als efectes de respondre davant de possibles vicis i defectes constructius. S'ha inclòs també a petició de Flinderdata adjuntar com a annex les notes simples de la 5 finca registral a través de les quals transcorre aquest camí i s'ha afegit al final del pacte 6è que l'Ajuntament declara que actualment no té constància de l'existència d'altres camins públics dins de les 5 finques registrals que integren el paratge conegut com a Can Juncadella a banda del camí públic del que parlem avui. La resta d'al·legacions han estat desestimades. El nostre compromís és defensar el caràcter públic del camí de ronda, vetllar perquè qualsevol actuació es faci amb les garanties jurídiques i tècniques i exigir el compliment íntegre dels compromisos que avui assumeixen. Per tot això, el ple acorda estimar l'al·legació formulada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Més Progrés i atendre la petició formulada per Flinderdata, que ja he mencionat amb anterioritat, i desestimar la resta d'al·legacions, aprovar el conveni urbanístic entre l'Ajuntament i Flinderdata per tal de la determinació del traçat i l'execució dels treballs per a l'obertura al públic del camí de ronda en el tram entre Cala Morisca i Cala Canyelles, amb la introducció dels canvis indicats en els punts anteriors respecte al text que va ser sotmès a informació pública, notificar i emplaçar Flinderdata als efectes de la signatura del conveni a la data que s'acordi, publicant el BOP de Girona l'acord d'aprovació del conveni urbanístic dins dels mes següent a la seva aprovació de conformitat amb allò previst al reglament de la llei d'urbanisme amb indicació del règim de recursos que poden interposar-se contra aquest acord, publicar així mateix l'acord d'aprovació així com el text del conveni en el portal de transparència de l'Ajuntament de Lloret, remetre còpia del conveni al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat els efectes de la seva inscripció en el registre que correspongui i notificar aquest acord a les entitats que han presentat al·legacions durant el tràmit d'informació pública amb expressa indicació del règim de recursos que puguin interposar-se. Moltes gràcies.
1: Gràcies, senyora Rodríguez. Senyor Guic, de Lloret en Comú.
7: Gràcies, senyor alcalde. Bé, avui tornem a portar aquest punt al ple. I avui el PSC ens presenta aquest conveni urbanístic com si fos una victòria o un acord històric, però repeteixo el que vaig dir el mes de juliol. Si analitzem la lletra petita amb el rigor que exigeix la defensa del patrimoni públic, el que tenim sobre la taula és en realitat una capitulació injustificada davant un gran privat. Com a regidor d'en Comú Podem, com a simpatitzant de Sos Lloret i sobretot com a lloretenc, no puc de cap manera personalment ni com a regidor avalar un document que neix de la debilitat política, malgrat que la posició jurídica d'aquest ajuntament mai ha estat tan forta com ho és ara. Podria desgranar diferents motius, perquè n'hi ha molts, però m'ajustaré només a tres. Tres d'aquests motius pels quals aquest conveni és un mal acord per Lloret. En primer lloc, per qüestió democràtica i judicial, per tots aquells que ens han precedit a nosaltres i ho han hagut de patir. El propi text reconeix en el seu primer punt que l'Ajuntament ha guanyat tots i cadascun dels litigis contra el Flinderdata. I sembla doncs, que sigui un mantra i que sigui el dia de la marmota, però ho continuarem repetint. Van guanyar el jutjat de Blanes, l'Audiència de Girona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tots aquests han dictaminat de forma ferma que el camí de ronda és de titularitat pública. Es diu, és cosa jutjada. Per tant, la pregunta és obligada. Si la justícia ja ens va donar la raó, per què ens hem de seure a negociar concessions amb qui ha estat anys tancant el pas de forma il·legal a la ciutadania? Per què actuem com si haguessin de demanar permís? Nosaltres, els comuns, també ens hi vam asseure, perquè creiem que era millor doncs, arribar a un bon acord. Creiem en aquest conveni, però ja ens ho van dir, aneu equivocats. Buscàvem un bon acord, però després de tant de temps ens hem adonat, i veiem el que portem avui a ple, aquest conveni, que hem fet el passarell una vegada més. I a mi no m'avergonyeix dir-ho. Jo confiava en aquest, en un possible conveni, en un camí de ronda que era un camí de ronda doncs, prou atractiu pels que ens visiten i pels lloretencs, però vist el que hem vist, després de 3 anys i mig pràcticament, crec que estem fent el passarell. En segon lloc, pels riscos de l'execució subsidiària. No ens adonem, però es diu que l'obra no costarà ni un euro a l'Ajuntament perquè la paga Flinderdata. Això és el que diu. Però si aprofundim a la lletra petita, el pacte quart, ja es posa en el pitjor escenari. Si la propietat incompleix, qui haurà d'assumir aquesta obra serà l'Ajuntament. L'Ajuntament i tots els lloretencs i lloretenques. Estem preparats per això? I si sento per aquí que parlen de garantia, però bé. I si el cost final és superior a la garantia, haurem d'anar a buscar la diferència als jutjats, llavors, no? Anem a buscar la diferència als jutjats, litiguem contra algú doncs, que té més temps i més experiència que nosaltres en aquests litigis, i doncs tornarem al calvari d'aquests litigis que ara per ara han durat quasi bé 15 anys, doncs podem esperar 15 anys més. I el risc ara es trasllada una vegada més a les arques públiques. I finalment, doncs, al pacte més fergant, que és el pacte de Z. Literalment, si en 3 o 4 anys el pla especial no s'aprova definitivament, el conveni quedarà sense efecte i les parts no tindran res a reclamar-se. Sabent qui són els assessors de Flinderdata, el pla especial doncs, pot anar esperant. I d'aquí 3 o 4 anys doncs, començarem un altre cop al punt de partida, o no, perquè ja no podrem reclamar res a Flinderdata. Jo em pregunto, si la Generalitat tomba aquest projecte, aquest pla per motius d'impacte ambiental, quina penalització tindrà la propietat? Zero. Quina penalització tindrà perquè ha tingut el camí tancat durant tants anys? Ja no parlo d'aquests 3 o 4 anys que diuen, sinó abans. Zero. Vam votar en contra en el seu moment, votarem en contra avui, i si cal doncs tornarem a reclamar físicament el camí de Can Juncadella.
1: Gràcies, senyor Vic. Senyor Hernando, de l'Ull Municipal de Vox.
8: Sí, jo flipo con usted, de verdad. Por primera vez estoy totalmente de acuerdo. Y entonces eso ya me da miedo, ¿eh? Ah, digo, coño, coque. Ay, perdón. Sí que es verdad que estoy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo soy partidaria de que se cumpla la sentencia, y más cuando se ha ganado y todo el mundo me dice es que el camino no está definido, pues que lo definan. Oiga, sencillo, ¿por qué no está definido? Porque ha puesto un muro, porque han pasado muchos años, porque han crecido árboles, arbustos, por la culpa del señor. Pues que se quite todo eso y se vuelva a definir el camino. Es la percepción que tengo yo. Yo votaré, seguiré votando no al acuerdo.
1: Gracias, señor Hernando. Señor Linares, de su Lloret.
0: Gracias, señor alcalde. Bien, este punto es uno de los puntos donde la decisión y el sentido de voto no es nada sencillo. No es nada sencillo porque para nosotros confluyen dos cuestiones que tienen un peso muy importante, pero que a su vez entran en conflicto entre sí. Por un lado está el principio básico que hemos defendido desde el inicio, tanto en público como privadamente, que es que la justicia ha de ser igual para todos. Y después de que exista una sentencia firme, después de años de procedimientos judiciales y de haber agotado todas las instancias, lo normal en un Estado de Derecho es que esa sentencia se obliga a su cumplimiento. Y aquí tenemos una sentencia firme que reconoce el carácter público de este camino, es verdad, y que después de tantos años de litigio y teniendo finalmente una resolución judicial favorable al interés público, la solución pues no pasa o no parece o no se trae a pleno que pase directamente por su ejecución. Y para nuestro parecer esto genera un precedente que además de peligroso puede ser aviso a navegantes y nos genera realmente un malestar y una decepción, porque lo que se nos está transmitiendo es que si la parte contraria tiene posibles económicos para poder continuar pleiteando durante años, pues como se decía, al parecer la justicia no es igual para todos, porque estoy segura que en caso contrario, y que no estuviese en esta circunstancia, no se hubiese dudado en ejecutar esta sentencia. Pero por otro lado también somos conscientes de la otra parte del problema. Este conflicto es verdad que lleva judicializado años y que Lloret necesita una solución definitiva. Tampoco creemos que el interés del municipio sea entrar nuevamente otros 10, 12, 15 años en nuevos procedimientos judiciales. Aquí entramos al refranero común que muchas veces lo refiere mi compañero Senosay de juicios tengas que los ganes. Es verdad. Pero no podemos engañarnos. Como decía antes, solicitar la ejecución de la sentencia tampoco va a significar que necesariamente que mañana este camino se abra y se acabe el problema. El trazado concreto es verdad, no está perfectamente delimitado, no está definido, y viendo cómo se ha desarrollado el conflicto durante todos estos años, es razonable pensar que llegado el momento de delimitarlo físicamente, cualquier discrepancia sobre el trazado, aunque fuese por centímetros, nos abocaría seguramente a nuevas impugnaciones y nuevos procedimientos judiciales. Y precisamente ahí es donde está la dificultad que nuestro grupo municipal tiene en esta votación. No queremos renunciar al principio de que las sentencias firmes se cumplan y se cumplan igual para todos, pero tampoco queremos perpetuar indefinidamente la batalla judicial si existe una solución que permite recuperar este camino de una manera definitiva para la ciudadanía. Por eso nunca hemos rechazado el diálogo. Ahora bien, si teniendo esta sentencia firme favorable al ayuntamiento se opta por una solución negociada en lugar de acudir directamente a su ejecución, para nosotros existe una consecuencia evidente. Este convenio debía ofrecer las máximas garantías de su cumplimiento. Y aquí, sí, es verdad, otro refranero, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. Estupendo. Pero precisamente aquí es donde tenemos nuestras mayores reservas. Una es la regularización del uso del trazado actual mientras se ejecutan las obras. La expresión utilizada en el convenio, según el cual la propiedad se compromete a no obstaculizar, para nosotros es muy débil. Nosotros hubiésemos preferido una formulación claramente imperativa. La propiedad vendrá obligada a permitir el paso, o cualquier otra expresión equivalente que estableciera una obligación inequívoca. Puede parecer simplemente una cuestión de palabras, pero pueden decir que las dos expresiones persiguen el mismo sentido. Todos sabemos perfectamente que las palabras importan, y cuando están por escrito, más. Y cuando aparece el conflicto, después llegan las interpretaciones sobre lo que realmente se quiso decir, lo que no se dijo, y sobre el alcance de esa obligación y si estamos ante un incumplimiento o no estamos ante un incumplimiento. Y después de 12 años de procedimientos judiciales con la propiedad, creemos que este convenio debería tener el menor margen posible de futuras interpretaciones. Porque aquí, además, para nosotras aparece un elemento fundamental, que es para nosotros, el principio de confianza entre las partes. Debemos decirlo claramente, la actuación que ha mantenido la propiedad durante todos estos años, a nosotros confianza nos genera cero. Si quiere, continúo más adelante en el segundo turno. Pero bueno, en definitiva, lo que estamos diciendo que es que la propiedad ha litigado durante años y es por el carácter público. Y una vez que ha agotado todas las instancias, y por qué no decirlo así, ahora, ante el temor de una mínima en la ejecución, volver a sumergirnos en nuevos procedimientos judiciales, pues sinceramente nos genera cero confianza. Y por esto entendemos que no reúne los requisitos adecuados. Pero también tenemos dos puntos más que son esenciales para nosotros, por los que no damos un voto de confianza en este convenio. Uno es el mantenimiento futuro del nuevo camino. Sabemos perfectamente que una vez ejecutado, recepcionado y su conservación como camino público corresponde al ayuntamiento. No lo discutimos, pero tampoco estamos ante un camino público convencional. Estamos ante un trazado muy singular, que todos los que hemos tenido oportunidad de ver el proyecto sabemos que hay una pasarela, y con esto termino, continúo en la otra intervención, una pasarela que va por la parte de fuera de la montaña, que estoy seguro que se ejecutará con las mejores garantías técnicas y de seguridad. Parece evidente que sí, pero que esa estructura tendrá unas necesidades de conservación y unos costes. Y nuestra propuesta no es que de manera indefinida el mantenimiento pase a la propiedad, pero sí que entendíamos que el ayuntamiento tenía una posición, digamos, favorable para haber podido exigir a la propiedad que al menos durante unos años, al menos los inicios, hasta saber cómo se desarrollaba esa infraestructura, el mantenimiento correspondiese a él. Todo ello, además, sin perjuicio de que nos pone muy en duda lo que ha puesto de manifiesto y es lo que más miedo nos genera, es la parte de la resolución del contrato que ha puesto de manifiesto el señor Guic y que no voy a repetir. Continuaré en el segundo turno. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Hinares. De Esquerra Republicana, señor Fernández.
9: Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs jo estic content perquè en els arguments nuclears no coincideixo amb ningú dels tres que m'han precedit, tot i que, ja que veig cares de sorpresa, nosaltres també votarem en contra i crec que no ha de sorprendre ningú perquè ho hem dit des del primer dia. Dic que no coincideixo amb els tres que ens precedeixen perquè la senyora... Linares, disculpi'm, em sortia d'orres. La senyora Linares diu que no ho tenia clar i que era una decisió difícil i per nosaltres no ho serà, i els regidors dels comuns i de Vox diuen que no estan d'acord, entre d'altres, amb el traçat que es proposa. I jo vull començar per aquí, perquè ho hem dit des del primer moment i vull tornar-ho a repetir. El traçat que proposa la propietat, i ho hem dit, insisteixo, moltes vegades, per nosaltres millora significativament el traçat que existia. El millora molt, i per tant, nosaltres creiem que és un molt bon traçat. I insisteixo, ho hem dit des del primer dia. Però igual que hem dit això des del primer dia, Esquerra Republicana ha sigut l'únic partit amb representació municipal que ha presentat al·legacions, i de fet ho hem fet sempre per millorar aquest conveni, i hem fet aportacions a totes les reunions que hem tingut oportunitat, insisteixo, per millorar el conveni, igual que quan fem esmenes, encara que la senyora Rodríguez digui que de vegades ho fem per molestar-los, no, ho fem per defensar l'interès general i per intentar millorar les coses. Per tant, Esquerra Republicana no està en contra d'aquest traçat. Ens sembla una bona proposta, insisteixo, i molt probablement podríem tenir un dels trams de el camí de ronda millors de la Costa Brava. El problema, ho hem dit des del minut zero, és el mentrestant. Insisteixo, perquè precisament tenim un històric molt gran. El març del 22 ja tenim una sentència al jutjat de Blanes que dona la raó a l'Ajuntament. El març del 23 l'Audiència Provincial ratifica aquesta sentència, i el juliol del 23 el Tribunal Superior de Justícia inadmet a tràmit el recurs de cassació. Per tant, i com bé deien els meus companys i li agrada dir a la meva companya lletrada, això és cosa jutjada. I no ho diem nosaltres, ho diu literalment el mateix conveni que avui portem a aprovació, que existeix un camí de ronda de titularitat pública i que és una qüestió que ja és pacífica, diguéssim, entre les dues parts. Aquí no hi ha cap mena de debat. Però, o per això, Nosaltres no podem acceptar el relat que el problema és que el camí original no està ben traçat o ben definit o no existeix, perquè escolti'm, si existeix jurídicament, existeix a l'inventari municipal i existeix els mateixos annexes d'aquest conveni, i això és molt gràfic, doncs no ho entenem. El conveni, ho he portat imprès gran perquè tothom ho pugui veure, en el seu annex 3 inclou un plànol que anomena camí provisional, i com tothom pot veure, en vermell es marca quin és el camí que es proposa, el nou camí, el nou traçat, per dir-ho d'alguna manera, i en blau hi ha el camí que la propietat defineix com a camí provisional, que en definitiva és el camí que ara mateix hi ha obert. Sí, sí, aquell camí de la porta, que hi havia doncs uns matons extorpint els lloretencs i les lloretenques que hi anàvem, a més amb armes i ens deien cor, doncs aquell traçat és el color blau, i per tant és el que es diu que existeix. Però és que el mateix conveni incorpora també l'annex 2, l'inventari del camí número 61. I això, com a mínim els que estan seguts aquí, els 21 regidors, ho han vist perquè està el conveni, i suposo que la gent de casa també ho coneix, això és el camí original. Aquest és el camí de ronda original, surt el conveni. No me l'he inventat jo, eh? L'he tret de l'expedient del conveni. Per tant, existeix aquest camí. Quin és el problema? Doncs que aquest camí certament ara no té condicions, o no reuneix les condicions, està clar, la propietat ja s'ha encarregat de que no compleixi les condicions, han tingut molts danys per encarregar-se de que aquest traçat no tingui cap condicions, però escolti'm, nosaltres podem posar els termes, el podem atermenar i per tant podem definir quin és aquest camí, i nosaltres això ho hem decidit ho hem dit des del primer moment. Escolti'm, senyor alcalde, a més jo hi he anat amb vostè i hem trepitjat el camí, i sí que hi ha zones que poden arribar ser perilloses, però escolti'm, n'hi ha d'altres que amb una màquina desbrossadora i traient les males herbes és transitable, és absolutament transitable. Per tant, Esquerra Republicana, i de fet no Esquerra Republicana, els lloretencs i les lloretenques, necessitem un gest de bona voluntat per creure'ns aquest conveni, perquè home, tenim memòria, i aquest no és el primer conveni que signa l'Ajuntament, i això ho saben tots. Al maig del 2009 l'Ajuntament ja va signar un conveni amb Flinders Data, i en aquell la propietat es comprometia a presentar un projecte en 3 mesos, i ni està ni se l'espera. De fet, aquell va ser el fruit de que avui ens trobem aquí i de que haguem hagut de passar pels tribunals no sé quantes vegades. Per tant, si 6 anys després de que l'Ajuntament acabés rescindint aquell contracte encara no hem arribat a bon port o a bon camí, mai millor dit, probablement no ens n'hem d'enrefiar de la bona voluntat d'aquesta gent. Les garanties són molt necessàries i ho reconeixem, i de fet aquest conveni en incorpora, i de fet nosaltres hem fet propostes perquè encara en tingui més, però insisteixo, necessitem un gest, i un gest que demostraria inequívocament que aquesta gent té ganes de fer el traçat nou és que mentrestant no existeixi el nou traçat ens deixin circular per l'anterior, per l'original, per aquest. És tan senzill com això, perquè tots som conscients que a ells no els agrada aquest i que en volen fer un de nou, i hem arribat i amb aquest conveni ja arribem a un acord que ens agrada el nou, però necessitem un gest, ho he dit des del primer moment, i per nosaltres l'únic gest que és vàlid és que aquest camí sigui provisional fins que no es pugui executar les obres del nou traçat.
1: Gràcies, senyor Robert. Senyor Saiz, de Tots per Lloret.
10: Sí, gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tothom que no havia parlat fins ara. Bé, com que avui hi ha hagut diferents refranys, jo crec que aquest conveni és, crec que hem posat el carro davant dels bous, i la posició nostra, doncs no podem estar més d'acord en que hi hagi un camí de ronda i més del traçat des de Calaborisca fins a Canyelles, però no amb aquestes condicions, no amb aquestes condicions. Aquestes condicions són totalment contràries a que es pugui obtenir un traçat transitable i adequat en breu. I per què ho dic, això? Doncs primer ho dic perquè ens estem signant un conveni sense que prèviament s'hagi aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme els projectes i els plans que aquesta gent es compromet a realitzar. Per tant, si volem signar un conveni, el que primer hauríem de fer és tenir aprovat el pla de millora, el pla urbanístic, que aquesta gent està disposada a executar. Com he dit el senyor Fernández, segurament el traçat que es proposa ara millora el traçat que consta en l'inventari de camins i que el senyor Campillo li va costar definir en el procediment civil que es va portar a terme en els jutjats de Blanes. Que, per cert, faré un apunt tècnic jurídic. L'Ajuntament va ser demandat. L'Ajuntament no ha d'executar cap sentència. No ha d'executar-ne cap. L'Ajuntament va guanyar una posició en relació a la demanda que feia el contrari, que deia que aquell camí no existia. I aquella sentència diu, sí, el camí existeix i és públic. Ara, costa definir-lo. En resum, en resum ràdicus. Per tant, si volem que aquesta gent ens faci aquest camí, el primer que ens ha de proposar és quin pla de millora vostè, o quin pla, quin projecte urbanístic ens proposa, com serà, en quins materials s'executaran, i sobretot, un aspecte important que les companyes de Sumem sempre posaven sobre la taula, quin serà el cost del manteniment, evidentment, perquè quan diem, no, el Ciutatec no ens costarà res, sí, ens costarà mantenir-lo, però bueno, ens costarà mantenir-lo com ens costa mantenir tot l'espai públic, que tampoc, tampoc ha de ser un autèntic drama, però sí que a dia d'avui no ho coneixem, tot això no ho coneixem. Quan diuen que algú ha vist projectes traçats, miri, escolti'm, jo no els he vist, eh? Per què? Perquè aquest pla no està redactat. És més, en el conveni es diu que tenen 3 mesos des de que s'aprovi aquest, des de que es signi, per presentar-lo. I després hi haurà, una vegada estigui aprovat, tenen 3 mesos per presentar el projecte per tal que l'Ajuntament doni llicència d'obres. Per tant, 3 més 3, si tot n'és aviat, són 6 mesos. Què passa al maig del 27? Ah, amigo. Al maig del 27 hi ha eleccions. Jo crec, sincerament, que hem posat davant el carro i els bous a darrere. Crec, sincerament. Aquí anem amb presses. Anem amb presses perquè volem dir alguna cosa, volem fer algun anunci, volem dir no, nosaltres hem fet entrevistes. Escolti'm, jo sóc molt partidari d'arribar a acords. Jo pacto amb el diable, si fa falta, pacto amb el diable. Però, miri, no sé, realment aquest conveni em costaria molt de dormir a les nits sabent que hem signat això i que nosaltres hi hem donat el vistiplau. Per tant, aquest conveni també crec que ha de tenir un màxim consens. I no el té. No el té només pels 4 cridaners de l'oposició que venen aquí a dir-los de tot i que són vostès molt dolents i que nosaltres ho fèiem molt malament abans, com diuen vostès, i que ens renyen constantment. No, no. Ara, si compten, crec que som 11 nos, i d'aquests 11 hi ha un que està a govern. I 2, que li donen suport a tot allò que sigui important, com és el propi pressupostos i que tenen una directora general de la Generalitat. O sigui, no estem parlant d'una oposició gratuïta, i no, no, no, estem parlant d'una oposició consolidada i forta, eh? És a dir, hi ha 11 regidors d'aquest plenari que no estan d'acord amb aquest conveni. Per tant, crec que s'ho haurien de fer mirar, i sobretot el qui els hi ha proposat aquesta redacció, que jo estic segur que l'equip jurídic de la casa s'ho ha mirat amb bons ulls, ho ha mirat amb tota la perspectiva possible. És més, crec que els treballadors dels serveis jurídics d'aquesta casa són els que han patit més al llarg d'aquests 15 anys el tracte i la situació per part de la propietat, i que amb la bona voluntat d'intentar arribar a un acord i de que això es portés a terme, ens proposen això. Però clar, jo sé que ells reben pressions de la propietat, i l'última ja ha sigut el cum laude, m'estic passant, ha sigut el cum laude de dir no, volem que s'afegeixi que de les 5 finques que hi ha ni formen part de Can Juncadera no hi ha cap altre camí. Això ho hem de reconèixer nosaltres? Home, no. Escolti'm, demostri-ho vostè. Què m'està explicant? No, no anem pas bé. Per això jo dic, crec que aquest conveni no és l'adequat per tirar endavant un trajecte i un traçat que és necessari i que s'ha treballat durant molts anys. Però requereix d'un consens que avui, a dia d'avui, crec que no el tenen. Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. Perdó, gràcies, senyor Sai, senyor Martínez, de Junts Lloret.
11: Bé, gràcies, senyor alcalde. Bé, no estem en contra que Lloret tingui aquest camí del tram del camí de Ronda obert. Al contrari, creiem que l'obertura d'aquest tram pot ser positiva pel municipi i pot completar els camins de ronda que tenim. I faltaria només la part entre la Mongoda i Cala Canyelles. Per tant, El que qüestionem nosaltres és com està plantejat aquest conveni. I sobretot, el que més ens preocupa és si l'Ajuntament té prou garanties per poder actuar dins de la finca quan sigui necessari. Tanmateix, hi ha una dada també que apareix a l'expedient i que considerem significativa. Aquest conveni ja es va portar a ple el passat 27 de juliol i es va retirar perquè textualment no hi havia un consens majoritari per la seva aprovació, com ja ha dit el senyor Saiz. Després d'això hi ha hagut reunions amb els diferents grups municipals i s'han introduït modificacions. I avui ha tornat a ple. Però la pregunta és clara, què ha canviat realment? Perquè si aquest conveni continua sense tenir el suport dels seus propis socis de govern, Comuns i els seus companys de Sumem, nosaltres creiem que l'alcalde l'hauria de retirar altre cop del ple. Però anem al fons de la qüestió. Com deia abans, el principal problema és l'accés. Aquest conveni diu que la conservació, el manteniment i la gestió del camí de ronda correspondran a l'Ajuntament. Però si la responsabilitat és de l'Ajuntament, hem de tenir garantit que podrem entrar-hi quan sigui necessari. I aquí és on nosaltres tenim dubtes. Perquè una cosa és posar per escrit en aquest conveni que hi haurà un accés alternatiu, i una altra cosa és tenir un dret d'accés real, clar i garantit jurídicament pels serveis municipals, pels serveis de manteniment i, evidentment, pels serveis d'emergència. De fet, el mateix expedient reconeix que això no estava prou resolt. Es diu expressament que inicialment no s'havia previst que en cas que l'Ajuntament hagués d'executar subsidiàriament les obres, la propietat permetés el pas de vehicles per la finca. I per això ara s'ha hagut d'incorporar una autorització perquè l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària puguin passar per la finca quan sigui necessari executar les obres. Però nosaltres volem anar un pas més enllà. Com quedarà garantit aquest accés en el futur? Perquè avui podem tenir una bona relació amb la propietat, però un conveni d'aquest tipus no s'ha de pensar només en avui. S'ha de pensar per d'aquí a 5, 10 o 20 anys. I si demà hi ha un problema al camí de ronda, si cal fer una reparació, si cal entrar en maquinària, si cal actuar per una emergència, podrà l'Ajuntament realment entrar a la finca sense haver de demanar permís cada cop al propietari? Aquesta és la pregunta. I és especialment important perquè el mateix conveni estableix que el manteniment i la gestió seran responsabilitat de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres volem que aquesta responsabilitat vagi acompanyada també de les eines necessàries per poder-ho exercir. Però també hi ha una segona qüestió, i que ja ha comentat el senyor Saiz. El conveni estableix que si l'Ajuntament ha d'executar subsidiàriament les obres, podrà accedir a la finca i fer les ocupacions temporals indispensables. Però precisament perquè aquest supòsit està contemplat, nosaltres volem saber què passa si l'obra l'ha d'executar subsidiàriament l'Ajuntament i la propietat vol dificultar l'accés. Nosaltres volem que això quedi absolutament garantit i sense zones grises. Perquè si l'Ajuntament assumeix l'obligació de fer el camí de ronda, l'Ajuntament pugui fer el manteniment i no trobem que quan s'hagi el moment d'actuar no tinguem garantit l'accés a la finca. I finalment, també hi havia un altre punt, que a petició de la propietat, i com ha dit el senyor Saiz, aquest sí que l'ha dit ell, l'Ajuntament incorpora al conveni una declaració segons la qual actualment l'Ajuntament no té constància de l'existència d'altres camins públics dins de les 5 finques registrals de Can Juncadella, més enllà del que consta a l'inventari municipal. Nosaltres voldríem saber exactament per què és necessari incorporar aquesta declaració al conveni i quines conseqüències legals pot tenir per l'Ajuntament en el futur. Per tant, la nostra posició és molt clara, sí al camí de ronda, sí a l'obertura pública, però abans de donar el suport a aquest conveni volem garanties. Garanties que l'Ajuntament podrà entrar a la finca per executar les obres si és necessari. Garanties que podrà entrar per mantenir i conservar el camí de ronda. Garanties perquè podrà actuar en cas d'emergència sense quedar sotmès a la voluntat del propietari. Perquè si l'Ajuntament és responsable del camí de ronda, ha de tenir també garantit l'accés per poder complir aquesta responsabilitat. I torno a la pregunta inicial. Si aquest conveni és tan clar i tan beneficiós, com és que després de retirar-lo el juliol perquè no hi havia un consens, avui torna al ple sense el suport dels seus propis socis de govern? Gràcies, senyor alcalde.
1: Gràcies, senyor Martínez. Començaria, doncs, per l'ordre invers. Crec que el darrer ple ja estava, va quedar clar que el senyor Guic de Comuns votaria en contra. Crec que ho ha expressat diverses vegades i crec que això, doncs, era el que previsiblement tocava, no? O sigui que jo m'es comprometre, perquè m'ho va demanar, a posposar aquest punt, aquest plenari, per treballar i intentar buscar doncs, el suport de més grups municipals, ja que tant tots com Junts havíeu traslladat que us abstindríeu, però no volíeu, igual que jo, volíeu doncs, que altres grups municipals assumessin. Jo, òbviament, per anar doncs, pactista i intentar aglutinar quan també gent millor els acords que són transversals i de molta rellevància com aquest pel municipi de Lloret de Mar, vaig accedir i vam tenir la reunió pertinent on, des del meu punt de vista, el 100% de les propostes que, per exemple, Esquerra Republicana doncs, va demanar o proposar doncs, es van incorporar, poder estic errat, però de les coses que es van comentar aquella reunió, es va traslladar a la propietat i la propietat doncs, va acceptar. Pensava que això faria canviar el vot d'Esquerra Republicana i veig que no. Jo crec que és un molt bon acord, és una gran oportunitat per desencallar un tema doncs, històric del municipi i un tema que jo crec que beneficia molt a la ciutadania de Lloret de Mar. Mantenim un camí públic, ens ho paguen la propietat i millorem doncs, les vistes i la qualitat turística, natural i urbana del camí que teníem abans, doncs millora ara amb el nou camí. No? Jo crec que tothom sortia guanyant, crec que era el que tocava com a alcalde i com a govern doncs, treballar-hi per aconseguir doncs, tenint en compte molts factors que heu traslladat, no? Doncs, l'històric de propietat, que no és més adient, la complexitat jurídica, també heu explicat millor que jo la dificultat en matèria de fer complir, no? La dificultat no està definida el camí o és impracticable, doncs intentar buscar una solució diguem, diplomàtica a l'hora de defensar els interessos diguem, dels veïns i veïnes que no comporti continuar judicialitzant un tema que portem molts i molts anys, que jo crec que això tenia d'estar farta de tant d'allotjat i que creu que trobar una solució defensant l'interès públic, que el camí públic finançat per la propietat i de gran valor natural, doncs crec que era el més adient que havíem de treballar i hem de treballar. Per tant, nosaltres hem fet la feina, també felicito, òbviament, tota la feina tècnica que va darrere i crec que era el que es pertocava. Per tant, aquesta és la nostra opinió. No sé si hi ha un segon torn d'intervenció. Senyor Guic.
11: Ai, disculpeu, perdó.
7: Sí, sí, tenim ganes de dir més coses. Senyor Fernández, una petita correcció. Jo sí que estic d'acord amb aquest nou traçat, amb el traçat. Tot i que la senyora Hernando està avui d'acord amb mi, de fet, potser vindrà a Porta del Sol demà a mi, si vol l'acompanyo a Porta del Sol. Bé, ho ha dit la senyora Linares, el principi de confiança, ja hem vist doncs, tot aquest històric que hi ha, i de bones intencions l'infern n'està ple, i sí que estava garantitzat doncs, si hi havia vicis ocults, senyora Linares, que es podia arreglar, però clar, el senyor Fernández ha dit, hi havia un camí provisional que al final ens han posat el caramel a la boca amb aquest nou camí espectacular que finalment doncs, segurament es tombaria en el pla i que després doncs, ens quedaríem amb aquest camí, que és el camí més allunyat de la finca. I una cosa que, un dels altres motius que jo no hi havia entrat i ho ha dit el senyor Saiz i també després el senyor Martínez, el tema dels camins que no constin actualment no vol dir que no hagin existit o que es puguin descobrir. Què passa amb aquest punt? Doncs que blindem a la propietat i en el cas de, doncs que en un futur doncs, aparegui algun d'aquests camins, doncs nosaltres ja no hi podrem tenir accés. Però jo em remeto una altra vegada, el que és flagrant, és el pacte de ser, una altra vegada, doncs que ens quedarem allà on estàvem, que és que no es pagarà res, no es farà res i ens quedarem amb el camí provisional que ha assenyalat el senyor Fernández. Per tant, molt difícil que arribem a consens i que doncs, entreguem un espai públic en aquest oligarca. Ha faltat doncs, potser valentia política o potser no, potser hi ha hagut massa bona voluntat i no sabien doncs, qui teníem a l'altre costat de la taula. Gràcies, alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic. Senyor Hernando, del municipal de Vox.
8: Jo sempre he dit que l'acord este podria ser millor que el que hi ha ara. O sea, un camino que a lo mejor está más bonito y está mejor hecho. Yo no digo que no. Simplemente yo decía que se cumplirá con la legalidad y que de esta gente pues no me podía fiar. Garantías, dice el señor Martínez. ¿Qué garantías tenemos con esta gente? A ver, es que o se fía uno o no se fía uno. Estamos en esas. O sí o no. Pero cumpliendo la legalidad, por supuesto. Es lo único que yo decía. Y por cierto, voy acompañada.
1: Gracias, señor Hernando. Señora Linares, de Sumem Lloret.
0: Gracias, señor alcalde. Bien, resumo donde me había quedado. Hemos escuchado todos los argumentos y somos muy conscientes de las dificultades reales que puede comportar hacer valer una sentencia firme que acuerda y que ese camino es público. Entendemos la voluntad del Gobierno de cerrar definitivamente este conflicto. Pero como decía el señor Fernández, es que después de 3 años y medio a lo mejor lo podríamos tener ya el trozo, el que no está tan delimitado. Pero entiendo el temor de volver exclusivamente a la vía judicial y encontrarnos otra vez con la nueva...

0: cumplimiento y un mayor compromiso de la propiedad, que se le está solucionando a ellos también poner fin a un conflicto judicial y con una sentencia que le era desfavorable. El gesto del que hablaba el señor Fernández. Y reitero, si tenemos que partir del principio de confianza entre las partes, a estas alturas me van a permitir, pero para mí la confianza con la otra parte contratante es cero. Por tanto, queremos dejar claro que nuestro voto no es un voto en contra de que se abra el camino de Ronda, del camino de Ronda. No es un voto en contra de buscar una solución definitiva. Nuestro voto negativo es a este convenio y en los términos en los que se nos ha planteado. Es para nosotros un equilibio difícil, evidentemente, entre una resolución judicial que obligaría a las partes y buscar una solución sin que no perpetúe el conflicto. Pero creemos que este convenio todavía podía ofrecerse unas mayores garantías. Y teniendo en cuenta la sentencia y la posición quizás más dominante del ayuntamiento con esta resolución judicial, entendemos que era muy razonable haber exigido a la propiedad un plus que en este convenio a todas luces creemos que queda corto, esencialmente las garantías de durante, mientras tanto y el después, que para nosotros son esenciales. Gracias, señor alcalde.
1: Gracias, señor Linares. Señor Fernández, que republicana.
2: Sí, gracias, señor alcalde. Bé, algunas cosas que creo que hauríem d'aclarir, ¿no? La primera és aquesta idea que amb aquest conveni garantim que el camí es farà, que jo crec que és el més important. I com deien tots els altres companys meus, jo crec que ens hem de remetre a aquest pacte de Z, que diu que si en aquest termini de 3 anys des de l'assignatura no hi ha l'aprovació definitiva del pla especial, i això no només depèn d'aquesta casa, el conveni quedarà amb no res, bàsicament. Per tant, per això nosaltres fem èmfasi en aquest moment del mentrestant, perquè això es pot allargar 3-4 anys per tornar a arribar a on estem ara i que mentrestant no haguem pogut utilitzar el camí de Ronda, que insisteixo, en reconeix una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per tant, aquesta continua sent la pregunta. Mentrestant què? Perquè, alcalde, vostè diu que han incorporat el 100% de les nostres peticions, però escolti, més que això no és veritat, perquè hi ha dues qüestions fonamentals, i els he dit abans, però torno a dir ara, perdo temps, però bueno, que hem plantejat i que no estan resoltes. La primera és aquest mentrestant. Nosaltres vam demanar que mentrestant volíem que el traçat original fos una realitat, i això no s'ha acceptat. I la segona és el manteniment, i vostè mateix ho ha dit. Nosaltres vam demanar garanties de manteniment futur del camí de Ronda, i el que s'ha incorporat al conveni és que el manteniment correspon a l'Ajuntament, però s'incorpora aquest pas alternatiu, que per cert també va ser petició nostra. Per tant, no incorpora el pla de manteniment, ni l'estimació de costos, ni el mentrestant. Hi ha una altra qüestió, i avui ja s'ha posat sobre la taula en el punt anterior, però crec que l'hem de tornar a posar sobre la taula ara, que és el per què tanta pressa. I aquesta, òbviament, és una qüestió política. Aquest govern porta anys gestionant aquest assumpte. El mateix Ajuntament, de fet, explicava al març, m'ho he apuntat abans, no?, que aquest acord era fruit d'un llarg procés de negociació i que, per tant, ho havíem pres en calma. I ara, de cop i volta, ens entren les presses. I ara de cop i volta ens entren les presses, perquè, insisteixo, el senyor alcalde diu, no, el vaig retirar al ple passat, però ara l'he tornat a posar perquè m'ho van demanar. Escolti'm, si no hem arribat a un acord, no el posi. Quan tornem a arribar a un acord, tornarem a passar el conveni pel ple. Però no, això, vaja, crec que tothom qui ens escolta pot entendre que si no s'arriba a un acord no es torna a posar. Aquí la qüestió fonamental, i la saben tots i l'hem explicat abans, és que vostès volen tallar cintes, i vostès tallaran la cinta de la residència, la del mercat, però aquestes cintes no se les han treballat vostès. I aquesta podien haver dit que sí, però no tindran temps, no tindran temps de fer-ho. I per tant arribarem a unes eleccions que com a mínim això no s'hauran pogut posar la medalla, insisteixo. I no se l'hauran pogut posar perquè aquest conveni no és el conveni que necessitem els lloretencs i les lloretenques. No genera consens en aquesta sala, senyor alcalde. És que tots els grups municipals han expressat el seu dubte. És que en aquesta sala no hi ha cap regidor que no sigui socialista, cap regidor que no sigui socialista, ho dic d'aquesta manera, que vegi aquest conveni amb bons ulls. És que ni els seus socis, ni el seu soci de govern, ni el grup municipal encapçalat per la senyora Torres, que treballa per vostès a la Generalitat. És que ni els seus socis preferents

0: Per tant, és impossible que nosaltres ho veiem amb bons ulls. I després, i per acabar, parlem de confiança. I insisteixo, se'ns demana que aquesta vegada funcionarà i nosaltres ja ho hem dit que l'altra vegada no va funcionar i per tant volem garanties i fets. Perquè sí, i ho torno a dir, els que ens demanen la confiança són els matons que extorquien els lloretencs i les lloretenques quan entraven al camí de ronda amb armes llargues i els deien que era un camí privat i que no podien passar, quan ja hi havia sentències que deia que això era mentida. Per tant, a mi aquesta gent no em dona cap confiança, cap garantia, i l'única és aquesta que nosaltres posem sobre la taula, que és que mentrestant es pugui utilitzar el camí. Per tot això, i que quedi clar, nosaltres votarem en contra.
1: Gràcies, senyor Ferrandez. Senyor Saiz, de tots per Lloret.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, si vol el nostre sí, li explicaré què ha de fer, si li interessa. Primer hem de revertir la situació, és a dir, ara nosaltres amb aquest conveni hem d'esperar la bona voluntat i la bona manera de ser o de fer de la propietat, que ells plantegin, que ells fagin, que ells presentin, que ells executin. Doncs anem a revertir-ho. Miri, vostè el que ha de fer, la llei de propietat, és presentar el projecte, els plans urbanístics i presentar la tramitació tècnica, ambiental i urbanística necessària a les administracions supramunicipals. Quan vostè ho tingui aprovat, ve aquí, a l'Ajuntament, diu quin serà el traçat que farà, com l'executarà, quin serà el cost, com es farà i quin termini de durada tindrà. I una vegada vostè hagi presentat això, l'Ajuntament li donarà la llicència d'obres, executarà vostè l'obra, la farà i quan l'hagi acabada ens l'entregarà. I llavors tramitarem l'expedient de modificació del camí públic. És l'única manera? Sí, vostè acaba de fer... I tant! I si no, parlem amb el senyor secretari i amb l'equip jurídic d'aquesta casa. Ara, ja li dic jo la resposta de la propietat. Això no ho farem. Això no ho farem. Sap per què li dic això, senyor alcalde? Perquè jo ja li vaig proposar a la propietat això. I saps quina va ser la seva resposta? Anem a fer el traçat del camí per la muntanya, que no em van deixar ni entrar per la porta. El 2009 teníem un conveni que deia això mateix que està dient a dia d'avui. El 2009. I l'inici de totes les batalles, no era un conveni tan extens, sí, podem posar-nos que no era tan extens, no hi havia garanties, vale. I era molt més fàcil incomplir-lo perquè la propietat no li va costar gaire o gens incomplir-lo, perquè no va fer absolutament res. I l'Ajuntament va tenir una certa desídia i vam trigar uns quants anys a resoldre'l. Molt bé, però ara no, cony. El gat escaldat fuig a l'aigua calenta, no? Doncs si vostès els hi plantegen això de la propietat i si aconseguim que això sigui així i revertim la situació de la que la confiança l'han de tenir ells amb l'administració i amb l'Ajuntament, perquè ells faran i presentaran el projecte en nom de l'Ajuntament. L'Ajuntament va de la maneta, però el que el presenta i el que el fa és ell, perquè clar, la tramitació ha de ser municipal, això estem d'acord, però ells han de presentar el projecte, l'han de redactar, l'Ajuntament se l'ha de fer seu, l'hem de presentar a la supramunicipal, a les administracions supramunicipals, que hi hagin aquestes aprovacions, que hi hagi l'execució i un cop executat, llavors ens el reverteixin i ens el cedeixin. Si vostè aconsegueix això, hasta el votaré jo a les properes eleccions. Mira el que li dic. I ho faig aquí públicament.
1: Gràcies, senyor Saiz. Gràcies.
2: Bueno, amb el permís del senyor Robert.
1: Senyor... No? Bueno, hi ha moltes coses a comentar. Crec que algunes no s'ajusten a la realitat i altres són percepcions. M'agradaria destacar que, com he dit abans, que això és complir la sentència, és fer un camí públic a sobre guanyem, que ho paguen íntegrament ells i d'un gran valor. Crec que les garanties són les màximes legals per evitar un judici, que és el que tindríem si no s'aprova aquest conveni. Crec que, com vaig acordar en grups municipals de tots i de Junts, que van dir que s'estindrien al darrer ple, doncs vaig intentar aconseguir Esquerra Republicana, fruit del treball no ha sigut possible, per tant, com vaig comprometre, doncs, és portar tota la feina feta als llargs d'aquests anys a plenari. Òbviament, doncs, ha de ser el plenari que decideixi aquest aspecte i un conjunt de temes jurídics vinculants que tenen la seva rellevància. Òbviament és un camí públic, tant un com l'altre, no rebutgem això. Qui s'ha interpretat per algun altre grup municipal dubtar-ho, és sens dubte que és que o s'ha mal interpretat el conveni o no s'ha llegit bé, perquè en cap cas es posa en dubte. no es pot obrir demà el camí, això és, una, és enganyar la ciutadania, si algú s'ho pensa s'equivoca, vull dir, demà no es podrà obrir, surti això que sí, surti això que no, hi ha una part que és impracticable i una part que s'ha de construir, i en el moment que el vulguem construir, aquí la propietat també haurà de dir el què, i la justícia, possiblement també, ralentitzant i atardant, aquest procediment. Vull dir, jo agafaria una mica les frases fetes de, dels juristes, també és possible que no sigui el millor acord possible, però crec que és el que podem aconseguir, el que podem desencallar el tema, i el que crec que la ciutadania defensaria, perdó, a reduir el temps, reduiria el risc de judicialitzar-lo, d'allargar-lo i d'eternalitzar-lo, com fins ara. Per tant, per intentar contestar a tothom, contestant al grup municipal de Vox, que òbviament complim la sentència, vull dir, com molt bé deien Sais, no és executar-la, perquè el camí és públic nostre, però és la forma de portar-ho a terme. Crec que el que ha dit Esquerra Republicana ha sigut bastant il·luminador de com ha anat tot plegat. Dir, vostès volen tallar cintes, no? Bueno, jo entenc que, poder canviar de vot d'algun municipi municipal en relació al plenari anterior aquest, doncs és fruit d'això també, intentar evitar qualsevol tipus de benefici per Lloret o benefici pel govern. Crec que també el fet que Esquerra Republicana s'hagi agafat totes les propostes que es van dir a la reunió que vam tenir darrerament i tampoc voteu a favor o abstenció també és fruit, doncs aquest. Vosaltres no és que no voleu que el govern talli cintes, jo crec que a vegades s'ha de vigilar molt, sobretot des de l'oposició, que intentant perjudicar el govern no perjudiqueu Lloret. Jo crec que votant que no aquest acord és perjudicar Lloret i l'interès general de garantir doncs, que la ciutadania de Lloret, doncs, sense pagar ni un duro, pugui tenir un dels millors camins de ronda, segurament, del món. I la veritat és que jo crec que amb això vaig contestar Esquerra Republicana, el grup municipal de Junts, dir-li que bueno, qualsevol camí el manteniment ha de ser nostre, com la resta de camins públics, per tant, demanar-li que facin això a una propietat que pas pot vendre la propietat no té sentit, sí que la construcció i l'estructura civil té una garantia i per tant, fins que no estigui doncs, coberta, doncs seran responsables ells, jo crec que el conveni està bastant ben blindat per garantir que sigui tot un èxit. I fins i tot, per temes aliens a la propietat, o a l'Ajuntament es demorés, com molt bé van proposar crec que Esquerra Republicana i va sortir d'aquesta reunió, es van posar els mecanismes jurídics pertinents per retotaure i continuar agafant altres camins que podrien fer. Per tant, jo crec que ha sigut el més pedagògic possible, és veritat que és un aspecte complex, és un aspecte molt jurídic i és un aspecte que no hi ha blancs i negres, que són camins. És veritat que estem en un moment, com molt bé heu dit i heu repetit molt aquest plenari, i crec que per desgràcia, i tant de bo m'equivoqui, no sigui la tònica del que queda de la legislatura, però que estem en canvis de tarannàs i insisteixo, no oblidem mai que intentant fer mal i erosionant a un govern no ens passem de frenada i perjudiquem a un poble. Iniciem el torn de votacions. Senyor Guic?
3: No.
1: Senyor Hernando?
4: No.
1: Senyora Linares, de Sumem Lloret? Bueno.
5: No.
1: Senyor Ferrandez, d'Esquerra Republicana?
6: No.
1: Senyor Sais, de Tots per Lloret?
7: No.
1: I senyor Martínez, de Junts Lloret?
8: No.
1: I del PS, doncs sí. Per tant, no quedaria aprovat amb 8 vots favorables i, si no m'has equivocat, 13 vots en contra. Passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el 9 urgències seria el 18è, que ja seria la presentació, la moció presentada per Sumem Lloret per destinar els 501.000 euros del programa RAM a actuacions d'eficiència energètica i millor de climatització dels centres educatius públics de Lloret de Mar. Té la paraula la regidora Torres. Regidora Torres, com vulgui.
9: Bon vespre a tothom. Serà una mica complicat avui, però crec que val, i la situació que es va donar l'altre dia a la Junta de Portaveus encara més. Per tant, intentaré ser el màxim pedagògic possible també perquè la ciutadania ens entengui i passaré primer a llegir la moció. La moció diu així: per destinar 501.000 euros del programa RAM d'actuacions d'eficiència energètica i millora de la climatització dels centres educatius públics de Lloret de Mar. Bé, els centres educatius públics de Lloret de Mar són espais essencials per la formació i el desenvolupament dels infants i joves del municipi i han de disposar d'unes instal·lacions adequades, saludables, confortables i energèticament eficients. Les elevades temperatures que es registren durant els mesos més calorosos, així com els episodis de fred durant l'hivern, fan necessari continuar millorant les condicions del confort tèrmic dels centres educatius. Aquesta qüestió afecta directament el benestar de l'alumnat i dels professionals que hi treballen i al mateix temps té un impacte sobre el consum energètic i la despesa pública. En aquest context, la Generalitat de Catalunya ha aprovat el programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics mitjançant el decret 60/2026 de 14 d'abril i amb una resolució del 5 de maig publicada al DOC a l'11 de maig del 2026. Aquest programa té per objecte finançar actuacions de reforma, adequació i millora dels centres educatius públics, incloent-hi actuacions relacionades amb la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions i els sistemes de gestió i control dels tancaments. En el marc d'aquest programa, l'Ajuntament de Lloret de Mar li ha estat assignada aquesta dotació que esmentava a l'inici i considerem que aquesta dotació representa una oportunitat per abordar d'una manera planificada i amb una visió de futur les necessitats d'eficiència energètica dels centres educatius públics del municipi. I passaré als acords perquè tinc por de quedar-me sense temps. En definitiva, per tot el que exposava en el context que explicava anteriorment, sol·licitem i els acords que demanem concretament són els següents. En primer lloc, instar el govern municipal de Lloret de Mar a destinar els 501.000 euros assignats al municipi en el marc del programa de cooperació financera específica per a la realització d'obres de reforma i adequació i millora dels centres educatius públics a les millores d'eficiència energètica i confort tèrmic dels centres educatius públics del municipi. Segon, encarregar als serveis tècnics municipals la realització d'un estudi individualitzat de cadascun dels centres educatius públics de Lloret de Mar que determini les actuacions necessàries per millorar-ne la climatització i l'eficiència energètica, així com el cost estimat de les actuacions necessàries per cada centre. Tercer, elaborar a partir dels estudis realitzats un pla d'actuacions que permeti executar dins el límit dels recursos disponibles d'acord amb les actuacions subvencionables pel programa RAM abans del 31 de desembre del 2028, garantir la planificació de les actuacions que permeti aprofitar aquests 500.000 euros i, a més, destinar 300.000 euros a l'any de recursos municipals per climatitzar els centres educatius fins a aconseguir el 100% de la climatització. Així mateix, informar les direccions als centres i als consells escolars corresponents a aquest programa per tal de que el Consell Municipal d'Adequació i tota la comunitat educativa en tingui coneixement. I bé, volia, no sé quant de temps porto, però voldria explicar, exposar que aquesta moció sorgeix de les reiterades advertències o comunicacions amb el regidor d'Educació de que teníem aquests diners i nosaltres teníem molt clar que pels els darrers aconteixements dels darrers anys amb tot el canvi de temperatures arrel del canvi climàtic que evidentment igual que els treballadors municipals en els despatxos tenen aire condicionat perquè no poden desenvolupar les seves tasques a una temperatura, enteníem que els infants i joves del municipi tampoc. En aquest cas, el regidor sempre, amb un to distès, ens deia que hi havia altres coses per fer i en cap cas posava en valor que aquests 500.000 euros s'haguessin de destinar amb la climatització de les escoles. És per aquest motiu que Sumem Lloret vam considerar que era una oportunitat perquè el govern municipal agafés aquest compromís d'executar aquests diners en aquestes tasques que nosaltres creiem que són les prioritàries. Quina va estar la sorpresa? Doncs bé, al mateix temps que el regidor d'Educació ens intentava negociar que es reduïssim la despesa amb la climatització de les escoles, que en aquest cas es pretenia reduir la despesa de 300.000 euros que nosaltres estipulàvem l'aportació municipal a 150, doncs l'alcalde i el regidor reunien ja les direccions als centres per dir que això es faria i que es faria en certa manera gràcies a ells. I la veritat, en política, i més quan tens l'oportunitat de visitar altres administracions, altres governs, altres polítics d'altres partits i del Partit Socialista, te n'adones que ser generós i fer partícip a tothom et dona resultats, i que normalment et dona resultats en positiu. I en aquest cas, nosaltres no ho fèiem per tenir una medalla, però tampoc el que ens sembla just o ens sembla injust és que alguns es vulguin posar una medalla d'algú que portaven mesos posant resistència i que el fet és que no treballàvem. I com avui he pogut parlar poc i realment crec que la imatge des de fora, possiblement si ens sentéssim veient-ho en perspectiva, ho veuríem tots plegats diferents, dir que per treballar pel bé de Lloret i pel bé, en aquest cas, dels infants i joves del municipi, caldria prendre's les coses seriosament, no? I crec que aquesta resolució que va sortir el mes de maig, el govern no se la va prendre seriosament, perquè si fos així no haurien convocat de pressa i corrents a les direccions per explicar-los què farien això, sinó que durant el mes de juny i juliol s'hagués fet aquest estudi centre per centre per saber quines necessitats reals teníem i no haurien perdut un curs més per fer aquestes actuacions. I continuaré en la segona part de les meves intervencions.
1: Gràcies, senyora Torres. Doncs passem l'inici al torn de la intervenció. Senyor Guic, de Lloret en Comú.
3: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, aquesta moció de les companyes de Sumem, que ja els hem avançat que votarem a favor, neix també una mica de la necessitat, òbviament, que hi ha a les escoles públiques, no hi ha només les de Lloret, sinó des de tot Catalunya, on hi ha el moviment Aules que Cremen, que es va començar a mobilitzar ja fa uns anys, donat que les temperatures a les classes doncs, eren superiors als 34-35 graus. I una vegada més doncs, ens hem trobat, doncs, i parlo de la Generalitat, amb la soflama del govern autonòmic, amb un pla en el que es preveu invertir més de 2.500 milions fins al 2031 en climatitzar els 2.530 centres educatius, crec que, si no vaig errat, que hi ha a tot Catalunya. I malauradament doncs, ens quedarem un altre cop amb això, igual que la soflama dels 50.000 habitatges, amb la soflama dels 2.500 milions dedicats a la climatització de les escoles. És un projecte que no inspira confiança ni en els docents ni a les organitzacions. Terminis excessivament llargs, no està ni molt menys aquests 2.500 milions ni pressupostats ni blindats. Però bé, a més, hem de dir doncs, que hi ha 100 centres educatius a tot Catalunya que han sigut prioritaris i, una vegada més, a Lloret doncs, ens hem quedat fora. No sabem si ens hem quedat fora perquè, com bé deia la regidora Torres, no hem fet la feina ja, independentment d'aquests 500.000 euros que tenim del RAM, sinó que tampoc doncs, potser hem contactat amb la Conselleria d'Educació i hem aixecat la mà perquè Lloret doncs, estiguéssim entre aquests 100 municipis que han estat triats en aquestes 100 escoles que han estat escollides de manera prioritària. I mireu que a Lloret doncs, tenim escoles tensionades i escoles doncs, que realment estan patint temperatures excessives. Com bé dèiem, doncs nosaltres votarem a favor d'aquesta moció, però a més hem incorporat una esmena perquè amb la moció, amb el punt anterior parlàvem de confiança, doncs com que volem que hi hagi un compromís per part de la regidoria d'educació, hem incorporat una esmena amb terminis perquè s'acompleixi l'acordat. En concret demanem, incorporem i així doncs la regidora Linares en aquest cas ens ha dit que li semblava bé que d'octubre a desembre d'aquest any ja s'encarregui l'estudi individualitzat de cada escola per part dels serveis tècnics, que del gener a maig del 27 s'aprovi el pla d'actuacions i la redacció dels projectes executius de l'obra, i que a l'estiu del 27, o sigui, juliol, que és quan es pot efectuar l'obra, i estiu del 28 s'executin aquestes obres aprofitant l'aturada escolar. Senyora Linares, li passo, senyora Torres, ja teniu l'esmena que volíem, la teniu en correu d'aquest matí. Si la incorporeu, si voleu, senyor secretari, que us l'enviï. Sí. Ja, no, perdó, ja l'he passat. D'acord, doncs passo l'esmena i... No és una esmena, ha sigut perdó. Sí, uns apunts en correu. Sí, uns apunts en correu. No. Òbviament no. No reenviaré el correu que us he enviat, sinó que ho faré com cal. Gràcies, alcalde.
1: Sí, però bueno, fer-li arribar també al senyor secretari aquesta esmena perquè podem llegir-ho abans de votació.
5: Sí.
1: A tots.
5: Jo crec que si pot repetir. Octubre-desembre,
3: de desembre 2026, encarregar l'estudi individualitzat de cada escola als serveis tècnics. Gener, maig 2027, aprovació del pla d'actuacions i redacció dels projectes executius d'obra. Estiu 2027 i estiu 2028, l'execució dels
1: projectes. Vale. Senyor Hernando, del grup municipal de Vox.
4: Sí.
1: Vale, bueno, ara si volia dir alguna aporta... Bueno, si no, passaríem a... Bueno, és igual, no, que està d'acord. Lo hace fácil, es usted pragmática. Diga que sí, tengo mucho que copiar. Señora... No, que si quiere decir alguna opinión sobre esto.
4: Ah, que bueno, si ya lo hablamos en la junta de portavoces, estoy a favor de esta moción y votaré que sí.
1: De acuerdo, gracias.
4: Por eso pensaba que votábamos ya.
1: Señor Fernández, señor Fernández, que republicana...
0: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem favorablement també a aquesta moció. Ho farem perquè creiem que aquests 500.000 euros i escaig doncs que ens arriben a través del programa RAM, que en definitiva el programa RAM són uns diners que tenen els serveis territorials per tal de poder executar la seva feina, perquè al final no deixen de ser el departament al territori, no? Als diferents municipis i ciutats, doncs creiem que és una bona oportunitat per afrontar aquesta necessitat que tenim climàtica als nostres centres i per tant millorar aquest confort tèrmic dels infants del nostre municipi i també del personal que hi treballa. Crec que és important, quan parlem d'aquesta qüestió, doncs mirar una mica en perspectiva al nostre municipi. No? M'he fet uns apunts, per no oblidar-me de dates, però l'Esteve Carles es va construir l'any 65, per tant té més de 60 anys. El Pere Torrent va entrar en funcionament el 76, per tant hem celebrat ara fa res el 50 aniversari. El Pompeu Fabra el 84, per tant té més de 40, i fins i tot l'Àngels Alemany, i ara em sap greu per molts dels que estan aquí, però es va inaugurar el 2005, per tant ja en fa 20, potser a tots ens sona que fa dos dies, però no, fa 20 anys que es va inaugurar l'Àngels Alemany. Per tant, doncs realment el nostre parc d'instal·lacions, no?, d'edificis educatius, és un parc envellit, jo crec que ens ho podem dir, i a més d'una altra època, amb uns altres criteris constructius, unes altres necessitats del territori, però sobretot, encara que alguns ho neguin, amb una realitat climàtica molt diferent a la que tenim avui i molt diferent a la que ve els pròxims anys. I per tant, això no vol dir que no haguem de fer actuacions o que no se n'hagin fet. De fet, jo crec que se n'han fet moltes i aquest Ajuntament durant molts anys n'ha fet moltes. Fins i tot, moltes vegades jo crec que n'hem fet masses, perquè el departament no n'ha fet tantes com ens agradaria. El departament quan en fa, doncs home, jo crec que al final amb el seu criteri prioritzen els instituts on ells han de fer el manteniment i per tant prefereixen començar per allà. Prioritzen els instituts d'escola on ells també s'han d'encarregar d'aquests manteniments més grans i per tant comencen per allà, o darrerament en aquesta llista, en aquest llistat d'aquests 100 centres que han estat els afortunats triats pel govern Illa per posar aire condicionat, on també els he de dir sincerament, sembla que a la nostra demarcació s'han prioritzat els centres d'educació especial. Per tant, tampoc em sembla malament. Però és veritat que, insisteixo, aquí tenim un parc d'escoles que la més jove té 40 anys i doncs no ens ha tocat res una altra vegada. I això, òbviament, no ho podem assumir els ajuntaments sols. De fet, és impossible d'assumir per nosaltres sols, perquè tot i que nosaltres ens hem d'encarregar d'aquest manteniment, hi ha obres que, en definitiva, són obres de transformació dels centres i són obres de millora molt grans i d'una envergadura que el Departament d'Educació se n'hauria de fer responsable, però no és així. I, per tant, la realitat que tenim és una altra i en aquesta realitat, quan ens arriben aquests diners, doncs crec que és una bona mesura destinar-los aquí. Em sembla especialment important, no?, que aquest acord parlem d'aquest estudi individualitzat de cada un dels centres per tal de determinar actuacions a cadascun d'ells. Això és bàsic. De fet, a la meva etapa com a regidor d'Educació jo vaig encarregar un estudi de millora ambiental dels centres educatius amb el qual vam poder planificar com aniríem canviant totes les llums de tots els centres educatius perquè totes acabessin siguent de baix consum i vam haver-ho d'anar dotant, i crec que sense un estudi i sense aquesta planificació prèvia és impossible de fer-ho perquè realment n'hi ha moltes. I el que dèiem, no? Al final no totes les escoles són iguals ni tenen la mateixa problemàtica i per tant en alguns centres doncs probablement això requerirà que actuem sobre els tancaments i potser destinarem molts de diners a canviar finestres, i d'altres probablement les actuacions prioritàries doncs sí que seran directament anar a instal·lar l'aparell d'aire condicionat o l'split que tots ens podem imaginar. Les escoles són molt més que edificis, nosaltres ho hem defensat sempre, són espais on molts centenars, milers de fet a Lloret, d'infants passen una part importantíssima del seu temps i per tant doncs hem d'intentar que tinguin les millors condicions i una garantia de temperatura adequada, perquè escolti'm, això no és un luxe, com també hem pogut escoltar polítics d'altres regions dir-ho, que això és un luxe, i crec que fins i tot deia que el calor curté a los niños, no sé quines bestieses s'han arribat a sentir. Per tant, ho veiem amb bons ulls. És veritat que nosaltres també sempre hem defensat una millor climatització també dels espais exteriors dels centres, i aquest govern, una de les primeres actuacions que va fer va ser carregar-se l'actuació que havien preparat per al pati de l'Esteve Carles per naturalitzar-lo. S'han conformat amb uns testos i amb un sorral més gran. Nosaltres creiem que s'havia de fer una intervenció molt més gran, i de fet també hem demanat altres mocions que s'han aprovat, com la de tenir parcs amb espais més naturals i crear una comissió per fer-ho, que es va aprovar i no s'ha fet res, fer un pla d'arbrat per aquest municipi per tal d'incrementar els arbres d'aquest municipi, que se va aprovar i tampoc s'ha fet el pla d'arbrat. I per tant, quan nosaltres defensem la climatització, no només la defensem de les escoles, la defensem dels espais també exteriors del nostre municipi. Gràcies, senyor alcalde.
1: Senyor Fernández, del grup municipal de tots per Lloret. Senyor Robert.
6: Gràcies, senyor alcalde. Senyor Guic, com molt bé va dir el senyor alcalde a la Junta de Portaveus, les mocions no són vinculants. Per tant, ja pot fer l'esmena que vulgui, que si això s'aprova farem el que voldrem. Escolti, nosaltres compartim el fons d'aquesta moció i el compartíem més abans que arribés aquest ple. Tenim 501.200 euros del programa RAM que han de servir per millorar els nostres centres educatius públics, i ens sembla molt raonable que s'aprofitin per atacar un problema que cada vegada és més evident: les condicions tèrmiques de les escoles. I creiem que la moció té un encert important. No proposa simplement comprar aparells d'aire condicionat. Parla d'estudiar centre per centre, analitzant aïllaments, tancaments, finestres, sistemes de climatització i determinar tècnicament quines són les actuacions més eficients en cada cas. Nosaltres, de fet, hauríem volgut anar una mica més enllà i incorporar també l'escola Immaculada Concepció. Però aquí ens trobem amb una limitació que cal explicar amb rigor. Aquest programa RAM està destinat als centres educatius públics i, per tant, la Immaculada Concepció, per la seva condició de centre concertat, no pot entrar en aquesta línia en els mateixos termes. Això no vol dir, però, que ens neguem d'oblidar. Els infants que estudien a la Immaculada també són infants de Lloret, i pensem que l'Ajuntament hauria d'estudiar si existeix alguna fórmula legal, conveni o línia d'ajut que permeti contribuir a millorar-ne també les condicions. Dit això, hi ha una qüestió política que no volem deixar passar. La setmana passada, segons se'ns ha traslladat, el regidor d'Educació va convocar amb urgència les direccions dels centres i els va explicar que el govern faria precisament actuacions en la línia que planteja aquesta moció. I aquí és on nosaltres tenim algunes preguntes. El programa RAM no va aparèixer la setmana passada. El decret és del 14 d'abril i la resolució que concreta el programa és del 5 de maig. Per tant, si el govern ja tenia decidit des de feia mesos destinar aquests recursos a aquestes actuacions, què s'ha fet des del mes de maig? Hi havia ja un estudi dels centres? Hi havia una priorització? Hi havia un calendari? Hi havia algun document de treball? Perquè si existia, ens agradaria conèixer-lo. I si tot això ja estava previst, per què era necessari convocar amb urgència les direccions just la setmana anterior al ple en què s'havia de debatre aquesta moció? No discutim que el govern pugui coincidir amb una proposta de l'oposició. Al contrari, si una proposta és bona per Lloret, tant de bo coincidim moltíssimes vegades. El que no ens sembla una bona manera de fer política és que una iniciativa presentada per unes regidores després d'haver-hi treballat provoqui de cop una acceleració del govern i que després se'ns expliqui que tot això ja estava previst. Perquè aleshores és molt senzill. Ensenyi'ns la feina feta abans de la presentació de la moció. Si hi havia un pla, un calendari i unes actuacions definides abans, perfecte, posem-les damunt la taula i celebrem que tots coincidim. Però si no hi eren, home, reconeguem també una cosa que no hauria de costar tant. Que una proposta de l'oposició pot ser útil, pot fer avançar el govern i pot acabar millorant Lloret. I això no resta mèrit a ningú. I sobretot respecte a la feina de les regidores que han presentat aquesta iniciativa. Perquè governar no hauria de consistir a reaccionar quan arriba una moció al ple. Governar és anticipar-se, planificar, prioritzar i executar. Per nosaltres, aquesta és la qüestió de fons. I més enllà de que hi hagi tingut, de qui hagi tingut la iniciativa, el que volem és que aquests 500.000 euros s'aprofitin bé, que les actuacions responguin a criteris tècnics i a les necessitats reals de cada centre i que els alumnes i professionals de les escoles de Lloret treballin en unes condicions dignes durant tot l'any. Gràcies.
1: Senyor Robert, senyora Nicolàs, de Junts Lloret.
7: Sí, gràcies. Bé, nosaltres, evidentment, votarem a favor perquè nosaltres sempre hem estat i sempre, sempre serem al costat de les necessitats de la comunitat educativa de Lloret. Voldria agrair les companyes de Sumem Lloret el fet que hagin presentat aquesta moció, perquè si una cosa ha quedat demostrada és que aquest govern no hagués fet res en aquest sentit, si vostès no haguessin entrat aquesta moció. Ho han dit ja alguns companys, però creiem que el tema és tan preocupant que en podem tornar a parlar. És a dir, la setmana passada, abans del ple, es fa una reunió en què tots els portaveus presenten les mocions que volen debatre en el ple municipal. Doncs, tot i que aquest tema és públic des del mes d'abril, ens assabentem que el dia abans i d'un dia per l'altre aquest govern ha reunit a les direccions de les escoles afectades. Ha reunit a les direccions de les escoles afectades el dia abans que aquestes dues regidores puguin exposar el perquè de la seva moció, i diuen a les direccions, evidentment en cap cas anunciant que això sortia de Sumem Lloret, diuen que tiraran endavant aquesta climatització. Per tant, es volen penjar la medalla, a més, mentint, a més, obviant el fet que a nosaltres tota aquesta informació també ens arriba. Per descomptat, en aquesta reunió de la qual parlo, el govern va dir que es volia adherir a aquesta moció sense haver manifestat que s'havia reunit amb les direccions. Per tant, tot una mica complicat a parer nostre. Per tant, com deia el company Robert, no sé exactament què estem fent aquí debatent aquesta moció quan el govern ja ha reunit a les escoles i ja els hi ha dit que això tirarà endavant. Perfecte, tirarà endavant. No sé què estem fent aquí avui parlant d'aquest tema. En tot cas, planificació, evidentment, poca. També tinc ganes que arribi dimecres al Consell d'Educació Municipal a veure com el govern explica això que farà, si es posa de la medalla, si donarà doncs els mèrits a qui li toca. En fi, veurem això dimecres. En definitiva, com dèiem nosaltres, sempre a favor de tot el que suposi un benefici per col·lectiu docent i per tots els infants i joves que estudien en els nostres centres. Ara bé, entendran que no puc deixar passar l'oportunitat de dir que amb l'educació no s'hi juga, amb l'educació no s'intenta treure rèdit polític i amb l'educació, sobretot, no es pot ser hipòcrita. I això ho dic perquè no podem avui venir aquí a dir que solucionarem tots, no tots, però un problema tan gran de l'educació al nostre municipi, quan, recordo, fa 4 mesos l'oposició vam presentar una moció de rebuig a l'acord signat entre els sindicats minoritaris i el Departament d'Educació, el sindicat, l'acord que li diuen l'acord de la vergonya, contra el qual es va manifestar l'immensa majoria del col·lectiu docent. Era una moció també de suport al col·lectiu docent i tant el govern com, en aquest cas, el grup municipal proposant de la moció d'avui, en paraules textuals, van dir que era un bon acord i que, d'alguna manera, ja n'hi havia prou. La calor a les aules és indescriptible. Però els asseguro que segurament és el menor dels problemes que viu la comunitat educativa a Lloret i arreu del país avui en dia. Perquè seguim treballant amb unes ràtios tan elevades que no ens permeten treballar com cal. I tenim uns recursos per l'educació inclusiva tan justos que no podem atendre totes les necessitats dels nostres alumnes com cal. I tenim uns equips docents molt al límit i també tenim un govern de Catalunya que segueix sense escoltar i segueix sense implementar les mesures que calen per revertir tota aquesta situació. I això, tot això és molt més greu que les elevades temperatures que tenim a les aules. Per això nosaltres agraïm la proposta, però els demanem que l'educació i les necessitats de la comunitat educativa de Lloret les defensin sempre. Quan fa calor a les aules, perfecte, però quan s'ha de plantar cara al departament perquè senyora no dona els recursos que toca, també. Gràcies.
8: Gràcies, senyor Nicolás. Senyor Costa.
1: Ai, perdona'm. Disculpeu-me. En primer lloc, m'agradaria disculpar-me a la senyora Nicolás. Acabo de rebre una trucada de Protecció Civil. Hi ha uns telèfons d'alcaldes que informen de temperatura, de pluja, etc. I que consti que hi ha hagut d'agafar la trucada perquè ara sabem saber què passa. La comarca de Selva és una comarca molt especial. A vegades informen a tots els alcaldes de la província. Per tant, jo mateix un missatge de tranquil·litat i calma a tothom, però segurament que per Amer, per anglès, aquesta nit caurà una bona pluja. Perdoni, senyor Nicolás. Senyor Costa.
10: Gràcies. En primer lloc, vull començar agraint al grup de Sumem l'interès per un àmbit com és l'educació de Lloret. Estic convençut que tots els grups polítics d'aquesta sala compartim una mateixa preocupació, que són els infants i els joves de Lloret puguin tindre les millors oportunitats, les millors condicions i, en definitiva, la millor qualitat educativa possible. M'agradaria deixar clar un principi fonamental. Aquest equip de govern comparteix plenament la preocupació del confort tèrmic, la climatització i la sostenibilitat dels nostres centres educatius públics. Sabem perfectament que l'alumnat i el cos docent necessiten espais adequats i dignes per ensenyar i per poder aprendre. I arribat a aquest punt, M'agradaria que es fixessin en la trajectòria d'aquest govern els darrers anys. Des de l'any 2023 al 2025, aquest equip de govern ha destinat més de 1,47 milions d'euros al manteniment, la millora i l'eficiència dels nostres centres educatius. Una inversió que posa de manifest, en fets i no només en paraules, que l'educació i la qualitat dels espais educatius han estat, són i continuaran sent una prioritat per a aquest govern municipal. Però parlem ara del programa de cooperació financera, el RAM, gràcies al qual aquest Ajuntament ha obtingut una subvenció de 501.200 euros. Es tracta d'una línia de finançament de la Generalitat destinada específicament a actuacions de reforma, adequació i millora dels centres educatius, incloent-hi actuacions relacionades amb aïllaments, eficiència energètica i la millora de les instal·lacions dels edificis. Per tant, estem davant d'uns recursos que ens permetran continuar avançant amb la millora dels nostres centres educatius, complementant l'esforç inversor que fa aquest Ajuntament cada any. I quin és el nostre pla de treball amb això? Utilitzarem aquests diners per cobrir les obres d'eficiència energètica i de confort tèrmic dels centres educatius públics del municipi, perquè sabem de les mancances que tenen i l'urgència que té això. I per això volem treballar de la mà dels equips directius dels centres. Sabem que decidir des d'un despatx no és la millor manera de treballar. Ens estem reunint directament amb les direccions de les escoles per saber quines són les zones prioritàries, quines són les seves necessitats i poder transmetre als tècnics competents per poder realitzar un estudi acurat en funció de les realitats de cada escola. Amb l'objectiu de que tot això no quedi sobre un paper i que veiem més aviat possible les aules climatitzades. Respecte al cinquè punt de la moció, on diuen destinar 300.000 euros a l'any de recursos municipals per climatitzar els centres educatius fins a aconseguir el 100% de la climatització, no podem estar més d'acord. Com hem dit anteriorment, som un equip de govern que ha invertit una mitjana de 400.000 euros l'any en millores a les escoles. I si la prioritat actual és climatització de les aules, donarem resposta. Tots sabem que aquesta urgència no només és de Lloret, ho és de tot el territori, i per tant ens hem adherit i ens adherirem al Pla Actua Clima que posa en marxa la Generalitat, en el que es...
11: Perquè no t'ha posat l'hora és perquè t'ha passat el temps.
1: No, fem una cosa... Fem una cosa, continuï, senyor Costa, sí, i valorem una mica... Bueno, ara continuï, acabi, perdoni.
10: Tots sabem que aquesta urgència no és només de Lloret, ho és de tot el territori, i per tant ens adherim al Pla Actua Clima, posat en marxa per la Generalitat de Catalunya, en el que es preveu climatitzar 2.530 centres educatius de Catalunya en els pròxims 5 anys. Però sabem que les coses de palacio van despacio i sabem que hem de tirar de recursos propis i no confiar més en les grans institucions. Seguirem reforçant el nostre pressupost amb tot allò que tingui a veure amb l'educació. Per tant, el nostre vot serà sí, un sí rotund a la millora de les escoles i a seguir treballant per l'educació de Lloret, la millora de les infraestructures i el benestar dels infants, els joves i els equips docents. Per concloure, som un govern que estem treballant per demanar, per aconseguir i per executar subvencions. Treballem de manera consensuada amb els equips directius per ser eficients i eficaços. Per tot això, esperem que aquesta moció tiri endavant amb els 21 vots a favor i que permeti continuar treballant per la millora de l'educació de Lloret. Gràcies.
1: Senyor Costa, per cloure el primer torn, senyora Torres, sisplau.
9: Gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, em voldria agrair les intervencions de la majoria dels grups, però permeteu-me que per poques vegades darrerament agrair-li especialment al senyor Robert, perquè no puc estar més d'acord amb tot el que ha dit. Més enllà de posar-nos medalles o no, crec que l'objectiu és compartit i és que els infants i joves estiguin en unes condicions adequades i per tant jo el que els demanaria en aquest cas al govern, sigui vinculant o no, és que facin la seva feina de la forma més diligent possible, que es prenguin aquesta acció com una acció seriosa, que no passi com alguns antecedents, que el senyor Costa ens ha dit tots els diners que s'han destinat, però no ens explica que, per exemple, quan tenim una equivocació en una escola triguem més de 10 mesos a arreglar-ho. I també dir-los que està molt bé que escoltem els professionals dels centres educatius, en aquest cas a les direccions, però jo quan parlàvem i plantejàvem la moció en el sentit de fer un estudi acurat de cada centre, anava un pas més enllà, molt bé tenir les percepcions de la gent que utilitza aquest espai i s'han de contemplar, però hi ha una part tècnica de gent especialista en climatització que crec que també és molt rellevant tenir en compte, sobretot perquè també entenem que més enllà de la construcció, dels anys de construcció de cada escola, ens trobem segurament en escoles potser més noves, com pot ser l'Àngels Alemany, però pel mòdul de construcció hi ha unes aules que potser són molt més caloroses que altres i potser hem de començar per climatitzar aquelles aules que comencen a fer efecte hivernacle i que superen unes temperatures molt elevades. En tot cas, jo crec que aquí s'ha de confluir tres coses. Bàsicament, aquest informe tècnic dels especialistes de climatització, allò que ens diuen els professionals que hi treballen i, per tant, tenen dades diàries, i en tercer lloc, un lideratge polític ferm perquè això no s'eternitzi i, per tant, el 2028, que és quan hi ha de termini per gastar aquests diners, estiguin, jo diria, com a mínim un 80% de les obres executades per aconseguir aquesta climatització del 100%. I més tenint en compte que ja tenim antecedents, que després arriba que durant el curs no podem fer obres perquè els alumnes fan classes, que per Setmana Santa no dona temps perquè és una sola setmana, i al final les grans obres les acabem fent única i exclusivament als mesos d'estiu. Sabem com va l'administració, sabem totes les licitacions, però insisteixo, crec que amb tot el tema del canvi climàtic és una cosa que ens hem de mirar i que probablement ningú es plantejaria avui, que les dependències municipals de l'Ajuntament o a la Biblioteca Municipal no tinguéssim una climatització adequada.
1: Gràcies. Senyora Torres, no sé si... Senyor Vic, d'Allà Tenc Comú.
3: Bueno, bé, per saber avui, per saber si estava en el cas de que per ser dels 100 centres prioritaris que calia. Una de les coses que calia era ser un equipament, una escola antiga, amb una antiguitat de 20 anys cap enrere. Comptaven del 79 al 2005 i el senyor Ferrandez, amb molt bon criteri, va dir tenim una escola que té 61 anys i tenim una altra escola que hem celebrat els 50 anys. O sigui, no entenem com és que no s'ha comptat amb aquestes dues escoles. No ho dic pas pel senyor Costa, sinó per la Generalitat, aquestes escoles que tenen 60 i 50 anys no s'ha comptat com a centre prioritari. I després doncs, ens agradaria saber si ja s'ha començat a fer els requeriments oportuns que s'han de fer perquè hi ha un marge de temps per demanar-ho, que és un marge de 2 mesos, però començant ja en aquest curs escolar. Llavors ens agradaria saber i que ens facilitessin si s'ha començat ja a fer les gestions necessàries per entrar dins aquest pla Actualitza Clima. Gràcies, alcalde.
1: Gràcies, senyor Guic, senyor Hernando, no? Senyor Ferrandez, Esquerra Republicana.
0: Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, ara intentava buscar, però no m'ha donat temps, perquè també sóc coneixedor de la situació del poble veí, que ells no només aspiro, i això perquè entre tots també ens puguem flagelar, perquè el meu partit també ha estat al Departament d'Educació, A Blanes no aspiren només a que els climatitzin les escoles. A Blanes, quan una escola està vella, el departament la tira a terra i la fa nova. 3 vegades els ha passat. I aquí no sé què ens passa, que no aconseguim ni que ens posin aire condicionat. No ho puc entendre, o sigui, no entenc. Allà els hi han fet en 3 ocasions diferents. i nosaltres ens hem de barallar perquè el departament tiri a terra la casa dels mestres de l'Esteve Carles i nosaltres assumim l'enderroc i ells... I allà els hi tiren a terra l'escola i els hi fan nova. Els hi deixen, els hi entreguen les claus d'un equipament nou. En definitiva, intentava buscar dates però no ho he trobat perquè dubto que les que hi havia abans siguin més antigues o que l'Esteve Carles o que el Pere Torrent, potser m'equivoco i algú de Blanes ens ho podrà dir. En tot cas, deia que en part puc estar d'acord amb el que deia el regidor Robert. Jo crec que no ens hem d'oblidar que a la Immaculada hi tenim 600 estudiants, 600 lloretencs, que al final també formen part del sistema públic d'educació, tot i que estiguin a una escola que la titularitat de l'edifici no sigui privada. Per tant, el que tinc clar és que segur que no hi podem abocar, no hi podem posar recursos públics per tal de fer nosaltres aquestes millores, però certament perquè no podríem pensar en obrir una línia de subvencions a centres educatius concertats i que ells hi poguessin concórrer, que crec que també estaria bé, perquè insisteixo, al final els 600 estudiants que hi ha també són lloretencs i lloretenques i formen part del sistema públic d'educació d'aquest país. Però abans d'acabar no voldria cloure el punt sense fer èmfasi en aquest aspecte que jo crec que és el que doncs el que ha fet que aquest punt no sigui tot felicitat, no? A mi em sembla, i els he de dir, senyor alcalde i senyor regidor d'Educació, que això que han fet certament és de poca elegància. Us els ha dit la senyora Torres, no? Però insisteixo, crec que és una cosa que no acabo d'entendre, no acabo d'entendre l'objectiu, quin era l'objectiu d'haver convocat a correcuita a les direccions quan demà passat tenim Consell d'Educació Municipal i per tant ens les trobarem, no l'entenc. Jo l'únic que veig és això, no? Dir que vostès ja ho anaven a fer i poder dir, no, escolti'm, sí, ho hem aprovat al ple, però nosaltres ja ho anàvem a fer. I per tant, home, em sembla poc elegant, senyor alcalde, els he de dir, i bastant baix, perquè amb això queden retratats, no cal que l'oposició els digui que, vull dir, amb això vostès mateixos queden retratats i es desemmascaren i per tant doncs les famílies veuen quin és el seu tarannà. De fet, jo crec que les famílies ja ho van veient en molts aspectes, per exemple, quan van enganxar doncs, el regidor d'Educació, les famílies del Sant Quirze, dient-los que sí, que ho arreglarien, però que no ho arreglarien, i total, ha començat el curs i no hi ha mòdul, i jo crec que ni se l'espera, i per tant els estudiants de batxillerat no tenen un espai on estudiar, però també els ha passat, per exemple, amb la promesa que van fer vostès des del dia 1 de que renovarien la llar d'infants municipal, i la reforma tampoc està ni se l'espera. Per tant, nosaltres votarem a favor i espero que els estudiants, els joves, els infants de Lloret tinguin sort i aquest paper, aquesta moció no quedi en paper mullat o, com diu l'alcalde, no sigui vinculant.
1: No és que ho digui jo, és que és la llei. Senyor Robert, de Tots per Lloret.
6: Sí, no, jo res, volia fer un matís i justament era per no matitzar, bueno, no, dir directament que votarem a favor, lògicament, no, com no pot ser d'altra manera. I a la vegada, i com que ens queden 2:45 i aquí ningú menteix i tothom explica les veritats i tothom ho diu tot, m'agradaria que se'ns expliqués quina és la realitat de la nova llar d'infants que s'ha publicat als mitjans de comunicació municipals arrel d'una nota de premsa enviada des de la Casa Gran, és a dir, des d'aquí. Què vol dir exactament ja és una realitat? On és? Jo vaig anar allà a Fanals, on la realitat de la llar d'infants, i hi havia un pipicant. Per sort, perquè els veïns d'allà... Cuidado, àrea d'esbarjo de gossos. Entenen el per què demanem una esmena perquè s'introdueixin revisions d'aquestes comunicacions que falsegen la veritat? Ho entenen per què ho fem? Perquè vostès enganyen a la ciutadania, no? Aquesta notícia no surt d'aquí? Sí que surt d'aquí, eh? I el titular posa, eh? El titular posa, sí, de dalt a baix, tota. I tant, però quin és el titular, senyor alcalde? I qui el redacta, aquest titular? Jo o vostès? Doncs aquí és on anem, senyor alcalde, aquí és on anem. Vostè pretén enganyar el ciutadà de Lloret. La llar d'infants ja és una realitat. On és? Si vostès han ensenyat un planell fet amb ChatGPT. És que no han tingut ni la santa decència de convocar l'oposició per dir, escolti, tenim aquest projecte, farem això, tam, tam, tam, tam. No, directe. La llar d'infants ja és una realitat. Senyora Torres, que no li estranyi que després vostès facin propostes constructives i diguin, espera, que jo m'avanço. Reunió d'urgència. És aquest el problema que tenen. I és per això que abans demanàvem això. Perquè vostès confonen a la ciutadania de Lloret. Venen el que no és. I si no, recordi també aquell vídeo on vostè anava amb un casc i parlava d'unes promocions d'uns pisos a Fanals. Privats. Gràcies.

0: són lloretencs, que també estudien en aules amb altíssimes temperatures i que, per tant, crec que també són mereixedors doncs d'unes temperatures més agradables, repeteixo, donat que es parla en tot moment d'infants i joves i de centres públics. Això, inevitablement, també inclou els instituts. I després, agafant el fil del meu company, el senyor Robert, voldria també, senyor alcalde, que ens expliquessin quina serà la gestió d'aquesta nova llar d'infants, si ens poden explicar alguna cosa, donat que ja és una realitat. Gràcies.
1: Gràcies, senyor Nicolás. Doncs per la part meva, com m'han passat a mi, dir-li que crec que s'equivoquen quan consideren que quan m'acusen de mentider, perquè no és així. Vull dir, jo crec que si llegeixen tota la nota de premsa està ben clar el que s'explica, si tothom que llegeix la nota de premsa està ben clar el que s'explica, crec que vostès estan assabentats de tots els tràmits, perquè està igualment assabentada qualsevol persona que estigui interessada, perquè hi ha exposició pública, perquè hi ha licitacions, perquè hi ha un procediment que és públic i la gent pot veure si un ajuntament està licitant per construir la llar d'infants i també ja està adjudicat l'empresa que ha de fer el projecte i l'obra, i per tant jo crec que ja es podem dir que ja, jo ara tinc una mica de memòria, aquí ja vindrà gent a parlar de que tindríem el BRCAT i anunciar-lo ja com ha fet, i no hi havia res, absolutament res. També hi havia gent que històricament ha presentat moltes coses i que la història ha demostrat que ha mentit. Jo crec que hi ha una diferència entre mentir i tenir bona voluntat. A vegades les coses passen i a vegades els canvis que passen, eh? I això a vegades no tenim culpa ni jo, ni l'anterior govern, ni altre. Vull dir que a vegades hi ha coses que es poden passar. El que també jo crec que és just és evitar acusar de mentider quan no és veritat. Vale? Passaria la paraula a la senyora Torres, perquè jo m'he quedat al torn del PSC. Senyora Torres, per cloure.
2: Sí, gràcies, senyor alcalde. Simplement per anar ja acabant, a contestar-li la senyora Nicolás respecte al que ha dit l'institut de secundària. Evidentment, quan parlem d'infants i joves, per nosaltres creiem que han de tenir tots les mateixes condicions, però si no estem errats, fa temps que vaig llegir la resolució, aquests diners són exclusivament per a aquells centres que els ajuntaments tenen l'obligació de fer els manteniments. Per tant, en aquest cas, els instituts quedarien fora, és el mateix que succeeix amb l'institut d'escola. Això no vol dir que per part nostra que considerem que tots els infants i joves necessiten poder treballar amb aquestes temperatures adequades, i per tant, si s'arribés a un conveni amb la Generalitat de Catalunya i que amb els recursos que aportarem des de la part municipal es volgués fer aquesta inversió, nosaltres aquí disposats a parlar-ne, i evidentment crec que la moció ha sigut un punt d'inflexió per parlar-ne, però que es pot millorar amb tot el que correspongui. I respecte a les esmenes que ha dit el senyor Guic de terminis, nosaltres aquí no posarem pels les rodes, al contrari, com bé deia, és un calendari que ens sembla adequat, però el que nosaltres volem, i aquest era l'objectiu de la moció, és que les coses passin, i perquè les coses passin no vol dir avui aprovar la moció, sinó vol dir que a partir de demà el regidor d'Educació comenci a treballar amb el tema, a encarregar aquests estudis, a visitar totes les escoles, a detectar quina priorització s'ha de fer i també a fer aquest seguiment exhaustiu per part de els serveis interns de l'Ajuntament, per tal que les licitacions surtin i el més aviat possible sigui una realitat. Gràcies.
1: Moltes gràcies, senyora Torres. Doncs iniciem el torn de votació. Primer votant l'esmena expressada per Comuns. Senyor Guic?
3: Sí.
1: Senyor Hernando?
4: Sí.
1: Senyor Fernández?
5: Sí.
1: Senyor Robert?
6: Sí.
1: Senyora Nicolás?
0: Sí.
1: I senyor Costa,
7: sí.
1: I ara el punt amb l'esmena incorporada, crec que...
2: Pel temps sumem.
1: Ai, disculpi.
2: No?
1: No, sumem.
0: Sí.
1: Bueno, i dedueixo que la resta votarà també a favor del punt, per tant, seria aprovació amb 21 vots favorables, cap vot en contra i cap abstenció. I ja passaríem al torn de precs i... Perdó, passaríem al punt 19è de l'ordre del dia, que és donar compte de la resolució d'alcaldia i resolució de regidors delegats i dels acords de la Junta de Govern Local. Té la paraula la regidora Rodríguez.
4: Es dona compte al ple municipal

0: Val del llibre de decrets dictats per l'alcalde president, període del 22 de juliol al 24 de setembre, número 3.963, de data 22 de juliol, fins al número 4.577, de data 23 de setembre de 2026. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de territori, període del 22 de juliol al 24 de setembre de 2026, número 1.402, de data 22 de juliol, fins al número 1.724, de data 27 de setembre. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de serveis centrals, període del 22 de juliol al 24 de setembre de 2026, número 49, de data 22 de juliol, fins al número 59, de data 18 de setembre. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de ciutadania, període del 22 de juliol al 24 de setembre de 2026, número 336, de data 22 de juliol, fins al número 431, de data 24 de setembre. Llibre de decrets dictats pel tinent d'alcalde de l'àrea de promoció de la ciutat, període del 22 de juliol al 24 de setembre de 2026, no se n'ha dictat cap. Es dona compte al ple municipal de les juntes de govern local, número 29, de 23 de juliol, número 30, de 31 de juliol, número 31, de 7 d'agost, número 32, de 14 d'agost, número 33, de 21 d'agost, número 34, de 28 d'agost, número 35, de 4 de setembre, número 36, de 10 de setembre, número 37, de 18 de setembre, totes elles de 2026. Gràcies.
1: Regidor Rodríguez, doncs iniciaríem el torn de pregs i preguntes. Per tant, comencem el grup municipal de Vox.
2: Sí, jo no hi va fer ninguna, però m'han enviat un xat i me dicen que le pregunte, que ha salido una notícia en Girona Noticias este fin de semana, si es verdad que Lloret de Mar prevé 478.000 euros para una fuente, mientras continúa las disputas de las condiciones de la policía local.
1: La pregunta, señor Hernando, la pregunta.
2: Esta es la pregunta. Si es verdad esto, y luego me preguntan que tan 65.000 euros para aportaciones a terceros países cuando se han aumentado los robatorios con fuerza en domicilios en un 121,4%.
1: La pregunta es que
2: y la pregunta es si todo esto es cierto.
1: Bueno,
2: yo me han enviado por
1: chat. Los dos comentarios.
2: Me han enviado las noticias. Yo no tenía ninguna, ¿eh?
1: Vale, a ver, situémonos. La fuente ha salido a exposición pública.
2: Es mi primera noticia.
1: Se ha licitado una fuente de chorros de agua en el Parque Infantil de Can Sabater, creo que es la que se refiere ella, que fue una decisión aprobada en presupuesto participativo de hace muchos años, que había quedado pendiente por varios motivos. Uno, obviamente, fue la sequía. Y que una vez finalizada la sequía, pues se reemprendió el proyecto. Y de los, digo por pensar, por acercarme, 200.000 euros que habían presupuestado de estos, faltaban pues 200.000 más para acabarla. Y entonces lo pusimos como compromiso del gobierno que tocaba en ese momento, que acordó a poner unas fuentes en el Parque Infantil de Can Sabater. Entonces se licitaron, se ganó una empresa para hacerlo y se está tramitando para instalar un sistema de fuentes de agua para que los niños y niñas principalmente pues puedan bañarse y jugar en el Parque Infantil de Can Sabater. Lo otro, bueno, son opiniones, no entraré en esto. Y en relación a lo segundo, pues el Ayuntamiento de Lloret de Mar, como hace la gran mayoría de ayuntamientos y como hace la gran mayoría del mundo, digamos, que más económicamente pujante es, o que económicamente es mejor, que es colaborar en la cooperación al desarrollo para los países del tercer mundo, para colaborar para su calidad de vida, para no dejar que haya gente que muera de hambre, para no dejar que haya gente que muera de polio, o para que no dejar que haya gente que se muera de sed. De sed. De sed. Entonces, Lloret de Mar, la normativa de Naciones Unidas, creo que dice que alrededor del 2% del presupuesto de todas las administraciones públicas han dirigido a cooperación al desarrollo. Ya le digo yo que Lloret no lo cumplimos. Es verdad que hemos aumentado, pero estamos a años luz. El 2% del presupuesto del Ayuntamiento de Lloret de Mar, si no me he equivocado, sería alrededor de 200.000 euros. 2.000. Sí, 2 millones de euros, perdón. 2 millones de euros, es lo que marca ya Naciones Unidas para todas las misiones públicas, para ayudar en que la gente pues no se muera de sed ni de hambre. Lloret no, tiene 65.000 euros para ayudar a los países del tercer mundo.
2: Perdone, es que creo que la pregunta es la comparación de que hacen eso y que la policía es que local no se ponen de acuerdo. Creo que esa es la comparativa.
1: Invertir en hablar de inversión para hablar de sueldos es una comparativa injusta. Hablar de inversión en cooperación al desarrollo, 65.000 euros de subvención para y compararlo con el aumento de delincuencia, el presunto aumento de delincuencia que usted me habla, también creo que no, es una comparación desde bajo mi punto de vista demagógica, bajo mi mucho punto de vista injusta y de profundamente falsa. De acuerdo. Pasaremos al grup municipal de Sumem. Senyora Torres.
3: Les faré jo, com he parlat poc avui, i durant diverses ocasions en diferents punts del ple han anat sortint, i la veritat és que no només tenim curiositat des de Sumem Lloret, sinó jo crec la ciutadania en general. La primera pregunta és en relació al mercat. Semblava que la cosa anava en bon ritme, que les parades estaven adjudicades. De fet, algunes de les empreses que es van, bueno, que van demanar posar-s'hi i que van ser adjudicatàries d'aquestes parades, fins i tot van fer els processos de selecció. Jo, sorpresa, de cop i volta, per no se sap quin motiu, s'ha aturat les obres i ja, permetin que pensi malament, potser és que esperen a pocs setmanes abans de que hi hagin eleccions al mes de maig per inaugurar-lo. Volia saber quin és el motiu perquè actualment des de fa un parell de mesos està tot aturat i que aquesta gent que fins i tot va contractar aquesta gran empresa els havien donat data d'obertura i actualment els han dit que fins a nou avís continuaran treballant en altres establiments. La segona pregunta va en relació també de la residència, perquè en el mateix sentit i en la mateixa línia, fa molts dies que no sabem res, i la ciutadania ens pregunta, perquè és un equipament, com bé saben, molt esperat, i més enllà de com i què es gestionarà, volen saber quina previsió o amb quina planificació es treballa per obrir la residència. Esperem que no sigui al voltant del gener-febrer de l'any vinent. I en tercer lloc és en relació a Lloret Verd. A Lloret Verd em pregunten els veïns i veïnes que fa temps que parlen amb alguns regidors en relació a temes de neteja dels carrers de Lloret Verd, de la Riera, de l'accés a Lloret Verd i d'indústries i que no acaben de tenir concrecions, si ens podrien donar quina és la planificació o quines són les mesures de treball en relació a Lloret Verd. I com em sobra una mica de temps i no n'he pogut parlar, i sabeu que és un tema que des d'iniciar la legislatura hem preguntat de forma reiterada, jo voldria també permetre'm el luxe de fer una reflexió sobre en relació a Can Junca deia i algunes coses que s'han dit aquí que hi estic d'acord i altres que no ho estic gens. I una d'elles és en relació a les reflexions que feia l'alcalde. A mi el que m'agradaria destacar és que la situació judicial va acabar el mes de juliol de l'any 2023, que actualment estem
1: jo
3: al setembre
1: que,
3: del 26.
1: Preguntes, eh? Siguem
3: sí,
1: precs
3: sí,
1: o preguntes,
3: preguntes. Jo ara li faré preguntes. Per què vostè considera que el manteniment és normal que ho paguéssim nosaltres quan és una obra milionària i que segurament nosaltres no podríem pagar, perquè al final no estem parlant d'una obra qualsevol, l'itinerari alternatiu és un itinerari que amb un traçat espectacular, però amb una passera sobre el mar de ferro, tots sabem què suposaria el manteniment d'aquesta passera i, per tant, volia saber quins arguments tècnics a vostè li donen per pensar que no està tan malament aquest conveni i que s'esplayés encara més, perquè jo crec que és un tema que ha estat tant de temps aturat que la ciutadania ara ha de conèixer molt bé quin és el fons i no quedar-se només amb el fet de jo he portat un conveni i els altres molt dolents han votat en contra després de gairebé 3 anys i mig. Gràcies.
1: Senyora Torres, senyora Linares, no? Bueno, pues ja li contestaríem la resta per escrit, senyors d'Esquerra Republicana.
3: Home, tenen temps per contestar alguna, no?
1: senyors d'Esquerra Republicana...
3: Però no saben quan obriran la residència, no sabran quan obriran el mercat, no, són preguntes fàcils.
1: Senyora Torres, li contestarem per escrit. Sí que sabem tot això, per això li contestarem per escrit. Senyor d'Esquerra Republicana, sisplau.
4: Sí, saps què passa? És que em sap greu, perquè ara em sentiré força inútil i perdré el temps. És que les meves preguntes eren les mateixes, però les faré, a veure si tinc més sort que la senyora Torres. Començaré per una altra, però que ja abans també he insinuat i ja no he tingut sort, però bueno, estic disposat a gastar aquests 7 minuts. El tema de l'Institut de Sant Quirze, com està? Si ja tenim algun timing clar sobre la taula, si podem tenir data, si sabem més o menys quan començaran les obres i el més important, si sabem quan acabaran. I també hi ha una altra pregunta que m'interessa i aquesta sí que els deixo que me la facin per escrit perquè entenc que aquesta segur que ara no la poden respondre, que és si em poden dir quin número d'alumnes ha marxat gràcies a aquest despropòsit. Quants alumnes que s'havien matriculat a l'institut finalment no estan anant a l'institut i s'han matriculat a altres instituts. Aquesta dada segurament l'hauran de buscar, però crec que serà interessant per fer palès la quantitat de problemàtiques que això ha suposat. Següent, més enllà del vídeo que ha publicat, aquest sí, l'ha publicat l'alcalde, les seves xarxes socials i el comunicat que ha publicat l'Ajuntament en referència a aquesta nova llar d'infants, a mi m'agradaria que ens expliquessin si ja tenen previst quan començaran els tràmits de contractació de personal, o si més no, quan publicaran l'oferta, i entenent els timings que vostès mateixos es posen en la roda, en aquest comunicat de premsa, entenc que en aquests pressupostos ja hi hauran totes les partides necessàries per tal de que la llar funcioni al següent exercici, perquè, home, en el següent curs segur, el curs 27-28, el curs 27-28 no estarà en funcionament, El curs 27-28 no estarà en funcionament.
1: Una construcció d'una llar d'infants, o sigui, jo, igual que ho ha marcat la residència, crec que el que la ciutadania demana és que els polítics no els hi mentim. I la major manera de no mentir és ser molt acurat i vigilar.
4: No tenim...
1: Ara... Tu pots dir que la planificació orientativa doncs, són uns quants mesos, que la planificació de quan duraria l'obra, que poden ser 10 mesos o 15 mesos, el que sigui. Sí, sí. Dir quan estarà...
4: No, això, senyor alcalde, això apareix a la licitació. Quin temps tenen per executar l'obra? Això apareix a la licitació.
1: Sí,
4: això,
1: sí.
4: I és públic.
1: Però també seria enganyar la ciutadania de dir que aquest temps es clavarà perquè qualsevol persona que té experiència
4: en gestió
1: pública
4: sap
1: que la construcció és complexa i a vegades demoren en el temps les hores.
4: Deixi'm fer la pregunta concreta, que és el que a vostè li agrada. Quan diu la planificació que han fet vostès a la licitació que estarà acabada la llar d'infants? Per saber a quin pressupost haurem de començar a tenir partides. M'interessa saber-ho, perquè en breu començarem una negociació de pressupostos.
1: Jo crec que, per ser sincer, molt poc probable que el 2027 s'inauguri.
4: No, però no, és que, senyor alcalde, és que no li estic demanant què creu. Li estic demanant què diu la licitació.
1: Vostè va dir,
4: quan han d'acabar les obres?
1: És que la licitació encara que digui que està acabat el setembre del 27, per dir alguna cosa, encara que digui això. Tu has de planificar-ho també i has de vigilar, no agafar-te els dits i també has de vigilar que la construcció, no conec cap construcció que hagi clavat en el termini que un ha marcat. Per tant, un ha d'entendre l'històric per adaptar-se i fer política pública amb la realitat, no el que a un li agradaria. Per tant, jo no vull fer...
4: Sí, però és que, senyor alcalde, jo tinc 6 minuts...
1: Treballem per anar el més ràpid possible.
4: Vostè em demana que sigui curiós amb les preguntes i soc molt. Quan diu la licitació que acabaran les obres de la nova llar d'infants?
1: Això ho pot veure vostè, és públic, eh?
4: Ja ho pot dir, no? O si no vol dir-ho, no ho digui, però digui-m'ho, no li vull dir, busqui-ho.
1: No, però si té una informació que vostè sap, per què me la pregunta a mi?
4: No, és que jo no ho sé.
1: Però és que la licitació és pública.
4: Vostè es pensa que els ciutadans de Lloret... No, però senyor Ferran... Jo soc un càrrec públic, però vostè es pensa que la ciutadania entra al perfil del contractant de l'Ajuntament per saber quan vostè acabarà la...
1: No, però vostè sí que ha de fer aquella feina. Jo crec que vostè ha de dedicar-li temps a la seva activitat com a regidor de l'oposició, buscar fiscalitzar la licitació i trobar els mesos que marca de la planificació que pot durar l'obra.
4: Vostè em demana concreció a les preguntes per després vostè parlar i no respondre.
1: No, sí.
4: Per tant, jo li demano una mica de respecte.
1: Jo l'únic que dic és que vostè pot trobar aquesta informació.
4: Vostè demana concreció a les preguntes perquè nosaltres...
1: Però vostè ha de fer informació que no tingui accés. Si vostè m'ha de preguntar coses que no sàpiga o que no pugui saber.
4: Escolti'm, senyor alcalde, jo sóc un càrrec públic i aquí... Jo sóc un càrrec públic i aquí pregunto perquè la gent s'enteri, no pregunto per mi, jo ja la tinc la informació. Jo vull que els ciutadans s'enterin. No li demano per mi. Jo crec que no és tan difícil que vostè ens digui quan han previst que acabarà l'execució d'una licitació que ja està en marxa i que ja és una realitat. No és tan difícil el que li demano, eh? Però bueno,
1: és que si vostè ho sap, si no això vol... no sé per què m'ho pregunta.
4: Val, val, perfecte. Doncs no, vostè no vol respondre. Fantàstic.
1: No, no.
4: Segueixo amb les preguntes que no em respondran i aquestes són les mateixes que la regidora Torres. M'agradaria saber com van els tràmits de la gestió de la residència, quina previsió tenim i en aquest cas sí que jo afegeixo una pregunta nova, que és quins costos de seguretat ens estan suposant tenir-la tancada. I replico la mateixa pregunta, com van els tràmits de la gestió del mercat, ja podem dir que estan totes les parades adjudicades, quina previsió tenen per obrir-lo i quins costos de seguretat ens està suposant tenir el mercat tancat.
1: Bueno, contesti el senyor, el grup municipal de Sumem, senyor Pérez, i també el grup municipal d'Esquerra Republicana sobre la pregunta de la residència. Hi ha una pregunta que no li podem contestar oralment, que és el cost de la seguretat, per tant li farem per escrit, però com a mínim, senyor Pell, li donarem 5 cèntims de tot plegat.
5: Bueno, seguim amb els terminis doncs, que pertoca de totes les accions que s'han de fer per poder obrir la residència, com ja he explicat diverses vegades, fins que no estaven tots els mobles, fins que no tenim tot ja finalitzat i acabat, no podem començar a fer tots els tràmits per demanar el número de reses perquè vinguin a fer la inspecció, fins que no tenim tot això, doncs no podem fer l'encomana de servei, fins que no tenim l'encomana de servei, doncs no es pot obrir la residència, no podem demanar les places públiques, per tant, són uns terminis que no els fixem nosaltres, sinó que són així, llavors si tot va com pertoca i de més, doncs creiem que podríem parlar doncs, a finals d'aquest any, inici de l'any vinent, però no perquè ho hem decidit, sinó perquè un cop s'ha acabat doncs, la construcció de la residència, doncs hem començat a fer tots els tràmits tal i com marca, i llavors doncs, dependrà del que trigui la Generalitat doncs, en portar doncs, aquestes inspeccions i en donar resposta als tràmits que nosaltres ja hem iniciat i ja estem fent per demanar el número de reixes en aquest cas.
1: Vale.
3: Senyor alcalde, jo abans no m'han contestat i tenia dret a rèplica, el que li demanaria és que aquest calendari me'l donguessin per escrit.
1: Vale, però ara, sisplau, mantinguem un ordre, sisplau. Parem nota. Senyors de tots per Lluet. Sí, sí.
6: Gràcies, senyor alcalde. Albert Ferrandis, ja et contesto. El dia 21 de juliol es va fer la licitació que va quedar deserta de la llar d'infants i la meva pregunta és, que és la pregunta que em toca fer, és, va quedar deserta la redacció del projecte bàsic i executiu d'ús i obres provisionals. Què vol dir provisionals? És la pregunta. I després són mòduls prefabricats, no és allò tan ben dibuixat que hi ha, que és el que diuen que s'amunta natori, són mòduls prefabricats. El dia 21 de juliol va passar per Junta de Govern, que ha quedat un acord que ha quedat el 39-5-1, que va quedar deserta. Una, ja l'he contestat.
1: Pensi en fer-me preguntes, sisplau.
6: La pregunta ja l'he fet, no, què vol dir que el servei de redacció de projecte bàsic i executiu d'ús i obres provisionals. Jo vull saber què vol dir provisionals. Pregunta, aquesta és una. Bueno, continuo. La redacció de projecte.
7: D'obres provisionals.
6: Sí, sí, tal qual ho posa. Ho tinc aquí davant, a més.
7: Provisionals.
6: Vale.
7: De la llar d'infants.
6: De la llar d'infants. Bé, parlant de juntes de govern, també l'altre dia va passar que es demanava una subvenció per subvenció al Servei Català de Trànsit, de subvenció per la mobilitat segura, pam, pam, pam, pam. Bueno, m'ho miro i hi ha subvencions de tot arreu, però no hi ha res de Puig de Castellet. Es pot demanar a Puig de Castellet? A Puig de Castellet només hi ha que es fa l'arranjament de la cruïlla carrer Barcelona, benvinguda Puig de Castellet, però no hi ha res de l'Avinguda Castellet. Continuem sense arreglar res ni moure l'Avinguda Castellet. Puig de Castellet, perdó. Després, l'altre dia es va tenir coneixement de les subvencions d'esports dels clubs esportius. Sí que és veritat que hi ha hagut com unes al·legacions, anem a dir, o s'han frenat. Jo el que demanaria és que arrel d'aquestes al·legacions o d'aquestes puntualitzacions que es van fer que frenen aquestes subvencions, faríem el prec de si es podria fer una bestreta a les entitats esportives que sí tenien la documentació en regla. perquè jo entenc que tot això fa retrasar a les entitats esportives que realment ho tenien tot correcte, doncs sisplau, si se'ls podria fer una bestreta en aquestes entitats. Per altra banda, les caixes aquestes aparcabicis, l'Ajuntament ha plantejat quina solució li farem en aquests, els aparcabicis aquests que hi ha en blaus, no sé com se'n diuen, els caixons aquests, que hi ha de tot menys bicis. No sé si l'Ajuntament s'ha plantejat fer alguna cosa, no sé si ha servit per alguna cosa, no ho sé. Després, els passos de peatons lumínics. Es van fer dos, que jo tingui coneixement, una a Just Merlès i l'altra a l'Avinguda Vidreres. El de Just Merlès no ha funcionat en tot l'estiu. El de Just Merlès no ha funcionat en tot l'estiu. I el de l'Avinguda Vidreres funciona a mitges. Qui sigui. No ho sé, jo miro el senyor Escalona que l'arreglin, bàsicament perquè si es fan, clar... Que es...
8: I el del costat del Manix també.
6: També? Tampoc funciona?
8: No, no.
6: Vale. I després jo em sembla que ja està, ara en Jordi té uns punts. Perdó, sí, perdona, sí. Voldria saber com ha repercutit l'acord històric amb les millores laborals amb la policia local de Lloret. El fet de que es publiqués... Que hi havia hagut un acord històric, com estan ara les relacions amb la policia local, perquè hem tingut a l'estiu sense policia. Gràcies.
7: Sí, jo no puc...
6: Perdó.
9: Sí, jo és recordar que no se m'han passat les dades que vaig demanar al ple de juliol en relació als serveis de grua, el comparatiu de juny 2025 a juny 2026, ni les dades de grua de juliol 2025 a juliol 2026, ni les incidències de la policia del juny-juliol 2025 a juny-juliol 2026. Tampoc se m'ha donat informació en relació a l'expedient de contractació dels serveis de vigilància realitzats durant la Festa Major de Santa Cristina, on es van veure... doncs persones d'una empresa de seguretat privada fent control i vigilància a la via pública. No s'ha donat trasllat d'aquest expedient de contractació i ara els hi demanaria que em passessin aquesta informació que ja vaig demanar al ple de juliol i que s'ampliés els serveis de grua d'agost i setembre del 25 i agost i setembre del 26 i les incidències de la policia des del juny del 2025 al setembre 2026, el comparatiu. I passo la paraula al meu company Albert Robert.
4: Sí, no. Jo és un dubte que tinc i crec que va més per al secretari que no pas per vostès. A les obres que superen el milió d'euros estan... s'han d'aprovar, és a dir, tots els regidors estem convocats a Junta de Govern on es dona compte, entenc, és així? És que a la notícia de la llar d'infants, que ja és una realitat, surt l'import d'obra de 1.500.000 euros i una mica més, 1.600.000. I ostres, em sorprèn perquè a mi no em sona que se'ns hagi convocat a la Junta, poder sí, però no em sona, no em sona de res, i amb els companys de l'oposició tampoc em sona de res. Llavors voldria saber si això és així, si no és així, si se'ns va convocar i no hi vam assistir, vull que es faci o que es digui a quina junta es va aprovar aquesta despesa i si estàvem convocats o no, i si això no és així, doncs, bueno, depurar-los tenim un problema, sí, sí.
3: El secretari podria parlar amb el micro, és que no s'escolta des de...
4: No, de competència de ple ja ho sé. És...
10: Aquesta que diu vostè d'un milió i mig, per quantia, era competència de l'alcalde i, per tant, no s'havia de convocar en els regidors de l'oposició. Dic que hi ha vegades que hi ha serveis de quantia inferior, però com que són per 5 anys... Llavors sí que s'ha de convocar els regidors de l'oposició, perquè quan els contractes són més de 4 anys són competència de ple, encara que la quantia sigui petita.
8: De ple o de junta?
10: No, per més de 4 anys són competència de ple.
8: Correcte.
10: Però i el ple ho té delegat en la Junta, però s'ha de convocar en els regidors del ple.
11: I una prova de més, és a dir, i una obra de més d'un milió d'euros, no era per Junta, això?
10: No.
11: No és que tenen llarga.
10: Era per Junta, sí, però no per delegació del ple.
11: D'acord, però per Junta sí. És el que estic demanant.
10: Sí, per Junta sí, sí.
11: Però no de l'oposició. Ah, però no de l'oposició, només el ple.
7: De fet, es va aprovar segons el que diu la Junta del Govern del
0: 23 de juliol.
9: Sí, de fet, el que es va aprovar és per decret, no ni per acord de Junta, perquè la Junta
0: Es va donar compte.
9: Ho van aprovar per decret.
1: Vale, el grup municipal de Junts.
12: Sí, començaré jo. La primera pregunta és, i vaig al començament del ple, en el punt que a l'esmena que ha presentat la senyora Geni Pérez, i jo voldria fer una pregunta de sí o no, i és, escoltant tot el que hem escoltat, si vostè vol rectificar l'anunciat que va fer en el seu post de la tercera llar d'infants de Lloret ja és una realitat. És una pregunta de sí o no. Jo li dono l'oportunitat que vostè la pugui rectificar. Referent als aparcabicis, també li voldria preguntar al regidor competent que si ens pot fer una valoració de l'ús que se n'ha fet, no? I de com ho hem vist. I després, una altra pregunta, i acabo, és a les diferents punts que conflueixen cap al passeig s'han instal·lat unes pantalles informatives. Voldria saber el cost individual de cada, si ens el poden desglosar de cada pantalla. Bueno, ens diu quantes n'hi ha i així ens ho podrem dividir. Tampoc crec que sigui gaire complicat, crec que me'n sortiré. Si vostès saben que n'hi ha una a l'avinguda de Tossa que gira cap amb cantonada a Pau Casals, que el senyor Guic la veu cada dia, que està pintada i a sobre els arbres impedeixen veure el bosc, en aquest cas, i que no es veu, vale? I per tant volia saber si eren coneixedors. Moltes gràcies. I si en són coneixedors, perquè no han posat remei, clar.
13: Jo en tinc diverses. Bé, la primera fa respecte a l'aigua. La pregunta és: és cert que existeix una instrucció o criteri municipal que impedeix suspendre el subministrament d'aigua d'un habitatge en qualsevol circumstància, inclosos els casos d'impagament, ocupació il·legal o frau? Segona, en cas que existeixi aquesta instrucció, qui la va dictar, quan i amb quin fonament jurídic? Una altra pregunta, i s'aplica també als habitatges ocupats il·legalment, sense contracte o amb deutes acumulats? Seguim. Quin protocol aplica l'Ajuntament quan detecta un consum d'aigua normalment elevat en un habitatge que podria estar vinculat a una activitat presumptament il·legal com el cultiu de marihuana? Quin és l'actual deute, quin és actualment el deute total pel servei d'aigua? Quants contractes o punts de subministrament estan afectats i quina part correspon a habitatges ocupats irregularment, sense titular identificat o en situació de frau? Finalment, considera el govern municipal que el protocol actual és adequat o es planteja diferenciar entre situacions de vulnerabilitat social i casos d'ocupació il·legal, frau o activitats presumptament delictives? Segon punt, després els hi passaré perquè hi ha moltíssimes preguntes. Asfaltat. Recentment l'Ajuntament ha executat diverses actuacions d'asfaltat al municipi. Tenim constància que alguns dels carrers asfaltats disposen de canonades d'aigua de fibrociment que està previst substituir-les, fet que podria obligar a tornar a obrir els carrers i posteriorment a reasfaltar-los. Per això faig les següents preguntes. Primera, qui ha decidit executar l'asfaltat d'aquests carrers i amb quina informació sobre les obres de renovació de les canonades? Segona, s'ha coordinat el pla d'asfaltat amb el calendari de substitució de les canonades de fibrociment? Tercera, quins carrers asfaltats recentment està previst que s'hagin de tornar a obrir? Quarta, quin ha estat el cost de l'asfaltat d'aquests carrers i qui assumirà el cost del posterior reasfaltat un cop hagin canviat les canonades de fibrociment? Cinquena, considera el govern municipal una bona gestió dels recursos públics executar unes obres que previsiblement hauran de tornar a malmetre en poc temps l'asfaltat? Tercer tema, residència. Ens ha arribat, no sé si és cert o no, que s'està comprant el mobiliari de la residència i ens han dit que els llits que es compren són llits rígids. No sé si és cert o no. La pregunta és si això és cert o no, perquè en tot cas els llits han de ser reclinables, com tothom sap. No és cert. Perfecte, gràcies. Vale, perfecte. És que ens ha arribat això i no ens lliga. Vale, perfecte. Després, s'ha tret una licitació el contracte per adjudicar el servei de valoració i elaboració dels llocs de treball per un import de 50.000 euros. En aquesta licitació diu que la plantilla municipal és entre 425 i 450 empleats. La pregunta és, de què depèn que l'Ajuntament tingui 425 o 450 empleats? O no està ben explicat, o jo no ho he entès? És un text de l'Ajuntament que, en el punt 1 de l'objecte del contracte de naturalesa jurídica, diu aquest servei comprèn la prestació del servei, tenint present que la plantilla del personal de l'Ajuntament es situa entre 425 i 450 empleats. Vaig quedar una miqueta parat. Hosti, no sabem els empleats que tenim a l'Ajuntament? Vale. Cinquè punt, transparència. A l'índex InfoParticipa ha situat l'Ajuntament de Lloret en un 55,56% de compliment, amb només 30 dels 54 indicadors avaluats i sense obtenir el segell InfoParticipa. Aquest resultat és especialment sorprenent si tenim en compte, bueno, que entre nosaltres tenim una directora general del govern obert de la Generalitat. Per tant, la pregunta és molt concreta. Considera el govern municipal que un 55,56% de compliment és un nivell de transparència acceptable per Lloret? I si no ho consideren acceptable, quines mesures concretes i amb quin calendari pensen adoptar per corregir aquestes mancances que assenyala l'informe? I per últim, el sisè tema, les pilones del passeig, el retard de l'execució. Bueno, sabem que les pilones han costat 331.000 euros, que s'havien d'haver posat en funcionament abans del desembre del 25. Tenim diferents preguntes. Primera, per què no s'ha executat el projecte dins del termini previst? Això ja ho hem comentat amb el senyor Escalón algun cop. La segona és, a què es deu aquest retard de 10 mesos, perquè estem a mes d'octubre i encara no s'ha fet la posada en funcionament? Tercera, s'han aplicat o es preveu aplicar penalitzacions a l'empresa adjudicatària? Quarta, durant aquests 10 mesos, quin cost addicional ha suposat per l'Ajuntament haver de continuar mobilitzant personal i recursos municipals per col·locar, retirar i gestionar els New Jerseys? I per últim, finalment, pot garantir el govern municipal que un cop les pilones estiguin en funcionament compliran realment l'objectiu pel qual es van justificar i es reduirà aquesta despesa de personal i recursos humans? Gràcies. Els hi reenviaré tot perquè
1: sí,
13: aquí entenc que hi ha molta cosa.
1: Sisplau, eh? No, jo crec que sí. Hi ha algunes coses que ja contactarem directament per aclarir sobre tot el tema, algunes coses que has preguntat que poder tens clar quin carrer és el que estàs dient del clavegram o una mica més profundament. Vale, d'acord. No, la teva contestaria que hi ha, jo crec que no, jo crec que també la forma de comunicar diu, no? Però bueno, és igual, no entraré perquè no tinc temps, tu quan et faré per escrit. Vale, iniciem el torn del públic. M'agradaria aixecar la mà qui vol parlar. Vale, doncs comencem per Miguel, senyor Izquierdo. Hago un poco el repaso que em vaig comprometre, vull dir, marco, recordo les normes, no? Les normes del torn de precs i preguntes per part de la... No, senyor Izquierdo, déjeme hablar, por favor. Entonces, el torn de precs i preguntes
14: sí.
1: Està marcat sí. Per temes de l'ordre del dia del ple. I la qüestió va ser el més eficient possible, la pregunta clara cap al
14: molt
1: govern.
14: Molt bé.
1: Endavant.
14: Vinga. El tema de Can Juncadella, per què en el seu dia no s'executó la sentència firme?
1: Bueno, té dos minuts. Vol fer a totes o...
14: Vale. La senyora esta que se ha marchado me ha pedido, por favor, que le haga la pregunta porque tenía que irse, que madrugaba. Ya que se ha hablado sobre la prevención de incendios, ¿en qué estado se encuentra actualmente el DUNPROCIM de Lloret de Mar y cuándo está previsto su aprobación definitiva? Esta es la pregunta que me ha dicho que, por favor, se la podría trasladar. Luego, el tema de la recogida de basuras y limpieza de Lloret de Mar. Como todos ustedes saben, y es evidente, Lloret de Mar está que da pena, suciedad por todos los sitios y un servicio nefasto. ¿Por qué ahora se le da a esta empresa el contrato cuando realmente lo que tendrían que hacer era llamar a otra y echarla a esta empresa a la calle porque no cumple con el contrato? Luego, se ha adjudicado a una empresa externa el servicio de la defensa contencioso administrativa por una cantidad de, he escuchado, 152.000 euros, eso lo escuché por la radio, pero aquí me salen 183.840 euros al año. ¿Sí? Pues en la radio dijeron que salíamos a 3 euros por persona. Era 152.000 euros. Ya le traeré la noticia.
15: A varios años.
14: A varios años, ¿no? Pero, ¿son 2 años? ¿2 años? ¿Cuántos años? 4 años por 152.000 euros en total, vale, de acuerdo. Entonces la pregunta es, si tenemos aquí una, tenemos aquí en el ayuntamiento servicios jurídicos, ¿por qué externalizamos servicios pagando dinero? Y luego otra pregunta también. ¿Por qué tenemos que pagarle, por así decirlo, a la empresa de limpieza la maquinaria y camiones y toda clase de herramientas cuando es el negocio lo hace la empresa y se beneficia de ello? Es que tengo tantas preguntas. Ah, relacionado con la avenida Puig del Castellet que se ha hablado, yo ya es que ya no quiero ni preguntar, porque ¿cuándo se va a hacer la actuación integral de esa calle que da pena y está abandonada de la mano de Dios? Relacionado con los pasos de cebra, yo en su día envié una instancia diciendo que la empresa que asfaltó la calle Avenida de Vidreras rompió los LEDs que había, que se encendían y que se iluminaba el paso cebra. Yo a usted le hice una instancia donde le dije que si usted había reclamado, porque las empresas que hacen un trabajo, un servicio, tienen que tener un seguro para responder en caso que hagan algún desperfecto. Usted me dijo que sí, que lo había hecho. Y estoy viendo que evidentemente no es así. ¿Lo ha hecho? ¿Lo va a hacer? ¿O ya no lo va a hacer? Y por último, quería hacerle una observación. Usted hace vídeos, que me parece muy bien, informa y tal. Yo hago una pregunta. ¿Son vídeos propios que elabora usted? ¿Son vídeos hechos por una empresa? O si esos vídeos son por una empresa, tienen un coste, ¿quién los paga? ¿Usted o el ayuntamiento?
1: Muy bien. Muchas gracias, señor Izquierdo.
14: Hombre, hay que preguntar, ¿no? Bueno, gracias por su atención.
1: A usted, señor Izquierdo. Bueno, ya me comprometo a llamarle, señor Izquierdo, durante este mes y contestarle las preguntas, si no hacerlo por escrito. Señor Izquierdo, perdón, señor Manuel, por favor. Como he dicho anteriormente, ciñase a preguntas del orden del día.
16: Pues le voy a pedir, por favor, que yo pueda exponer una cosa muy interesante, que es para todos. Ya sé que no es el orden del día, pero no. Si usted me da el permiso, no, lo expongo.
1: Manuel, discúlpeme.
16: Parte sí y parte no.
1: Discúlpeme, ha de ser un tema del orden del día. ¿Y tiene que ser un ruego o una pregunta?
16: Es una exposición política.
1: Pues un ruego. Si usted pide algo, me pide algo.
16: Es un ruego.
1: ¿Del tema del orden del día?
16: En parte sí y en parte no.
1: Pues haga el parte sí, por favor. Haga vale. El parte sí.
16: Lo primero es mi toda solidaridad a todas las personas que se quedan fuera de su vivienda, mayores, jóvenes y toda la sociedad entera. Una sociedad que permita todo esto, creo que ustedes aquí que estáis hablando 5 horas, creo que yo prefiero no estar. En la segunda es más poliaguda. Estoy harto de escuchar aquí a los señores concejales, sobre todo un señor que tengo aquí detrás, transparencia, solidaridad, no sé qué, no sé cuánto. Pues que se haga digno de sus credenciales, porque no tiene forma de decirlo, habiendo gobernado durante 3 legislaturas. Entonces, a ver, aquí las normas no las he roto yo. Aquí todo el mundo habla, todo el mundo habla, todo el mundo expone sin tener la palabra, y cuando venimos el público nos recriminan. Esto no puede ser.
1: De acuerdo. No, yo creo que ya ha podido hacer la exposición, le agradezco.
16: La exposición
1: ya ha finalizado, los 2 minutos.
16: No he terminado.
1: Señor Manuel.
16: La exposición es muy clara.
1: Sí que, hemos hablado.
16: Sí. Transparencia sí, pero todos.
1: Manuel, usted ya ha hecho el ruego o la explicación. No, pero no le ha cuestionado nada en sí, no le ha emplazado. Ha hecho su expresión. Yo sí que le pediría. No, Carlos, no comencem amb això. Manuel, Ciclós, Carlos, sisplau. Manuel, ha passat això dos minuts, per favor. Gràcies.
17: Ja.
1: Bueno, jo crec que fent d'exposició una reflexió. Què ha dit de vostè? Què?
17: No ho sé.
1: Vale, per tant, bueno, bueno, jo crec que ja ha passat els dos minuts. Crec que no era un prec, ni una pregunta. Però és que si vostè no sap ni què ha dit.
17: Ara, quan som a l'Odins, podem respondre. És que quan som a l'Odins directament, podem respondre.
1: Bueno, però jo crec que el tor, aquest torn, si estàs sentit al·ludir, contesta, però jo crec que aquest torn és perquè el públic pugui fer precs i preguntes al govern, dos minuts per fer-ho eficient, i si... Bueno, jo he deixat una mica de màgia, com deixo que vostè acabi més temps al seu torn, però perquè ja s'ha vist que no anava per un prec o una pregunta del govern. Per això l'hi he tallat jo. Perquè jo deixo un marge. Bueno, però jo crec que dubtes ho deixeu tots i mira, convivim amb això. Jo crec que no ha fet el que pertocava. Jo he detectat que no anava cap a fer cap prec o cap pregunta al govern i l'he fet tallar, l'he fet finalitzar i li he dit que ja havia passat dos minuts i ja està. Senyor, deixem-nos... Por favor.
16: ¿No respondo?
1: No, por favor, yo no. Es que es para cumplir el ROM. Aquí tienes pruebas y preguntas, bueno, al gobierno.
16: Si quiere que le responda, yo le respondo. Si no tengo ningún problema.
1: Quieren hablar más tarde, pues les emplazo, ¿eh?
16: Cap problema.
1: Molt bé. Doncs molt bona nit a tothom. Tanquem el ple ordinari del mes de setembre.
17: Pero, ¿me lo puede explicar?

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Oferta formativa del segon semestre de 2026. Si vius a Lloret i vols ampliar els teus coneixements per trobar feina o millorar professionalment, el Servei d'Ocupació Municipal de l'Ajuntament organitza nous cursos de formació totalment gratuïts. Els cursos són d'idiomes, anglès i francès, d'informàtica, àctic bàsic, àctic mitjà i eines informàtiques bàsiques d'administració i de serveis, cuina mediterrània, recepció eficient, suport a persones en situació de dependència i instal·lador-instal·ladora de fibra òptica. Obertura d'inscripcions el dia 1 d'octubre en línia i presencialment amb cita prèvia. Consulta també l'oferta de formació contínua amb un ampli ventall de cursos. Jardineria, comptabilitat, monitor-monitora de menjador escolar, operació de carretons elevadors, ChatGPT i intel·ligència artificial, cuina vegana, sumilleria i maridatge, entre d'altres. Demaneu més informació al SOM, al telèfon 972-34-97-15. Al web somlloret.cat, dins l'apartat Formació, trobareu els requisits i tota la informació actualitzada dels cursos.

0: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. Durant les pròximes hores pot caure precipitació de pluja en forma de tempestes i localment amb calamarsa. Preneu les corresponents mesures de prevenció. Reviseu terrats, patis, soterranis, baixants i desguassos d'aigua. Precaució en la conducció de vehicles, les zones d'acumulació o pas d'aigua en vials i l'aparcament del vehicle. Informació facilitada pel Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Monfoto du a terme una residència per a joves durant tota la setmana. És una de les novetats d'aquesta edició al Festival Internacional de Fotografia de Natura, que celebra els 30 anys de vida. El coordinador del festival, Paco Membrives, assenyala que és una aposta important per formar i donar veu als més joves que es dediquen o volen dedicar-se al món de la fotografia de natura.
4: Com a novetat aquest any, el que tenim a Monfoto és una residència per joves, on l'agència de notícies i productora de documentals Hakawati Film farà un estatge formatiu, l'hem contractat amb ells, un estatge formatiu per 10 joves que es formaran durant tota la setmana a Lloret i amb tota la despesa a càrrec de Monfoto.
3: La residència es du a terme durant tota la setmana amb allotjament a l'hotel Cleopatra i culminarà el cap de setmana amb el festival. Ens ho acaba d'explicar Javier Zurita, fotògraf i un dels responsables del seminari. Segons afirma, l'aposta consistirà en una formació més aviat dinàmica.
5: A mí me gustaría mucho que al final fuera algo como más dinámico, que entre todos al final aprendiésemos de todos, ¿no? O sea, no me gustan esos talleres donde alguien imparte la clase magistral y es como, esto lo tenéis que hacer así porque funciona y tal. Me gustaría que fuera muy abierto y ellos también, que en su punto de vista y en su mundo, que seguro que también a mí me van a aportar cosas, ir viendo, ir girando, ¿no? Cómo les puedo ayudar a, bueno, pues a encauzar su trayectoria profesional o fotográfica.
3: En principi seran uns 16 alumnes d'entre 20 i 30 anys. En el procés de selecció explica es van tenir en compte les inquietuds i també els projectes dels diferents perfils.
5: Se preguntó un poco por la inquietud y las iniciativas que ellos querían o qué querían, ¿no? Como conseguir de lo que es el seminario, ¿no? Entonces se hizo un pequeño perfil más por sus inquietudes y bueno, por ver un poco sus trabajos profesionales, ¿no? No es un taller como de aprender fotografía, es un taller, ¿no? De gente que ya sabe fotografiar, que tiene una carrera profesional fotográfica, entonces como viendo esos trabajos, ¿no? Pues como ayudar para seguir adelante, impulsarte con más energía.
3: L'objectiu de la iniciativa no és altre que principalment motivar els estudiants aportant-los coneixements creatius. Segons Zurit, el més important és no perdre la il·lusió pel que t'agrada. En aquest cas, és clar, per la fotografia.
5: Quieres hacer cosas que no vas a llegar o te ves reflejado en gente que no sabe sus particularidades. Entonces vas un poco solo con el corazón. Entonces me gustaría que le pusieran como al corazón ese puntito de mente que también hay que ponerle, ¿no? No quiere decir que te vuelvas frío, pero como equilibrar el corazón con la mente, ¿sabes? Con el pensar, con saber cómo tienes que hacer las cosas, y eso yo creo que es cuando consigues como que tu camino sea más efectivo.
3: De fotografia sempre n'hi haurà, però el que et fa diferent de la resta, diu, és la voluntat de poder explicar històries. I conclou que és moment d'explicar al món el que continua passant mitjançant l'art de la fotografia.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

0: just kiss and say goodbye.
1: Escoltes Nova Ràdio Lloret. Música nit. La música dels teus somnis.